Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

porta en càrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Thank you.

0: from me.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Com t'imagines d'aquí a 25 anys? Ens haurem plantat ja el 2050 i segur que n'haurem vist passar de tots colors. Esperem, com a mínim, en general, que tot ens vagi bé, que estiguem bé. I l'entorn com serà? Aquest rierol que escoltem es mantindrà amb aquest somriure? O sou dels que penseu que Catalunya serà així? Va, aparquem els vaticinis i caminem amb certeses. Atenció, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les sequeres han empitjorat amb els anys. I amb aquest titular us convidem a escoltar els pròxims minuts, perquè ens esperen dues lliçons magistrals, podríem dir. Parlarem amb l'autor d'aquest estudi, però també sumarem una visió privilegiada, la del climatòleg Javier Martín Vide, amb qui imaginarem aquesta Catalunya del futur. I li preguntarem allò que ens vam apuntar, que us deia ja en uns programes anteriors. Tindrem un paisatge més aviat desèrtic a casa nostra? I abans de començar, permeteu-me un exercici, un segon. ChatGPT, Catalunya podrà afrontar l'escassetat d'aigua el 2050? Va, pregunta feta. Ara està buscant a la xarxa, està rumiant, de fet. Deixem-lo, si això, processar i mentrestant escoltem altres intel·ligències. Va, comencem aquest desè quatre gotes.
2: Quatre gotes, l'aigua del futur.
1: Com seran les sequeres del futur? El Servei Meteorològic de Catalunya, com dèiem, ha revisitat els darrers anys i ha dibuixat el panorama que ens espera per als propers. Sense ser del tot catastrofistes, podem dir que no és gaire optimista i, malgrat això, volem aprofundir en aquesta mirada i ho farem conversant amb l'autor d'aquest estudi, en Vicent Altava. Vicent, benvingut al podcast.
3: Hola, moltes gràcies.
1: La principal conclusió d'aquest estudi és que cada cop tindrem més sequeres i també més intenses. Què és el que us confirma aquesta tendència?
3: Doncs el que hem fet ha sigut amb aquesta nota d'estudi és analitzar tant des del punt de vista pluviomètric com termomètric les sequeres que s'han observat a Catalunya en els últims 150 anys. Llavors, l'observació no dona dubte a poder concloure que hi ha una tendència creixent a la freqüència de sequeres al segle XXI i, sobretot, que les sequeres que s'han produït tenen una intensitat i una durada que les fa que siguin les més greus que s'han registrat mai a Catalunya des que existeixen dades de precipitació. En el cas de Catalunya estaríem parlant del 1915, més o menys, però nosaltres hem volgut anar una mica més enllà amb el temps, perquè a vegades 150 anys, encara que pugui aparèixer molt de temps, doncs en la ciència climàtica existeix molta variabilitat a llarg termini, per tant, a vegades 150 anys, tot i això, no és suficient temps. No? Llavors, el que hem fet ha sigut analitzar la sèrie de Barcelona i comparar aquesta sèrie amb la sèrie de Barcelona, que registra els pluviomètrics, comença en 1786, i hem vist que només hi ha un cas que és no més intens, sinó més perllongat de sequera, que és una sequera que es va registrar entre el 1820 i 1840 i seria com el precedent històric més greu. En aquest cas es rep la qualificació de megasequera, aquest cas concret no, però dona un compte de l'excepcionalitat d'aquest últim darrer episodi a nivell de la ciutat de Barcelona i també de Catalunya en general.
1: El problema és que els períodes amb dèficit de precipitacions ens dieu que seran més recurrents i que, per tant, tindrem menys temps de recuperació entre una sequera i l'altra.
3: Clar, aquest estudi, realment nosaltres no ho hem volgut adreçar tant a la projecció climàtica futura, sinó simplement analitzar el que està passant en els últims decennis. No? Llavors, agafant les últimes tres sequeres més greus que s'han registrat i que són, dos d'elles són molt rècord a nivell d'històric, que són la 2004-2008, 2015-2018 i 2021-2024, aquest últim és l'últim cas que hem tingut, doncs el que hem observat és que per a que la gent pugui entendre-ho més col·loquialment, és que en cada sequera perdem un llençol. És a dir, si contem la precipitació que ha deixat de caure durant una sequera i contem allò que ha caigut a posteriori de més respecte al que seria normal, veiem que sempre allò que deixa de caure sobrepassa el que ha caigut de més. Llavors, això, un únic episodi de sequera no seria greu, però clar, en els últims tres s'ha complert aquest patró. És a dir, no mai hi ha un espai temporal suficient com per a que les precipitacions arriben a compensar allò que ha deixat de caure en la sequera. Per tant, això de perllongar-se a llarg termini és un símbol, és un símptoma inequívoc d'una aridificació del territori.
1: Per exemple, ens deies aquests dos períodes, 2015-2018 i la darrera sequera, 2021-2024. En definitiva, també es podria veure que totes dues formen part d'un sol conjunt, o per què no s'integren en el que ens anomenaves aquestes megasequeres?
3: No, sí, nosaltres no hem volgut agrupar en una única sequera. Això, la veritat és que ens falta perspectiva temporal, és a dir, és possible que si es posen 20 anys tenen el mateix patró o és més intens, poguéssim agrupar-ho en una, però de moment nosaltres no volem fer-ho perquè dins del que cap sí que existeixen períodes de recuperació pluviomètrica en algunes zones que fan que no vulguem agrupar-ho en un cas, excepte una regió del país. Hi ha una regió del país que és la zona del Garraf i el Penedès, on els últims episodis de sequera sí que sembla com si foren un únic episodi, no vull dir-ho així tan contundentment, però els períodes de recuperació són molt febles, cosa que fa pensar com que aquesta zona és com la que ha estat afectada per la sequera més intensament en els últims episodis i, a més, seria molt mala sort que sempre posa la mateixa zona. Llavors, excepte en aquesta zona que comento del Penedès i el Garraf, nosaltres no som partidaris de unificar-los tots, tot i que pensem que sí que hi ha un factor que fa que és comú a totes i és el canvi climàtic. És comú a totes i fa que les sequeres darreres siguin més intenses i, sobretot, més llargues amb el temps.
1: Clar, perquè aquí també s'incorpora un altre element que és important, que és l'augment de la temperatura. Constateu que en el cas de Catalunya està sent especialment molt rellevant.
3: Clar, la majoria, o molts, no vull dir la majoria, molts dels índexos que s'utilitzen per a monitorar la sequera, i en aquest cas, per exemple, l'índex de precipitació estàndard, que també utilitza el servei, és un índex que és recomanat per l'Organització Meteorològica Mundial com molt útil a l'hora de monitorar els impactes de la sequera o l'evolució, però no tenen en compte només no tenen en compte la temperatura. I és molt important a l'hora de fer el balanç hídric perquè tan important és allò que no precipita com la quantitat d'aigua que es perd de l'ecosistema com a conseqüència de l'evaporació o la transpiració de les plantes o del sol. Llavors, clar, en un context de canvi climàtic on, a més, el factor principal, l'evidència més gran és l'augment termomètric, l'augment de les temperatures, aquest últim episodi és excepcional també no només pel que fa als dèficits de precipitació, sinó sobretot també per el context tèrmic en el que s'ha produït, i és que és un context molt extraordinàriament càlid. Això fa que aquest últim episodi de sequera no tingui cap analogia climàtica possible amb els últims que s'han observat a Catalunya. Estem parlant de que durant l'any 2022, 2023 i 2024, que són els anys durant els quals en gran part se desenvolupa l'última sequera, parlem d'anomalies de temperatura que o gairebé arriben o sobrepassen els 2,5 graus d'anomalia anual. Això és una autèntica bestiesa. I justament en l'estudi diem que això fa que l'evaporació durant aquests anys fos superior, molt superior al normal, i a més també marca com una excepcionalitat a nivell de latituds mitjanes. Hem analitzat amb l'anàlisi del Centre Europeu quin va ser el comportament de temperatura durant aquests anys a latituds mitjanes de l'hemisferi nord i veiem que la zona de Catalunya, Mediterrània Occidental, és la zona que ha patit una anomalia termomètrica més important, ja dic, de latituds mitjanes de l'hemisferi nord.
1: I afirmeu que Catalunya es troba en un context climàtic alterat profundament i amb una tendència que podria ser irreversible. A quins impactes us referiu exactament quan parleu en aquests termes?
3: El que observem amb l'evolució de la temperatura és que cada vegada les anomalies són més positives i, a més, hi ha com una mena de salt qualitatiu a partir del 2022. Si fins al 2022 les anomalies anuals eren de l'ordre d'un grau per sobre del normal, del normal climàtic, a partir del 2022 tenim 2,5 d'anomalia i bastant sostingut. Llavors, si veus el context de l'evolució des del 1950 les temperatures i veus també el context d'evolució de les sequeres últimes, doncs, clar, pareix com que el forçament, és a dir, la influència en el clima de l'efecte hivernacle, d'aquest increment de l'efecte hivernacle com a conseqüència de l'increment del CO2 atmosfèric, és molt més gran que la variabilitat típica del Mediterrani. Vol dir que és molt difícil ara ja observar un any fred respecte a la mitjana climàtica. I també pareix ser que experimentar anys consecutius molt humits també és menys probable. I com que portem bastantes dècades que confirmen el mateix comportament, ens porta, i tenim present les projeccions climàtiques cap a on apunten, que justament apunten a aquesta direcció, doncs tot fa pensar que ens trobem en un procés d'irreversibilitat climàtica. Sé que són paraules que sonen molt fortes, però és que d'alguna manera s'han denominat les coses.
1: Considerant que aquesta última sequera ha estat molt excepcional, podríem dir que la pròxima serà no tan severa perquè l'anomalia ja l'hem passat, ja l'hem tingut en aquest últim episodi, o bé serà encara més greu perquè estem immersos en aquesta tendència que cada vegada serà pitjor?
3: És molt bona pregunta. Això realment ningú pot saber amb certesa si la propera consecutiva cronològicament. El que sí que veiem és que, clar, si després d'una sequera que era el rècord fins llavors, que era la 2004-2008, tu observes una altra sequera que en algunes zones de Catalunya, en l'extrem sud i en el Prepirineu de Girona, 2015-2008, també és excepcional, i ara, a cap de res, d'uns quants anys d'haver observat aquesta última sequera, tens la 21-24, que encara sobrepassa aquestes dues últimes, clar, simplement observant l'evolució recent, res ens fa pensar que no puguem tornar a tenir una sequera d'aquest tipus la propera dècada. No sé si l'any que ve, d'aquí dos o d'aquí 7 o 8 anys. Però no seria gens descabellat pensar que la propera sequera pugui ser una sequera gran a nivell de tot Catalunya, perquè estem parlant de sequeres que afecten a tot Catalunya. Temporalment hi ha sequeres que a vegades només afecten a unes comarques, no estem parlant de tot el país en general. Res ens fa pensar que no puguem tenir una sequera igual o pitjor que les que hem observat.
1: I l'altre interrogant és si ens agafarà recuperats d'aquesta última sequera.
3: Si el comportament es manté exactament igual, la propera sequera no ens agafarà recuperats d'aquesta sequera darrera que hem patit. És a dir, si hem de fer cas del que ha passat al clima des dels últims 20 anys, la propera sequera ens agafarà que haurem perdut un altre llençol durant aquesta última sequera.
1: I no sé si t'atreveixes o si seria possible d'establir algun paral·lelisme, d'emmirallar-nos en algun altre territori del món al qual aquest clima de Catalunya del futur, d'aquest horitzó del 2050, es pugui arribar a equiparar.
3: És difícil perquè, clar, la variabilitat climàtica sempre et pot sorprendre i poden aparèixer factors que tu no tenies present o que no han actuat encara en el sistema climàtic. Però vaja, si fer una projecció cap al futur de la tendència que s'observa en la temperatura i la precipitació, el clima de Catalunya els pròxims d'aquí 50 anys serà molt més similar al clima que hi ha al Marroc actualment, al sud del Marroc, que no pas el clima que tenim ara. El paisatge, vull dir, també.
1: Vicent Altava, autor d'aquest estudi del Servei Meteorològic de Catalunya, gràcies per participar al Quatre Gotes i per apuntar-nos a aquest futur, encara que no sigui amb bones notícies.
3: Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos en l'activitat de recerca que desenvolupa el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: Quan ets davant de persones tan interessants i amb tants coneixements, sempre et venen més preguntes i certament us confesso que els programes se'ns han quedat curts perquè hem hagut de deixar moltes preguntes a la reserva. Algunes intervencions, com les que ara tot seguit sí que podrem recuperar i escoltar. En el cinquè capítol vam conversar amb Carme Llasat, experta en inundacions i fenòmens extrems. Recuperem el fil de la conversa amb una pregunta. Com influirà l'augment de la temperatura en el règim de pluges a l'arc mediterrani?
4: A veure, l'augment de temperatura el que ens afavoreix doncs, és aquest augment de la quantitat de vapor d'aigua. En aquest moment, la quantitat de vapor d'aigua mundial ha augmentat en un 4,9% a l'atmosfera respecte els darrers 5 anys, vull dir, molt, moltíssim. Per tant, això ens faria pensar que podríem tenir més aigua. Però, com tenim un clima amb tanta irregularitat, el que ens està dient és que la disponibilitat de recursos hídrics al Mediterrani doncs, realment serà molt, molt variable. Per què? Perquè la gran quantitat que podem recollir en inundacions moltes vegades es perd del mar. I, per tant, si augmenten els dies sense pluja, tot apunta a que tindrem més problemes de disponibilitat d'aigua que no d'accés. Per tant, en conclusió, augment de temperatura, canvi climàtic al Mediterrani, dificultat en disposició de recursos hídrics.
1: Com ens hauríem de preparar per al futur que ens ve?
4: Doncs primer, ser conscients de que aquest canvi climàtic augmentat, diríem, per l'efecte antropogènic, hem d'actuar. Per tant, el missatge de no podem fer res és fals, és mentida. Hem d'actuar i, per tant, hem de mitigar. És a dir, hem de ser partícips en totes aquelles mesures que ajudin a no augmentar la temperatura. Primer, per tant, actuació enfront al canvi climàtic. I també en les nostres eleccions, políticament, amb les decisions de l'estiu, tot. Vale. Per tant, mitigació. La segona, adaptació. Doncs tindré menys aigua, doncs per què la necessito? Llavors aquí ja entraríem doncs, des de l'agricultura de regadiu, que serà necessària, però llavors hem de buscar sistemes més eficients, fins després la utilització d'aigua reciclada, per segons quines coses doncs, és perfecta, o doncs, fins i tot doncs, alguna desalinitzadora. No? Però hem de ser conscients que l'aigua és un bé escàs i que el nombre de persones pobres en aigua al Mediterrani a mitjans de segle ja superarà els 300 milions.
1: I en el setè programa també vam tenir la sort d'entrevistar la Mireia Benquer, investigadora del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, i ens vam guardar també una pregunta. Estem apuntalant bé l'adaptació del país a les sequeres que vindran?
5: Jo crec que, per una banda, hi ha bones intencions, hi ha molt bona informació, però anem molt tard. Ens està costant molt reaccionar i estem ben informades des de fa molts anys i no ens hem posat les piles, no ens hem començat a moure fins que hem vist les orelles del llop. Llavors, jo crec que anem tard i anem a mitges tintes, també. Haurien de ser mesures molt contundents, molt valentes, més enllà de vots i de partits polítics, perquè això anirà molt més enllà de vots i de partits polítics, i crec que anem tard. I, per altra banda, penso que també ens falta una mica obrir el focus, perquè sobretot quan parlem, més enllà de l'adaptació dels boscos, quan parlem de la gestió de l'aigua en general, posem molt el focus a poder tenir més aigua disponible. I penso que ens estem oblidant moltíssim el canvi d'ús de l'aigua, el canvi de la política que fem respecte a l'aigua. Hem de veure que hem augmentat els consums per càpita moltíssim en els darrers anys. I això no s'està enfocant des d'aquest punt de vista. S'està enfocant des de com podem aconseguir aigua per donar resposta a aquests usos. Però no s'està treballant canviar i millorar aquests usos per consumir menys aigua. Hi haurà menys aigua. Llavors, potser, jo crec que hi ha una manca important de focus en aquesta altra perspectiva, no? No tant en tenir aigua per als usos que tenim avui en dia i els previsibles, sinó posar el focus en aquest canvi de cultura de l'aigua per aconseguir consumir-ne menys.
1: I anem de cap a la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona. Allà, en el seu despatx, en rep el Javier Martín Vide, que és catedràtic de Geografia i climatòleg. Només en començar la visita, ens fa 5 cèntims de com veu ell l'horitzó proper. També, parlant dels fenòmens extrems, ens explica, per exemple, tot dibuixant a la pissarra, com es produeix un fenomen com una dana. I a partir d'aquí veiem que serà interessant aquesta conversa. Una lliçó magistral que us convidem a escoltar.
0: Quatre gotes.
1: En aquest camí de 10 etapes del Quatre Gotes ens hem aturat a pensar i a reflexionar al voltant de la nostra relació amb l'aigua, tot amb la intenció de plantejar quins reptes tenim davant nostre. I ara sí que podem dir que hem arribat a l'última casella, des de la qual podríem dir que ja podem explorar què hi ha a l'horitzó, què ens espera en el futur. Per això, amb aquesta mirada llarga activada, amb els futuribles, però també posant els peus a terra i guiant-nos pel que diu la gent entesa, la comunitat científica, hem vingut a trobar una veu molt acreditada, el climatòleg Javier Martín Vide. Benvingut.
6: Hola, gràcies.
1: Senyor Vide, ens hem de preocupar pel futur?
6: Sí, vivim en un món canviant, imprevisible, i també des d'un punt de vista climàtic, meteorològic, ambiental. Sí, sí, hem d'estar alerta, sempre.
1: Li demanem un exercici de síntesi, però també de projecció. Ens podria fer un esbós de com serà el clima de Catalunya al 2050?
6: Doncs bé, pensant en xans de segle, vivirem en un país, sens dubte, més sec que actualment. Per què? No tant perquè plogui menys, sinó perquè la temperatura continuarà augmentant, ho està fent ja des de fa 4 dècades, i continuarà. Els models climàtics, que són l'eina més potent de què disposem per veure què ens depararà el futur, clarament anuncien que la temperatura continuarà pujant les properes dècades. Aleshores, en un país amb una temperatura més alta, hi ha més evaporació, més transpiració vegetal, al final menys recurs hídric al terra, encara que plogués el mateix.
1: Estem parlant d'aquí a només 25 anys, tampoc és un horitzó tan llunyà, però en aquest sentit hi haurà realment canvis dràstics?
6: Bé, tot apunta en quant a la temperatura que les onades de calor seran el risc més important al que ens enfrontarem a les properes dècades. Ja veiem estiu darrere estiu les onades de calor. L'any passat a Figueres es va batre el rècord de temperatura màxima absoluta de Catalunya. No imaginaven que el nord-est de Catalunya, Figueres, arribés, assoleix 45,4 graus centígrads. És tenir la vall del Guadalquivir aquí, al nord-est de Catalunya. També Barcelona l'estiu passat va arribar a 40 graus a l'Observatori Fabra. Mai havien tingut en aquest observatori una temperatura tan alta, tan característica, 40 graus. Per tant, tot apunta a que patirem molt amb la calor, especialment a les ciutats. La gent gran, els nostres majors, la gent gran amb malalties cròniques, especialment si viu en condicions de pobresa energètica, patiran molt. És un problema de salut pública. I d'altra banda, en quant a la pluja, la precipitació, que en conjunt a Catalunya és modesta, amb molts contrastos. Tenim alguns llocs cap a les terres baixes de Lleida, ja a prop dels Monegros, cap a aquesta part més interior, més occidental de Tarragona, quantitats inferiors a 400 mil·límetres en promitja anual. Fins i tot al pantà de Riba-roja tenim 324 mil·límetres en promitja, que és poquíssim, i tenim alguns llocs al Pirineu de Lleida 5 vegades més en promitja. Allà es pot. La pluja està entre 1.500 i 1.600 mil·límetres. Per tant, partim d'un territori molt contrastat climàticament i pluviomètricament, però tot apunta que no podem esperar més pluja. No podem esperar més pluja a les properes dècades. En tot cas, malgrat que plogués el mateix, temperatura més alta, menys recurs hídric al terra. Un país més sec.
1: Venim de l'última sequera, que ha estat la més dura que s'ha registrat mai. Això vol dir que la pròxima sequera també ens la hem d'imaginar així?
6: Jo penso que la propera sequera que vindrà, ull, vindrà, a no massa tardar, vindrà, no serà probablement tan greu com aquesta. Aquesta ha estat excepcional. No trobem un episodi de 3 anys seguits i una miqueta més que anant-nos cap a 2 segles enrere, fins a 1822, 23, 24. Per tant, ha estat del tot excepcional. però al futur també tindrem sequeres molt dures, probablement alguna com aquesta que hem patit, que ha estat, repeteixo, excepcional. Afortunadament ha acabat, pràcticament a tot el país ha acabat, però vindrà una altra, hem d'estar preparats, sens dubte. No caiguem en el cicle hidrològic. Què vol dir? Que comença a ploure com ara, ja portem alguns mesos, plovem bé, els nostres embassaments comencen a tenir un aspecte saludable i ens deixem anar, perquè després tornarà a que la sequera assumirà una miqueta el nas i aleshores lamentarem un altre cop el cicle hidrològic. No, hem d'estar en permanent alerta perquè es repetirà.
1: Clar, ara és el moment de treballar al futur i més en aquest context mediterrani que podríem dir que és on més es manifestaran, on es faran més palpables els efectes del canvi climàtic.
6: Sí, hem de treballar ara. Hem de treballar ara per tal que la propera sequera tingui uns efectes menys greus que la passada. És el moment, per exemple, de reparar totes aquelles pèrdues d'aigua en les xarxes de distribució a les poblacions. Hem de canviar una miqueta el disseny del país, del territori. Quin país volem? Perquè l'aigua va lligada íntimament amb el model de territori i amb el model energètic. Aigua, energia i territori van de la mà. Quin territori volem? Volem molts més turistes any rere any, cada cop més, que consumeixen aigua. Quin país volem? Volem més regadiu? Encara més, encara. Tindrem els embassaments mig plens. Poques vegades els veurem plens del tot. Mig plens o mig buits, no? Per tant, hem de dissenyar i pensar quin país volem.
1: I ens hem d'imaginar un país més sec i que, per tant, camine cap a la desertificació, cap a una imatge més similar a la dels monegres?
6: Jo no arribaria a aquesta imatge de la desertització. Ara, sí que és cert que els ecosistemes han patit molt amb aquesta sequera. Han patit molt, han mort molts arbres i altres vegetals. Això és cert. Sí que el nostre paisatge vegetal, per dir-lo d'alguna manera, potser tendeix a tenir més matolls que boscos pròpiament dits. No és una evolució amb unes condicions climàtiques menys favorables. No? Ara, el terme desertització és un terme fort. No? Aleshores, també està la mà humana en el bon sentit d'organitzar el territori d'una forma adequada. Per exemple, de cara als incendis forestals, tindrem unes condicions climàtiques que afavoriran el desenvolupament d'incendis forestals. Ara tenim molt bons tècnics al nostre país. I, d'altra banda, si organitzem, si planifiquem ben el territori, fem un territori en mosaic, camps de conreu, taques de boscos i tal, intentarem amb aquest disseny segurament que no tindrem grans incendis forestals.
1: Una altra de les conseqüències del canvi climàtic, que encara no hem comentat, és l'augment del nivell del mar aquí a Catalunya pel que fa al que a nosaltres justament ens porta a parlar amb vostè, que és aquest accés a l'aigua. Ens hem de preocupar, ens penalitzarà, per exemple, amb la salinització dels aqüífers?
6: Ja ho està fent, sí. El mar està pujant a les nostres costes, al litoral, i tenim una dada molt bona de l'Estartit, on una persona, Josep Pasqual, està mesurant des de fa dècades totes les variables marines i atmosfèriques. Doncs bé, està pujant a raó d'entre 3 i 4 mil·límetres any. Sembla poquet. És difícil des d'un mitjà de comunicació transmetre preocupació als nostres conciutadans, no? 3 mil·límetres, 4 mil·límetres. Si vaig a la platja i una onada de metre i metre i mig, jo tan tranquil, no? Però 4 mil·límetres any vol dir 4 centímetres en una dècada, vol dir dos pams en un segle. I això té un efecte de més erosió quan arriba un temporal marítim. Recordem el Glòria fa 5 anys, el 2020, el gener del 2020, va arrasar els nostres passejos marítims, va deixar sota les aigües el delta de l'Ebre diversos dies. Per tant, està fent més erosió, s'endú la sorra de les platges, també els conreus dels deltes, i d'altra banda està salinitzant els aqüífers costaners de prop del litoral. Sí, i pensem que una part important, un percentatge important de la població catalana habita, viu, vivim al litoral. I allà es concentren moltes activitats i el turisme té una preferència pel litoral. Per tant, sí que són franges que estan crítiques.
1: Ens estem preocupant per aquest escenari a futur, a escala local, que és la nostra mirada, però si ampliem la perspectiva, hem de parlar que aquesta escassetat d'aigua també serà un problema a escala global, o bé senzillament que les zones seques i les humides s'estan desplaçant?
6: Hi ha llocs del planeta, zones planetàries, per exemple, al nord d'Europa, que ara ja plou més que dècades passades. És a dir, que en un planeta càlid en conjunt es reforça el cicle de l'aigua i plou més. Més evaporació, més evapotranspiració i més retorn. Estem en un cicle, el cicle hidrològic. Per tant, en conjunt pot ploure més en el conjunt del planeta, però la dinàmica atmosfèrica està fent que algunes franges latitudinals es veuen afavorides per més precipitació, probablement latituds altes d'ambdós hemisferis i també l'Equador, i altres com la nostra, la Mediterrània, amb menys pluja en el futur. Perquè, clar, al sud del clima mediterrani tenim una franja de grans deserts, el desert del Sàhara, i sembla que està migrant una miqueta cap al nord i ens agafa, ens agafarà una miqueta, sense espantar la gent.
1: Professor Javier Martín Vide, gràcies per la seva lliçó i per haver compartit aquesta conversa, que ha estat un plaer amb nosaltres.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
7: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: I arribem al final del Quatre Gotes amb encara una cosa pendent. Havíem preguntat, tot just en començar, al ChatGPT com Catalunya podrà afrontar la situació de sequera en l'horitzó del 2050. La resposta, doncs bé, per exemple, ens ha recollit d'informació doncs, que ha trobat per internet aquesta projecció que fa l'Agència Catalana de l'Aigua, que hi haurà un 22% menys de recursos hídrics al litoral català d'aquí a 25 anys, i ens ha plantejat algunes de les mesures, podríem dir, que aquí ja s'han parlat, com és l'aigua regenerada, les desaladores, les xarxes interconnectades, com també la modernització del reg. A la pregunta, Catalunya podrà afrontar l'escassetat del 2050? Diu sí, però sempre amb una actuació decidida, amb inversions i adaptacions. I reconeix que Catalunya té risc real d'escassetat hídrica el 2050, sobretot si no s'actua amb contundència. Això vol dir que la majoria de veus, també les que han publicat a través d'internet i en totes les plataformes, empenyen en la mateixa direcció. El risc hi és i cal actuar. Epi, espera, encara una pregunta més. I quanta aigua ha consumit la intel·ligència artificial per fer aquesta resposta? Ens diu que cap gota, tot i que després reconeix que per la refrigeració sí que hi ha hagut d'invertir una petita part d'aigua. En aquest raonament està parlant de menys de mig litre d'aigua. En qualsevol cas, són els nous consums de la tecnologia i del processament de les dades que necessiten refrigerar-se amb aigua. I aquest també és un altre tema de futur molt interessant i sobre el qual també n'hauríem de parlar. Catalunya, de fet, vol captar gigafactories d'intel·ligència artificial, també vol produir hidrogen verd. Bé, sigui com sigui, aquests i altres debats al voltant de l'aigua, com la seva qualitat, són qüestions que deixem encarrilades, les deixem en un petit calaix, amb la porta oberta a afrontar-les més endavant. De moment, us agraïm que ens hagueu acompanyat en aquest recorregut inicial del Quatre Gotes. Us deia que començàvem amb una mínima pretensió. Fonamentalment, són dues qüestions. El fet de mantenir en l'agenda aquesta gestió de l'aigua com una qüestió vital i estratègica, una vegada passada la sequera, i en segon lloc, una mica més difícil però important, fer-vos reflexionar amb les aportacions tan valuoses de tots els que ens han acompanyat en aquest trajecte. I bé, esperem haver-nos apropat al màxim en aquests objectius. Gràcies per la confiança. Fins aviat.
2: Quatre gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem! Vero Boquete, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Mariona Caldentey són algunes de les esportistes que han fet possible que el futbol femení sigui on sigui. Elles han tocat el cel, ho han guanyat tot i, el més important, han permès a les noves generacions somiar. Estarem tots d'acord, però, que tot això no hagués sigut possible sense unes pioneres. Va ser el 1914 quan un grup de dones va decidir desafiar les normes socials de l'època i plantar-li cara al masclisme imperant del moment. Volien jugar a futbol, ho tenien clar. Per això van crear l'Spanish Girls Club i el 9 de juny d'aquell mateix any el somni es va fer realitat. Dos equips batejats com a Montserrat i Giralda van disputar el primer partit de futbol femení documentat a l'Estat. La seu, el conegut com a Camp de les Faves. Ara bé, el menyspreu dels mitjans de comunicació de l'època, el poc suport per part de les administracions i l'arribada del franquisme anys després va provocar que aquestes futbolistes fossin oblidades. Després de la Primera Guerra Mundial, el futbol femení va tornar a Barcelona. Va ser una època dura en què les dones que volien jugar ho van haver de fer en equips masculins, fent-se passar per homes. Qui no ha sentit mai a parlar de l'Anna Carmona? Coneguda primer com Anita i més tard com a Beleta, se'n va anar als pits per dissimular-los i es va veure obligada a jugar amb roba ampla. Quan es va saber que era una dona, va patir arrest domiciliari. Però aquest és només una història de les tantes que es va viure en aquella època. Dones empoderades que van jugar-se la vida per poder jugar a futbol, gràcies al seu talent i la seva valentia, van aconseguir trencar moltes barreres i estigmes. Elles són les que van posar les bases de tot el que vindria després. La resta és història.

0: Ho dèiem, van ser dones com l'Anita les que van posar la primera pedra, però no va ser l'única. A casa nostra en tenim algun exemple. Un d'ells, la Rosa Maria Mallol. Nascuda al barri del Serrallo, a Tarragona, amb només 17 anys, va cordar-se les botes i va començar a donar les primeres puntades de peu a la pilota amb la samarreta de l'USFEAC. Ràpidament el Reus es va fixar en ella i després d'una gran temporada, l'Espanyol li va obrir les portes. No s'ho va pensar dues vegades i durant 18 temporades va defensar la samarreta blanquiblava. Ha guanyat diferents títols i diferents campionats de Lliga, però sens dubte el que realment ha guanyat és el respecte de qualsevol futbolista. Tot plegat, en un moment en què jugar a futbol no estava tan ben vist. Aquesta setmana l'hem anat a veure i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes.
1: Rosa, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Començarem fent una mica una vista enrere en un moment i parlar una mica dels inicis. Com van ser els de la Pachicha al món del futbol?
2: Bueno, en aquella època que vaig començar aquí al Camp del Nàstic, perquè van organitzar una família que no era d'aquí, que era de València, van voler muntar un equip aquí a Tarragona, aquella família. Llavors van començar a buscar gent per començar a jugar a futbol i, bueno, molt bé. Vull dir, entrenàvem i jugàvem al camp de l'Avinguda Catalunya del Nàstic. O sigui, que parlo d'anys. Llavors, clar, al cap de potser 2 o 3 anys es va desfer, perquè, clar, aquí no hi havia sortit amb això del futbol. Jo, personalment, me'n vaig anar a Reus. Vaig estar un any a Reus. I allí va vindre l'Espanyol, que llavors, clar, es veu que els hi va agradar, i me van fer una fitxa. Bé, en aquella època la fitxa era un tros de paper i un carnet que fèiem pel camp de l'Espanyol i punta i pelota, no hi havia res més.
1: Això t'anava a dir, de sobte reps aquesta trucada de l'Espanyol, no sé què penses, què és el primer que se't passa pel cap?
2: No va ser una trucada. Van vindre a jugar a contra nosaltres aquí a Reus. I ells me van veure jugar a futbol. I llavors pues, els hi va agradar, vull dir, no ho sé, els devien veure alguna cosa i va ser que allí mateix van parlar amb mi si m'interessaria anar a jugar a Barcelona amb l'Espanyol i vaig dir que sí.
1: Uh-huh. Amb la samarreta blanca i blava vas estar gairebé 18 temporades, si no recordo malament. Recordes com va ser el teu debut?
2: El meu debut? Ostres, te parlo de molts anys. Clar, abans les lligues eren molt diferents amb les d'ara. O sigui, nosaltres jugàvem a les rodolies de Barcelona. Sabadell, que eren els equips que hi havia, el Terrassa, el Barcelona... vull dir, hi havia molts d'equips. Nosaltres jugàvem per dir al redador. Ara, el dia que va ser el meu debut, pues no me'n recordo, la veritat. No me'n recordo. T'ho dic sincerament, no me'n recordo.
1: Com va viure ser pionera en un moment en què el futbol femení no tenia tanta repercussió com ara o no estava tan ben vist?
2: Pionera? Bueno, a nosaltres s'acostava molt això, de jugar a futbol. Se teníem que pagar tot. Jo personalment tenia que anar a entrenar 2 camins a la setmana a Barcelona, m'ho tenia que pagar tot. L'Espanyol no pagava res. Ens donava les samarretes i el carnet per entrar al camp de l'Espanyol i res més. O sigui, jo sempre he dit que un dels trencs que hi havia era meu, perquè jo feia molts de viatges, a més, l'estància d'estar allí, també. Sort que vaig trobar una família, que la noia jugava amb mi a l'Espanyol, que els hi vaig fer pena. Van dir, ves, pobra xiqueta aquesta que ve sola de Tarragona, mira, ve, i si la fillem? I va ser així, vaig anar a casa d'aquesta família i jo sempre he dit que he tingut 2 mares, la que em va parir i la que em va cuidar.
1: Ets conscient, però, que tant vostè com les teves companyes va obrir camí i vau fer que ara les noves generacions doncs, puguin tenir referents d'alguna manera?
2: Sí, clar, és impepinable que si no arribem a ser nosaltres, aquí no hi ha futbol femení. Nosaltres vam ser les pioneres que vam obrir el que és el futbol femení. Vull dir que gràcies a nosaltres ja es podien donar gràcia que hi ha hagut això, el futbol femení, que encara falta, eh? Encara falta.
1: El futbol té moltes coses bones, però també en té d'altres que són dolentes. Per exemple, has de renunciar a moltes coses. A què va renunciar la Pachicha?
2: Jo pràcticament no vaig renunciar a res. No vaig renunciar a res perquè a mi m'agradava jugar a futbol. Renunciar, el meu pare no volia de les maneres que em anés a Barcelona a jugar a futbol, però jo, R que R, me'n vaig anar a Barcelona. La meva mare sí, però el meu pare era impepinable que no volia que jugués a futbol. O sigui, renunciar no, perquè jo treballava aquí i me n'anava cap allà. I no és que fes això sol. Jo feia castells, portava la Bíblia, vull dir, he fet un munt de coses, però jo el futbol a davant.
1: Ja fa molts anys que vas començar a jugar a futbol i el futbol femení, evidentment, ha canviat. Tu també tens aquesta sensació des de dins?
2: Sí, clar que ha canviat. Hombre, abans ja t'he dit que abans nosaltres s'ho teníem que pagar tot. Els desplaçaments que fèiem per agafar autocars, que a vegades anaven els cotxes dels pares de les jugadores, ho tenien que pagar tots ells. O fèiem sortejos per poder agafar un autocar, que no ens donaven res. Això avui en dia no. Tenen massatgistes, només que cauen, i nosaltres caiem i s'aixecaven.
1: Podries fer una estona que encara queda molt camí per fer. Com veus la situació actual del futbol femení, sobretot aquí a la demarcació de Tarragona?
2: Ui, aquí a la demarcació de Tarragona, un desastre. Un desastre perquè ja no veig en cap lloc que surti Tarragona l'equip de no sé què. Una cosa freda, freda, freda. Jo ho veig, eh? El meu punt de vista ho veig fred. Sí que hi ha equipets, però què? Com són els equipets? No es mouen d'aquí? Vull dir, no es veu avançar per la part d'aquí de la província de Tarragona.
1: I què falta? Potser és que els clubs del territori no acaben apostant o no fan una aposta real pel futbol femení o a què es deu?
2: A veure, jo crec que es deu que aquí el president que sigui de futbol no don peu a les dones. No don peu perquè ell tindria que ser el primer que tindria que parlar amb la catalana o l'espanyola i dir, bueno, a Tarragona tenim equips i, clar, com que tenen que mullar la pasta, doncs aquí som l'última merda, en perdó.
1: Però, en canvi, si surts una mica d'aquí del territori, veiem que a Barcelona s'estan fent molt bé les coses, un exemple
2: clar.
1: De la Barça, no?
2: Sí, clar, clar, evident. Però per què? Perquè hi ha un equip que és del Barcelona i com les del Madrid, com les de l'Atlètic de Madrid, aquestes estan apoyades pel club. I aquí el Nàstic ho apoya el futbol femení. Jo no veig que el Nàstic aposti pel futbol femení aquí.
1: I parlant, ja per anar acabant, parlant de tu, no sé si t'hagués agradat viure o jugar a futbol actualment, tenint en compte doncs, tot el que tenen les jugadores, per exemple, del Barça, que ara parlàvem.
2: A veure, jo personalment, jo en aquella època vaig estar molt bé, molt bé. Vull dir, no vaig tindre cap problema. Que si m'agradaria ara, potser sí, però no canvio res, allò d'abans amb allò d'ara.
1: I ja per acabar, per on passa el futur del futbol femení?
2: Per on passa el futur? Home, a nivell nacional, aquí des de la de Tarragona no veig jo encara futur, però el que és a nivell nacional sí, perquè tenim una selecció que ja ha guanyat un campionat, ha guanyat de tot, i això vol dir que s'està movent el futbol femení. Però quines noies són les que hi ha a la selecció? Si t'hi fixes, són d'equips de primera divisió. No en veuràs cap que agafin d'aquí a Tarragona. Jo no n'he vist cap encara que vagi a la selecció. Ja te poso la selecció. Ni a la catalana tampoc.
1: Per tant, per acabar, un desig pel futbol femení, si vols, aquí al que fa la demarcació o més en general.
2: Jo només m'agradaria, abans de morir, que vegés que algun equip de Tarragona quedés campió de Lliga. Però això, mare de Déu, primer que tot és moure el que tenim aquí i després ja sí que podem desitjar el que volem. Això és impepinable.
1: Doncs escolta'm, Rosa, gràcies per l'estona.
2: No res, tranquil·la.
1: I esperem que el somni es compleixi.
2: Esperem que se compleixi perquè és el que més m'agradaria a mi. Ho dic en sèrio.
0: I fins aquí aquest capítol dedicat a les pioneres, les que en silenci van treballar per poder jugar el que més els agradava i les que alhora van lluitar per fer que la societat fos una mica més justa. Han passat molts anys des d'aquell 9 de juny del 1914. Per sort, el futbol femení ha avançat. Tot i això, segur que esteu d'acord si dic que encara queda molt camí per recórrer. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: El diccionari TermCat.
2: Paraules noves que ja pots dir.
1: Higiene alimentària. Conjunt de condicions i pràctiques individuals o col·lectives que persegueixen controlar els perills alimentaris i garantir la seguretat microbiològica dels aliments.
0: L'objectiu de la higiene alimentària, o higiene dels aliments, és evitar la transmissió de malalties per la ingesta de menjar, com la salmonelosi. La base del terme és el mot higiene, que prové del grec higienion, que vol dir salut, i que ens recorda la relació estretíssima que hi ha entre el que avui entenem per higiene i la salut.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
2: Fa 25 anys es va estrenar la primera pel·lícula d'una trilogia que va ser un petit miracle pel fet que es van rodar les tres pel·lícules.

0: reconeixements de crítica i indústria. El retorn del rei va ser la primera pel·lícula de fantasia a guanyar un Oscar a millor pel·lícula, provocant que el gènere deixés de ser considerat menor i va atraure nou públic a les obres de Tolkien i també de tota la fantasia en general. De fet, sense aquest èxit, segurament HBO no s'hauria arriscat mai 10 anys després a produir la sèrie de Joc de Trons. La clau de l'èxit va ser una mena de col·laboració entre Tolkien i Peter Jackson. Es van retallar fragments dels llibres, es van concentrar part del material i es van adaptar personatges, però es va mantenir el cor temàtic de l'obra. Una obra que, segons explicava Tolkien a la BBC a finals dels anys 60, va créixer per proporcionar un món a les llengües que ell creava, i no a l'inrevés. Ara, 25 anys després, en un moment en què els estudis i les productores juguen sobre segur, és impensable que es repeteixi una aposta d'aquest estil, però curiosament aquest 2026 es començarà a rodar una nova pel·lícula hereva d'aquella producció amb Andy Serkis, l'actor que es va convertir en Gollum a les pel·lícules originals, com a director, i recuperant personatges, actors i equip d'aquells anys de producció. S'espera que l'any que ve arribi The Hunt of Gollum, la cacera de Gollum, que cobreix els anys en què Gandalf va desaparèixer a la comarca i va mirar de trobar aquest personatge clau de la trilogia. Mentre esperem aquesta nova pel·lícula, podem mirar les tres pel·lícules originals, doblades i subtitulades al català, a Netflix, HBO i Rakuten, i també subtitulades a Prime Video.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de jocs de taula. Jo no sé tu, però per mi no hi ha res com un bon dinar o sopar amb amics i després arrodonir-ho amb un joc de taula. Després de les postres, quan tothom ja està relaxat, arriba el moment de treure les cartes, el rumicup o el clàssic uno. Saps aquella sensació de plenitud? Després d'un bon àpat que ja no pots més, ja estàs tip i dius, bueno, i ara què? Doncs ara, un bon joc és la millor manera de despertar-nos. Activar la ment i passar-ho bé, sense preocupar-nos pel rellotge. I és que els jocs de taula tenen aquest poder. Ens fan estar atents, ens fan pensar, fins i tot desperten l'esperit competitiu que tots portem a dins. De cop i volta, et trobes negociant per guanyar una partida de Monopoly o vigilant que no t'enredin a l'Uno. I no sé què té, però un cop comences a jugar, el temps vola, com si tornéssim a ser nens per una estona. I a més, es genera aquella complicitat entre els amics, aquest riure espontani que només es troben amb les millors trobades. A casa, és gairebé un costum. Després de les postres, del cafè, venen els jocs. N'hi ha que es posen ben seriosos, eh? Com si s'hi juguessin la vida. I després, hi ha els que només volen riure i veus com s'inventen regles noves només per complicar-ho tot plegat, eh? M'encanta treure els jocs perquè mai saps com anirà la partida, però sempre acaba amb rialles i bons moments. Els jocs de taula són màgics perquè creen connexions i fan que la gent s'oblidi de les preocupacions del dia a dia i es concentri en aquell moment. Són perfectes per despertar la creativitat i l'atenció i fins i tot et fan descobrir com de bé o malament se't donen certes habilitats, com la lògica o la memòria. I el millor de tot, que no calen grans preparatius. Amb una baralla de cartes, un joc senzill o fins i tot un paper i un llapis per fer el clàssic joc del penjat. I ja tens hores de diversió assegurades. Què et sembla? Juguem?
1: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
1: Fes-t'ho tu. Pràctica de fabricar, reparar o decorar un mateix objectes generalment d'ús propi sense l'ajuda de serveis professionals.
5: Si t'agrada el bricolatge o les manualitats, estaràs fins al capdamunt d'escoltar l'expressió Do It Yourself, o l'acrònim D-I-Y. Si vols estalviar-te el manlleu, i el més important, assegurar-te que la vida entén, és millor fer servir l'expressió Fes-t'ho tu. Funciona com a nom el Fes-t'ho tu.

0: tu o la tendència fes-t'ho tu, o com a adjectiu, una joguina fes-t'ho tu o un moble fes-t'ho tu. Pensa, però, que també tens altres expressions més naturals, com fet per mi o fet a mà.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Què fer abans d'apuntar-se al gimnàs?
4: Apuntar-se a un gimnàs és una excel·lent decisió per millorar la salut física i mental. Abans de començar, però, és important establir objectius clars i realistes, ja sigui per perdre pes, augmentar la força o simplement mantenir-se actiu. Consulta amb un professional del gimnàs per dissenyar un pla d'entrenament adequat a les teves necessitats i condició física. No oblidis escalfar abans de cada sessió i estirar després per evitar lesions. I finalment, mantén una actitud positiva i pacient, ja que els resultats requereixen temps i constància. Amb aquests consells estaràs preparat per treure el màxim profit de la teva experiència al gimnàs.
2: Salut activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És important, un cop t'apuntis al gimnàs, valoris quines activitats hi ha, amb quines pots incidir més o incidir menys segons la teva condició física. Per nosaltres, el més important, com a fisioterapeutes, és que intentis fer tots els exercicis amb el pes adequat, amb les repeticions adequades per evitar fer-te lesions en un futur. És important que quan iniciem l'activitat en el gimnàs no vulguem començar de cop a voler córrer una hora seguida o agafar el màxim de pes que creiem que podem agafar. És important que tot sigui progressiu, que anem a poc, que ara notem que el cos s'ha adaptant a tots els canvis que anem fent durant la setmana amb l'activitat, que seria ideal fer de 2 a 3 dies com a mínim a la setmana, i anar augmentant segons es comenti el monitor. L'escalfament normalment s'inicia a poc, i un exemple d'ell seria, per exemple, començar a fer una miqueta de bici progressiu, lent, sense molt d'esforç ni molta resistència, i també mobilitzar una miqueta totes les articulacions perquè entrin al calent. I quan acabem, és important que anem baixant el ritme progressivament a poc per no frenar del tot l'activitat, que el cos se vagi adaptant, la freqüència cardíaca també, i llavors hauríem d'estirar una miqueta per evitar tenir alguna lesió.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació...
7: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, al Bages i a la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers, caiguda d'arbres i també de branques. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja han quedat restablertes totes, menys RL4 a Calaf, i també els vessals d'aigua van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. Una esllavissada també va obligar a donar pas alternatiu a la Nacional 145 entre Andorra i la Seu d'Urgell. Les autoritats també han activat avisos per possibles crescudes de rius i barrancs, tot i que no s'han registrat incidents greus. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
2: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs tindrà una beca gran protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
1: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya. La resta és sobretot dels ajuntaments, que suposen el 60%, i d'altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets. Tot i que no hi va haver ferits, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I també els Mossos han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest dijous al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital ha acabat morint mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. La policia també ha presentat i retirat una motocicleta que podria estar relacionada amb els fets. I per què fa el temps, el dia comença amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran de nou nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a les comarques del nord-est. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que heu estat com nosaltres cantant aquest tema perquè jo crec que aquí més que menys es coneix la lletra. Eren els M Clan l'any 2001 quan treien aquest tema tan, tan xulo, Souvenir, i a més amb aquest format certament una miqueta doncs, acústic o de concert en directe. Els M Clan, que ens ha vingut molt de gust escoltar i avui venia Superatom, perquè amb el tema del dia, que és el tema dels viatges, nosaltres ens hem quedat en un petit detall. De fet, és això, un souvenir. I ara, fora d'Enric de Cardedeu, us explicaré quatre coses sobre els souvenirs. Però quatre, perquè també hem preguntat a la nostra IA particular i la de tothom, vaja, que d'on ve això de portar-se records, no?, dels viatges. De fet, és això, souvenir, és paraula francesa, jo crec que així ja ho intuïem, que significa record o una cosa que et ve a la ment. Tirem enrere, Allà ens parlen dels peregrins grecs i romans que compraven àmfores, medalles o vasos en els santuaris. Jo crec que més que per record, una mica per portar-los a casa, això a l'antiguitat, per dur-los a casa, que els protegís la casa, objectes sagrats. Sembla que també passava això a l'edat mitjana, en aquells llocs on els cristians anaven de peregrinació i així doncs, sortien tot de productes que podien comprar i emportar-se a casa per protegir-los, no? Ampolles de metall, de fang, amb oli sagrat o amb insígnies dels sants. Avui en dia això encara segueix, i si no, mireu les conxes típiques del Camí de Santiago. Però el tema dels souvenirs va experimentar un boom totalment diferent, més no tan sacre, vaja, durant el segle XVII, segle XVIII. I és que va ser quan es va documentar per primera vegada aquest, el 1775, em diuen, no?, aquesta paraula. Qui va comprar molts souvenirs? Doncs hi havia tota una corrent entre els aristòcrates europeus des del segle XVII, ens diuen, fins al segle, començaments del segle XIX, tota una corrent de viatges que es deia Grand Tour i que consistia en que aquells aristòcrates, no?, o aquelles persones culturalment inquietes i que s'ho podien permetre, evidentment que tenien un estatus, doncs feien viatges per tota Europa. Sí, sí, a l'estil Interrail, més o menys, però imagineu-vos, al segle XVIII n'hi deien Grand Tour i la destinació la tenien molt clara. Havien d'acabar a Itàlia. Llavors va ser a Itàlia quan van desenvolupar tota una indústria, doncs això de records, entre cometes, de souvenirs, que bàsicament tenien a veure amb la cultura. De fet, moltes de les persones dels aristòcrates que feien el Grand Tour acabaven emportant-se a casa petites obres de records artístics, bàsicament, Ja passem al segle XIX, amb l'arribada del tren i del vaixell de vapor, doncs, la classe mitjana ja va poder viatjar i això va facilitar també doncs, aquesta comercialització del turisme. I la cosa ja va esclatar, i suposo que per això la paraula la tenim en francès, a l'Exposició Universal de París, 1889, amb la inauguració de la Torre Eiffel, quan es van disparar la venda massiva, ens diuen, d'objectes impresos, de postals, de miniatures col·leccionables i tot plegat. Doncs això és a grans trets el que ens diu la intel·ligència artificial i Google, de fet, el que ens expliquen sobre la història dels souvenirs. Jo crec que imprescindible, en qualsevol viatge, gran, petit, encara que sigui una pedreta del camí, un record que a vegades són fotografies i a vegades són objectes, no? Que fins a cert punt a vegades es queden també una mica arraconats a casa. I què passa amb els souvenirs que us porten els demés? La resta de gent que va de vacances, si et porta un souvenir que per ells és molt interessant i el contextualitza, però que tu, com que no has estat en aquell viatge, vas com una mica perdut. No sé si això l'he passat mai a l'Aina Barbany, de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: I això és només un aspecte dels viatges, dels souvenirs.
1: Però és només un aspecte.
0: Preguntem per viatges en general, Per turisme,
1: sí.
0: Per turisme.
1: Turisme en general. Però m'ha semblat molt interessant tot el que has explicat, perquè no en tenia ni idea, jo,
0: Jo tampoc, jo tampoc.
1: Està molt bé, mira.
0: Que consti sí, que ha sigut a raig, no ho hem contrastat, que és allò que sempre es recomana fer amb la IA, però entenem, entenem que és un tema que no té polèmica ni necessita massa contrast, perquè la IA pilla d'aquí i d'allà i fa un resumet xulo,
1: Disculpeu. Està bé.
0: Sí. Pues sí, molt interessant, la veritat que sí.
1: Sí, avui és el tema és viatjar, turisme, perquè al final hi ha qui aprofita aquests mesos per descobrir nous racons al món, qui torna cada any al mateix destí perquè és com que ja forma part de les seves tradicions, no? I qui prefereix també fer una escapada ben a propet de casa, ja sigui per facilitat, per poc temps o inclús econòmicament és més factible, no? També.
0: Clar.
1: Sigui com sigui, el turisme forma part de l'estiu de milions de persones.
0: I, de fet, hem estat a les dues bandes, no? Hem sigut,
1: sí.
0: hem rebut turistes, els hem patit també i els hem gaudit i també hem sigut nosaltres.
1: Exacte, sí, sí, sí. Llavors, coneixem molt bé les dues bandes. Però, bueno, a mi el que m'agrada de viatjar personalment és que permet conèixer altres cultures, tastar gastronomies diferents, descobrir paisatges que són realment espectaculars i llavors també crear records, no?, que sovint ens acompanyen tota la vida i que poden passar els anys i sempre acabes tornant allà, no?, en certa manera. Mm-hmm. Però també, per exemple, és una font inesgotable d'anècdotes. Quantes vegades viatjant ens han passat coses que després, posteriorment, expliquem en un sopar amb amics o amb familiars o el que sigui, no? Doncs avui, precisament, us preguntarem... és un tema molt obert, ens podeu explicar el que vulgueu, però la pregunta que us llancem per inspirar-vos, si voleu dir-ho així, és on us agradaria fer turisme o que ens expliqueu alguna anècdota d'algun viatge que hagueu fet o coses que us hagin sorprès o coses així.
0: Molt
1: així
0: bé.
1: Que si voleu podeu enviar ja a través de WhatsApp i si no també per Instagram.
0: Vinga, doncs així ho farem i a les 10 recollirem una mica les vostres impressions. Perfecte. Aina Barbany des de Cardedeu. Una abraçada, companys.
1: Una abraçada. Fins ara.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Més enllà de turisme i d'anècdotes de viatge, passaran altres continguts per aquest parell d'hores que dura l'Obert per vacances fins a les 11. Mireu, us explicarem. Just haurem començat tirant d'intel·ligència artificial per buscar informació. Hem començat així el programa. I avui us parlarem d'una llei europea que pretén regular els usos de la IA, de la intel·ligència artificial, no en tots els sectors. Això sí, pel que fa a les empreses, a l'ús empresarial que se'n fa. Ara ho explicarem en detall i sabrem fins on aquesta llei pot ser efectiva. Després posarem en forma el nostre català, el Despertarem, amb aquest podcast de llengua que ens ofereixen des de la Nova de Reus. Ai, i a Terres Lleidatanes sabrem què és aquesta proposta tan xula que es diu Artistes amb Tractor. Artistes amb Tractor. Jo ho deixo aquí de moment. És que és molt suggerent, eh? I entre una cosa i l'altra ens anirem cap al Museu Romà de Premià de Mar a fer d'arqueòlegs. També us farem tot un seguit de recomanacions de pel·lícules que no us podreu perdre aquest estiu. Abans que s'acabi l'estiu, totes les pel·lis que l'Adrià Jurado pensa que no ens podem deixar escapar. I si, en vez de mirar pel·lis, preferiu caminar per la muntanya, avui ens conviden a conèixer els ports. Doncs vinga, comencem amb els temes, que en tenim un munt i són molt interessants, i ho fem com sempre amb aquesta ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bonica notícia per començar. Detingut un home per masturbar-se davant d'uns nens d'un casal d'estiu a plena llum de dia en una plaça de Girona.
3: Els fets van passar aquest dimecres. Pels vols de 2:15 del matí a la plaça Assumpció, al barri de Sant Narcís, va ser una monitora la que es va adonar que al darrere d'un arbre hi havia l'arrestat masturbant-se mentre mirava fixament la mainada que estava fent l'activitat. Després, l'home, de 48 anys, va anar a una font propera de la plaça per mullar-se la cara i va tornar a amagar-se de nou darrere l'arbre per repetir aquesta acció de forma compulsiva. Quan la monitora ho va descobrir, va anar corrents a alertar una patrulla dels Mossos que estava per la zona fent tasques de vigilància i els agents fent recerca van trobar els sospitós i el van localitzar poc després a la mateixa plaça.
0: I continua la marea política a l'Ajuntament. Sembla que Marc Puigtió renuncia a ser l'alcaldable d'Esquerra Republicana a Girona per dignitat, diu després de la filtració dels àudios.
3: L'alcaldable d'Esquerra a Girona ha renunciat a ser el candidat dels republicans de la ciutat, diu per dignitat i responsabilitat després de la filtració. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
4: Bàsicament, el que he pres és deixar ser cap de llista d'Esquerra Republicana en les properes eleccions municipals, a les properes eleccions municipals del 2027. Bàsicament, doncs, perquè he comès un error, i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
3: Puigtió també subratlla que s'aparta perquè el projecte d'Esquerra Girona és més important i que perquè és el més honest.
0: I acabem explicant-vos que han pogut detenir el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal, us ho explicàvem ahir, d'un home que anava en moto d'aigua a Empuria Brava.
3: La Guàrdia Civil ha detingut a Empuria Brava el patró que portava l'embarcació recreativa implicada, que va accidentar-se amb una moto d'aigua i que va acabar amb la mort d'un home aquest dimecres. Els agents van arrestar l'home quan tornava la barca a l'empresa de lloguer. De fet, la col·laboració dels testimonis de l'accident i dels responsables de l'empresa va permetre que la Guàrdia Civil arribés a temps per enxampar l'home.
0: Molt bé. Pau Villafanya, des de Girona FM, moltes gràcies i bon cap de setmana, que ja és divendres.
3: Bon cap de setmana.
0: Vinga, i ara saludem la Tina Forés des de Cugat. Cugat, Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant dels veïns del Putxet, que demanen una auditoria externa abans de tornar a casa perquè és que no es refien dels tècnics de l'obra.
5: Són els veïns de les finques desallotjades per l'esvoranc de l'L9. Les obres continuen ara dies després que es trobés una nova esquerda estructural que allargarà fins al setembre el retorn del 40% dels veïns. Els residents que sí que ho poden fer, però recelen dels certificats que acrediten que tornar és segur. Josep Maria Oliver és propietari d'un dels blocs afectats.
6: Teòricament, ells ens diuen que podem tornar. Nosaltres el que volem en aquests moments és que un tècnic ens faci un informe de l'estat actual de com estan els edificis. Perquè ens ho diguin ells, amb els seus tècnics, no és suficient. Llavors, ara estem parolats amb un tècnic que ha de fer les inspeccions i segons el que ens digui, doncs llavors decidirem ja d'entrar.
5: La situació també afecta el comerç a la zona, tant el que està tancat i ha de fer front al pagament de factures i nòmines, com també el que està obert, que han notat un descens de vendes del 25%.
0: I us expliquem també que menys de la meitat dels boscos de la Generalitat tenen pla de gestió i l'objectiu és poder arribar al 100%, això seria l'any 2028.
5: La Generalitat és propietària de 272 terrenys forestals amb més de 92.000 hectàrees de bosc, però només el 40% té plans de gestió. Anualment s'intervé unes 700 hectàrees i el govern admet que per portar el bosc ben endreçat caldria doblar aquesta xifra fins a les 1.200 o 1.500 hectàrees anuals. L'objectiu és ordenar el 100% dels boscos que gestionen i si vol arribar entre el 2027 i el 2028. El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya. La resta és sobretot dels ajuntaments, un 60%, i d'altres administracions. Una de cada 4 hectàrees de bosc a Catalunya són de titularitat pública.
0: Les resultes d'un estudi ens expliquen que la pèrdua d'un ésser estimat pot accentuar el deteriorament cognitiu, això en persones d'avançada edat.
5: Sí, són les conclusions a les que ha arribat un estudi de l'Hospital del Mar i de la Universitat Autònoma de Barcelona que han publicat a la revista colombiana de psiquiatria. El treball ha revisat l'evidència científica disponible sobre aquesta qüestió analitzant dades d'11 estudis publicats. Els resultats han mostrat que el dol perllongat pot causar alteracions de la memòria immediata, l'atenció, la velocitat de processament, les funcions executives, la fluïdesa verbal i l'habilitat visuoespacial. Per tot plegat, la recerca ha alertat de la necessitat de detectar i tractar aquest tipus de dol en les valoracions geriàtriques per prevenir conseqüències cognitives. Tot i que l'estudi s'ha centrat en persones de més de 60 anys, els investigadors han recordat que el dol perllongat també pot afectar persones més joves.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Cugat Mèdia, i també bon cap de setmana, companya.
5: A vosaltres, bon cap de setmana.
0: Cap a Lleida que marxem. Emun, Arnau Vila, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Diversos municipis de les comarques de Lleida tornen a denunciar deficiències de la xarxa elèctrica, un problema que aquest estiu s'ha agreujat amb les activacions gairebé diàries del Pla Alfa per l'alt risc d'incendis.
7: Sí, perquè l'activació d'aquest protocol obliga a revisar sobre el terreny qualsevol incidència abans de reconnectar el subministrament, fet que allarga la durada dels talls. Segons dades d'Endesa, durant el mes de juliol s'han registrat 90 talls de llum a la demarcació de Lleida provocats per avaries o incidències a la xarxa. A tot Catalunya, la xifra ha arribat als 333 talls, pràcticament el triple que en el mateix període de l'any passat. Els ajuntaments lleidatans asseguren, però, que més enllà de les restriccions vinculades al risc d'incendi, els microtalls són un problema habitual que arrosseguen des de fa anys i reclamen inversions per modernitzar la infraestructura elèctrica. Davant d'aquesta situació, a les Garrigues s'ha impulsat la plataforma Microtalls serveis.cat, una iniciativa que permet registrar les incidències i facilitar les reclamacions dels afectats davant les companyies elèctriques.
0: Ens encanta donar notícies de fauna. Mireu, la població d'ossos al Pirineu continua creixent i enguany ha assolit un nou rècord de natalitat. Fins ara s'han comptabilitzat 15 nous cadells, una xifra provisional que eleva el cens de l'espècie per sobre dels 120 exemplars. I que veu de tants ossos, Arnau?
7: Sí, mira, perquè la majoria de nous naixements s'han detectat al vessant francès del Pirineu, tot i que també s'han observat noves cries a la Vall d'Aran. L'augment sostingut de naixements ha confirmat la recuperació de la població d'ossos al Pirineu, tot i que els experts continuen alertant dels riscos derivats de la consanguinitat. Malgrat això, la Generalitat preveu que la població pugui arribar als 200 exemplars l'any 2035. Aquest creixement coincideix amb una major presència de llops al Pirineu lleidatà i amb la previsió que el linx ibèric pugui tornar els pròxims anys a les comarques de Lleida.
0: Molt interessant. Seguirem també de prop aquesta notícia, a veure com es desenvolupa. Arnau Vilà, moltíssimes gràcies des d'Emun i bon cap de setmana, també.
7: Gràcies a vosaltres, igualment.
0: Marina Pérez-Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
8: Bon dia.
0: Vinga, tot preparat pel 12 d'agost, pel dia de l'eclipsi. Sembla que l'Ajuntament de Tarragona ja ha presentat el dispositiu de seguretat i mobilitat.
8: Doncs sí, tornem a parlar de l'eclipsi.
0: Ui, espera't. espera't.
8: Què farem quan s'acabi? Aquest dispositiu involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, Policia Portuària, Voluntaris de Protecció Civil i Seguretat Privada. Es controlarà l'aforament i els accessos quedaran tancats un cop s'arribi a la xifra de 20.000 persones. No s'hi podran entrar amb bicis o patinets ni amb objectes voluminosos. Alberto Lacueva, cap de la Unitat Policial de Reforç i Proximitat de la Guàrdia Urbana, explica que el dispositiu s'anirà adaptant en funció de l'afluència de gent per evitar col·lapses.
9: Al dispositiu tenim una fase de seguretat, que és una fase que en un principi, quan comença a arribar la gent, doncs estarem allà amb una patrulla, i en el cas que veiem que pot haver-hi un col·lapse, posarem els talls fora dels punts de visualització. Ja ho tenim previst. El que sí que és veritat, que és el que ha dit el conseller, la incertesa de la gent que pot venir, això no ho tenim. No treballem amb aquestes dades, perquè no tenim precedents aquí.
8: El consistori, que demana comprensió i la col·laboració de la ciutadania, explica que la gent que vingui de fora tindrà 6.500 places per aparcar en esplanades o aparcaments dissuasius a banda de les aparcaments municipals.
0: Vinga, i expliquem altres notícies que, com diem, hi ha més vida més enllà de l'eclipsi.
8: Doncs sí, tornem de festa major. Vinga. Estàs preparada?
0: Vinga. Sí, tant.
8: Va, ens quedem a Tarragona perquè podríem dir que d'alguna forma comencen les festes de Sant Magí, tot i que encara no comença el corpus gran de la festa, però que cap de setmana ja, del 7 al 9 d'agost, al Camp de Mar, és l'escenari de la programació de La Imaginada, que combinarà festa i lleure, però també amb esperit crític. És la 18a edició i destaquen les taules rodones i els espais de debat. Són propostes que aposten per una cultura comunitària i una transformació social i sostenible. O sigui, aquest cap de setmana ja La Imaginada. Aquest cap de setmana aquí a Tarragona, ja també relacionat amb les festes de Sant Magí, tenim la cursa del Seguici, 800 persones inscrites. Mm. Ja no t'hi pots inscriure?
0: Sí, tenia ganes, però no.
8: Ja et veia, jo que volies córrer aquests 5 quilòmetres.
0: I tant, i tant, i tant. Penseu que Sant Magí és el dia 19?
8: Sí,
0: i ara ja estem, avui ja comencem, eh? Ja comencem de festa, ja hi ha els autobusos engalanats amb la bandera de Tarragona, ja hem començat. El que passa és que ara ja, si veu de venir aquest cap de setmana, és ideal, perquè hi ha com la festa alternativa amb aquesta imaginada.
8: Sí, sí, no? Després, la després setmana que ve, ho empalmarem amb Sant Roc, ja hi ha està, festes al Cos del Bou i nosaltres anem fent. I on també sí, començaran festes és a Torredembarra. Ja han presentat la programació, gairebé una setantena d'actes que ompliran els carrers entre el 22 d'agost i el 6 de setembre, motiu de la Festa Major de Santa Rosalia, i entre els més destacats hi ha els concerts de Buos, Els Pets, l'espectacle de Quim Masferrer o l'estrena del Lleó de Torredembarra.
0: Mira, molt bé. Doncs espero que se'ns ompli la zona aquest cap de setmana.
8: Jo ja he recomanat llocs per anar a festa aquí. A partir d'aquí hi ha tothom que vulgui.
0: Marina Pérez-Got, moltes gràcies. Fins ara.
8: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Ja ho dèiem, i de fet hem començat el programa en el nostre, la nostra entradeta, per dir-ho així, utilitzant la intel·ligència artificial, i d'això continuem parlant. I és que el passat diumenge va entrar en vigor una nova part de la Llei Europea de la Intel·ligència Artificial, és a dir, una llei que regula bàsicament els usos de la intel·ligència artificial. Noves directives que no afecten, però, només a grans proveïdors, com podríem pensar, com Google o OpenAI, sinó que també a petits empresaris. Avui volem saber en què consisteix aquesta Llei Europea de la Intel·ligència Artificial, i ho fem en connexió amb la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
10: Bon dia, Núria.
0: Tens una informació que ens interessa, eh?
10: Sí, sí. Mira, amb la intel·ligència artificial cada cop està a tot arreu i ja no ens podem amagar de la intel·ligència artificial. I la llei europea que s'ha aplicat exigeix transparència, perquè tots sapiguem quan interactuem amb aquesta intel·ligència artificial. Aquests requeriments afecten també autònoms, petits empresaris, i en parlem amb una especialista, la periodista Montserrat Rigall. Bon dia, Montserrat.
11: Hola, molt bon dia, companys.
10: Doncs explica'ns una mica. La llei de la IA ja porta aplicant-se un temps, no?, des de 2024, però què hi ha de nou des d'aquest 2 d'agost?
11: Doncs bé, d'entrada sí, és evident que aquesta llei que ens preocupa i ens ocupa molts, dels professionals. Jo crec que s'ha aixecat una revolada ara de nou des d'aquest diumenge, però és una llei que ja està aplicada formalment des de fa un parell d'anys. És a dir, l'1 d'agost del 2024 ja va entrar en vigor aquesta anomenada Artificial Intelligence Act europea, la AI Act, no? El que sí que ja es va dir en el seu moment, que s'aplicava de mica en mica. Per tant, el que ha canviat des d'aquest diumenge passat és que, tot i haver entrat en vigor fa un parell d'anys, doncs ara sembla que les obligacions de transparència s'han identificat de forma més clara. És a dir, els continguts que generem a nivell professional, estem parlant en l'àmbit, en l'entorn laboral, doncs els continguts que generem a intel·ligència artificial, ja siguin generació d'imatges, de fotografia, de vídeos o àudios o textos, no?, quan fins i tot incloguin risc de confusió, és a dir, que tinguin una manera de manipular, una intencionalitat, etc., s'han d'informar de forma transparent. I també s'ha d'avisar quan una persona està parlant amb un sistema d'intel·ligència artificial, és a dir, truques a un restaurant, te surt un chatbot, doncs has de saber que estàs parlant amb un chatbot. I això es fa justament per evitar confondre el personal. Per entendre'ns, parlàveu també d'algunes d'aquestes eines de... Però grans models d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, el famós, el que potser està més utilitzat, però que ara, segons els benchmarks, segons aquesta valoració, està per darrere de Claude, no? Claude o Gemini. Ja van començar l'agost de l'any passat, el 2025, aquestes obligacions més dures per a aquests grans models. Ara el canvi més visible és que aquesta transparència és per a tothom, saps? Per a totes les plataformes, no només per a aquest ChatGPT, Gemini o Claude.
0: Montse, per entendre'ns, perdoneu que incideixi, o sigui, la llei en general ve no a regular l'ús que en fem, amb això no s'hi posa, però sí que ens diu, escolta, facis l'ús que facis, el receptor ha de saber, has de notificar que l'has utilitzat, seria això.
11: Sí, però... Correcte, sí, però facis el que facis en un entorn en el que tu donis peu a confusió. És a dir, és evident que tots nosaltres estem utilitzant la IA dia a dia, no? Vull dir, això no es posa en dubte. El que es posa en dubte és que si tu, per exemple, nosaltres de Ràdio Televisió Espanyola ahir estàvem elaborant i vam treure una informació molt potent d'investigació de 5.000 missatges monitoritzats i traduïts de grups de WhatsApp d'aquest moviment ciutadà marroquí per una possible segona entrada massiva per Ceuta. Sí. És inviable, jo no parlo d'arigi marroquí i jo no puc traduir 5.000 missatges en poc temps i per elaborar una notícia veraç. Bé, jo vaig elaborar aquesta informació i en aquest text que podeu trobar a la pàgina web està identificat que hem utilitzat eines d'intel·ligència artificial. Doncs per què? Per traduir, per englobar temàtiques, per discernir entre gent que és més líder de l'equip, és a dir, qui intervé més en aquests grups de WhatsApp, etc. Per tant, jo el primer que expliquem, no, com a professionals en una empresa pública com és Ràdio Televisió Espanyola, és justament, ens hem utilitzat eines d'IA, no us espanteu, perquè res és per manipular, sinó per ajudar-nos a desenvolupar una millor feina. I aquí la llei, si em permeteu, fa una diferència molt, molt bona entre els proveïdors i els responsables dels qui despleguen aquesta llei, no?
10: Sí, justament et volíem preguntar, què són aquests dos perfils? Quina és la diferència entre un proveïdor i un responsable?
11: Doncs mira, és una distinció que jo crec que és molt important, bàsicament perquè ens entenguem. El proveïdor és qui està desenvolupant el sistema DIA i el qui posa al mercat aquest sistema DIA. Parlem, doncs, per exemple, empreses d'OpenAI, no? ChatGPT, o el de Google, que tens Gemini, o l'Anthropic, que és l'empresa mare de Claude, o Meta, que és l'empresa mare de Meta AI. Per tant, tots aquests serien els proveïdors i el responsable, en canvi, del desplegament és tu i jo. Qui l'utilitza? Qui utilitza aquesta tecnologia a la nostra feina o a la nostra activitat professional, ja sigui del món de la comptabilitat, de les finances, és a dir, el món de la creació cinematogràfica. Pot ser una administració pública qui sigui responsable del desplegament d'aquesta llei, pot ser una gran empresa, pot ser un mitjà de comunicació, evidentment, o un petit negoci. Per tant, no sé si m'explico, però d'una manera senzilla seria com el proveïdor fabrica l'eina, sabeu, i el responsable la fa servir. La distinció entre Adif i Renfe, no sé si això potser pels nostres oients, no? És més fàcil. No vull obrir aquest meló, però m'enteneu, no? En tot cas, les obligacions més bèsties cauen sobre qui la fabrica, no només sobre qui usa aquesta intel·ligència artificial.
10: Tot i així, els responsables de desplegament has mencionat, no?, que podien ser mitjans de comunicació, també negocis. Llavors, per el que serien els empresaris locals, els petits autònoms, què significaria l'entrada d'aquesta llei? Què han de fer? Què han de vigilar? Perquè sé que els proveïdors tenen la major part de la responsabilitat, però els responsables també, no?
11: Correcte. Sí. Tot i que hem de relativitzar, perquè he rebut com moltes trucades neguitoses de què passarà a partir d'ara, no? Una trobada que vaig fer d'un espai econòmic a l'Anoia, amb molts empresaris i alguns polítics d'això, petits empresaris que tenen, doncs, això, la majoria d'empreses a Catalunya són pimes, no? L'impacte serà limitat, és el primer que els hi vaig comentar. Per què? Doncs perquè un restaurant, una botiga o un autònom que utilitzin eines d'IA per redactar textos o per gestionar correus que te'ls pots respondre automàticament, o per crear imatges perquè volen fer una publicitat a xarxes, no hauran d'assumir les mateixes obligacions que una gran empresa tecnològica. Ara bé, sí que hauran de ser una mica més curosos, saber primer quines eines estan utilitzant, llegir les condicions d'ús particulars de cadascuna d'aquests proveïdors, d'acord? És a dir, què diu la seva lletra petita? Si estem emparats per llei, si no estem emparats, quina governança d'edats tenen, perquè hi ha plataformes que potser s'adequen més a la nostra ètica professional, m'explico. Si s'estan protegint les dades personals, doncs dependrà també de cadascuna de les plataformes, no? I sí que se'ls demana que informin els clients quan la IA intervingui de manera important. Per exemple, si una botiga utilitza un chatbot, el que us deia, no?, per atendre clients, doncs hauria d'avisar que tu estàs parlant amb un chatbot, amb una IA. És, a dia d'avui, encara detectable quan ens surt un chatbot, perquè les respostes estan molt enfocades a unes preguntes previsibles. Recordem que estem parlant amb un robot, d'acord? Per tant, si tu surts del guió, perquè una IA no és una base de dades, i per tant, si no és una base de dades, per molt que li preguntis determinades coses, no te les pot respondre. Per exemple, què trigo a arribar al meu restaurant? Ell no sap des d'on et truco, d'acord?
10: Deixa que et pregunti alguna cosa, Montserrat. Sí, hi ha alguna eina d'IA que potser estan aplicant negocis i no saben que és IA? Vull dir, el chatbot és molt obvi, però hi ha altres eines d'IA que potser queden més amagades?
11: Home, la generació de continguts per a xarxes, pots tu no saber que allò està generat per contingut. Jo per exemple, que m'hi dedico i estic acabant un doctorat, no?, sobre l'ús de la IA i la verificació d'informació, sí que puc detectar, me la poden colar, evidentment, com a tothom, però sí que puc detectar quan una empresa petita m'està generant contingut de forma automatitzada en determinat llenguatge repetitiu i amb les característiques que usa la intel·ligència artificial. Al final és viure i conviure amb aquesta eina i aleshores a mi el que em fa és restar punts per a aquella empresa, si no m'ho diu. Com a consumidora, si allò està mecanitzat i no m'avises, em resta punts. Mireu, jo no sé si això és un defecte que tinc perquè vinc de família empordanesa i l'avi, que era pagès, em va ensenyar a negociar una mica, però sempre pregunto quan vaig a un lloc si l'empresa el tracta bé, aquell treballador, i si el tracta bé, hi torno. Si em diu, no, estic cremat, no puc més, falta personal, etc., jo no hi torno. Per tant, quan una IA no satisfà les nostres necessitats i una empresa no ens acaba de convèncer en qüestió d'ètica i ús de les nostres dades, doncs probablement no hi torni. Això és una qüestió molt personal de cada ciutadà.
0: Montse, hi ha una cosa que a mi m'amoïna, a tomb del que has dit abans. No sé fins a quin punt la llei trava i decideix, o sigui, qui decideix, tu has dit abans. L'empresa, clar, penso, per exemple, en un cas molt habitual, que podria ser que una botiga, un restaurant, fins i tot una associació de restauració, ja no parlem de coses de botigues petites, sinó fins i tot d'entitats o d'associacions, decideix fer un cartell per promocionar una activitat que fan, un simple cartell, i utilitzen eines d'IA. Clar, tu dius, han de notificar sempre que sigui que l'utilitzin l'IA de manera important. Qui decideix si allò és de manera important o no i, per tant, cal notificar-ho o no cal notificar-ho? Perquè també hi ha una cosa, dius, avui dia, tu saps si estàs parlant, és més evident si estàs parlant amb un chatbot, perquè es nota, però és que arribarà un moment en què no es notarà. No? Llavors, qui decideix quan és important notificar-ho i quan, bueno, no passa res, no cal?
11: Quan hi ha una conseqüència posterior en funció d'allò que tu has manipulat. Crec que aquesta seria la clau. És una molt bona reflexió, també, i és la més generalitzada. La normativa el que no fa és regular l'ús domèstic que tu com a particular o estrictament personal puguis fer. Si tu a casa generes una imatge divertida a enviar i l'envies als teus amics, no passa res. Si ets una empresa que utilitza una imatge, no sé, d'algú manipulat, saps? Una fotografia manipulada i li està afectant doncs la seva reputació personal o professional, aquí sí que pots tenir un problema. Perquè té una conseqüència aquella imatge manipulada.
0: Entenc que aquí serà importantíssim les sentències que vagin sortint, no? De litigis i tot el que és... Sí. La jurisprudència que es vagi sentant, no?
11: Exacte. El que sí que afecta, sobretot, i serà important veure què passa amb les grans plataformes que utilitzen aquests sistemes a gran escala. Això introdueix obligacions de transparència, bàsicament. A partir de diumenge passat, el que cal és identificar determinats continguts sintètics, especialment imatges, especialment vídeos o àudios. Perquè amb els àudios sí que jo, quan imparteixo classes, sí que reconec que és un dels més complicats de detectar perquè no hi ha marca d'aigua. En fotografia, les plataformes com Gemini ja t'adonen una marca d'aigua, que si tu passes per un detector d'IA, oberts, open source, nosaltres en tenim una ràdio televisió espanyola, desenvolupat durant 3 anys, que es diu Iberes, però la Unió Europea n'ofereix també tots els nostres ciutadans de la Unió Europea, que es diu Invit We Verify, però si busqueu Invit és open source, per tant, podeu pujar una imatge i dir, ei, això és IA, no és IA, no? Amb els àudios, us haig de dir que per mi és molt i molt complicat, perquè hi ha un risc molt elevat de confusió i un risc molt elevat de que ens manipulin. Per tant, a nivell familiar, hauríem de tenir paraules clau que ens identifiquin. Mama, corre, fes-me una transferència perquè estic en una situació d'urgència, i la mare doncs pregunta què vam sopar ahir, no? I l'altre li contesta doncs el que li ha de contestar. Paraules clau d'interpretació interna de la família per evitar que ens colin un àudio manipulat amb la IA, no?
0: També se m'acord
11: que... I el que sí...
0: Digues.
11: Sí. No, que els deepfakes, per exemple, s'han d'etiquetar clarament perquè la gent sàpiga que no són reals. Per tant, la distinció bàsica a la teva pregunta seria quan és un deepfake, que hi ha voluntat de manipular, ho has de dir. Això és el que diu la llei des del diumenge passat. Si no hi ha voluntat de manipular, de fer mal, de falsificar, de confondre el personal, estiguem tranquils.
0: Se m'acut que estem intentant protegir el consumidor. No sé si el consumidor té consciència a vegades de perill. Mira, m'ho donen fet i m'és igual si hi ha IA o no hi ha IA. Saps? No sé si tenim l'esperit crític que requereix.
11: No el tenim. Jo inverteixo molt de temps i esforç, us ho dic de debò, i des del Col·legi de Periodistes també s'estan fent molta divulgació a les aules i ha rebut moltes peticions també de les escoles. Us sorprendria les AFAs, com es mobilitzen perquè els pares estan preocupadíssims de que la formació que reben els seus fills dintre de les escoles, no? I des de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya també hi ha programes perquè es pugui ensenyar, fins ara parlant d'alfabetització mediàtica, cert? Ara jo el que crec és encara anar un pas més enllà de l'alfabetització mediàtica i de desenvolupar el pensament crític, cal que els nostres nanos siguin una mena de, perdoneu-me l'expressió, és una de les meves ponències que tenen com més èxit, però detectius digitals.
0: Sí.
11: A veure, primer de tot, veiem alguna cosa, qui m'ho envia, això? Primera pregunta, no? Segona pregunta, té indicis de ser fake? És a dir, les labials d'aquest vídeo me quadren, i això els nanos s'empoderen moltíssim, i tots nosaltres, però m'encanta veure com els nens es converteixen en detectius digitals i em diuen, Rigall, jo veig que aquí aquesta mà no acaba de ser natural, o els altres, aquell moviment és molt sincopàtic, no? O aquesta cara és molt llisa. És veritat que cada vegada més la IA ens reprodueix imatges més creïbles, menys detectables, però sí, la primera pregunta que ens fem tots els ciutadans és qui m'ho envia i amb quina intencionalitat m'estan enviant això, si és per generar-me discurs d'odi o aparco, ja tenim molt de guanyat, però cal formació contínua, sí senyora.
10: Bueno, sé que la llei no està acabada d'aplicar per això i que queden un parell de dates, no? Crec que són el desembre, que hi ha una nova aplicació de la llei, que crec que és l'especificació de contingut sexual, pot ser?
11: Mira, doncs correcte. Aquesta és la potser que ens afecta també i ens preocupa alhora, no? Recordeu que les pràctiques prohibides ja va entrar en vigor i l'obligació de formar-nos en IA va entrar al febrer de l'any passat, al febrer del 2025. A l'agost les normes eren per als models d'ús general, és a dir, que van anar en fases, no? I ara a l'agost del 2026 entra aquesta altra fase d'obligació de transparència, val? I la major part de les altres normes restants i el que, com bé dius tu, al desembre, no? Obligacions més exigents per sistemes, diguéssim, no sé, d'alt risc, en diuen. Això és el que queda pendent.
10: Estarem atents a com segueix aplicant-se la llei. I, bueno, Núria, ja ho has escoltat. Això ha sigut la Montserrat Rigall, periodista i especialista en IA. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
11: A vosaltres per preocupar-vos d'una temàtica que realment ens preocupa i ocupa a tota la ciutadania. Gràcies, companyes.
10: I fins aquí.
0: Mariona, jo crec que no em deixis massa apartat el telèfon de la Montse Rigall perquè la necessitarem per alguna altra entrevista.
10: Molt bé. Tota una especialista.
0: Déu-n'hi-do. Escolteu,
11: però ja us avanço. Sobretot és l'eina que s'utilitza i qui és el propietari, sobretot evitar introduir informació sensible i confidencial. I per la resta, com que som bones professionals, la nostra feina no es veurà gens afectada, noies.
0: Gràcies.
10: Genial, fantàstic.
0: Gràcies. I Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
10: Bon cap de setmana.
0: I nosaltres seguim endavant. Sembla que el que toca ara és posar en ordre una mica el nostre català, Despertar el català. És aquell podcast de llengua que ens fa plantejar si parlem el català com cal. Moltes vegades no en som prou conscients, quan expressem, utilitzem paraules que venen d'altres llengües. Les incorporem sense adonar-nos-en, però les hem robat d'altres llocs i aquest estiu ens hem colat a les converses del David Fernández de la nova ràdio de Reus i l'Agnès, una col·laboradora filòloga molt especialista que corre per allà, i a través de les seves converses d'estiu aprendrem una miqueta a despertar el nostre català.
12: Bueno, Agnès, primer anem a comprar fruita i després ja veurem què fem, no?
13: Comencem bé, David, comencem bé.
12: Què passa ara? Què he fet ja?
13: Que aquest bueno ens el podem estalviar en català. Podem dir un bé, un doncs, o fins i tot començar directament la frase.
12: D'acord. Bé, primer comprarem fruita, doncs.
13: Ara sí. Molt millor. Així m'agrada, David.
12: Mira, agafem algú de préssecs.
13: Alguna cosa!
12: És veritat, alguna cosa de fruita. També podríem agafar un meló.
13: I síndria?
12: Vale.
13: Oh, d'acord.
12: Ostres, Agnès, no me'n deixes passar ni una, eh?
13: És que aquestes són les que més ens enganxen, les diem sense adonar-nos-en i cal fixar-nos-hi.
12: Ara que ho dius, m'acabo de donar compte que he deixat la cartera al cotxe.
13: Te n'has adonat, David, te n'has adonat.
12: Ja hi som.
13: No t'has donat compte, te n'has adonat, coi.
12: Doncs m'he adonat que si no vaig al cotxe, avui no dinem.
13: Has dit, bueno, vale, i donar-me compte en menys d'un minut, David.
12: Ja ho sé, però també m'he adonat que parlar bé en català fa venir gana.
13: Això sí que encara no ho havia sentit mai.
12: Mira, Agnès, aquest jersei està superbé.
13: Sí, és veritat, però fixa't que moltes vegades diem super quan simplement volem dir molt.
12: Ja, però ara tothom diu super.
13: Sí, però el molt és nostre i és més curt.
12: És veritat. I escolta, has vist el pantaló?
13: Ha de ser pantalons, perquè tenim dues cames. També diem ulleres, perquè tenim dos ulls i hi ha dos vidres.
12: Sí, de lògica en té. Mira aquest color.
13: M'agrada.
12: A mi també, però no sé si pega amb les sabates.
13: Hauries de dir que hi combina, o que hi queda bé.
12: És veritat.
13: Combinar també pot voler dir anar bé plegat, no només barrejar coses.
12: Doncs aquest jersei, Agnès, hi combina força bé. Ja quasi que ho tinc tot, Agnès. La tovallola, les ulleres, el tub... Només tinc que trobar la crema solar.
13: Ai, mare! Només has de trobar-la, David.
12: És veritat. Sempre em surt això de tinquer i mira que sé que està malament, eh?
13: I això, que és ben fàcil, he de, has de, hem de... En català tenim altres opcions per expressar obligació, com també el verb caldre.
12: Doncs he de trobar la crema. O cal que trobi la crema abans d'anar-nos-en.
13: I ens l'hem de posar, perquè si no després tornem tots dos de la platja cremats.
12: I jo encara ho diria millor, ens posarem vermells com un tomàquet.
13: Veus? Això sí que és ben català.
12: M'acabo de trobar un company de feina i m'ha dit: quan tornem al setembre hem de fer un meeting per preparar com toca el briefing, perquè tenim la reunió amb els clients. Encara no he acabat les vacances i ja m'ha fet mandra.
13: Això és començar fort.
12: És que la feina sempre parlem així.
13: Però dir-ho en català és més fàcil del que sembla. Un meeting és una reunió.
12: Sí, aquesta sí que la faig servir de vegades, però...
13: I el briefing depèn del context, però moltes vegades és simplement un resum o unes indicacions abans de començar una feina.
12: Doncs dit així, fins i tot sembla més curt.
13: Veus, no sempre l'anglès estalvia paraules.
12: L'altre dia, Agnès, un client em va escriure per dir-me que necessitava el meu feedback abans de divendres.
13: I tu què li vas contestar?
12: Doncs que estava de vacances.
13: Home...
12: Però què passa? Què li hauria d'haver dit?
13: Doncs que quan tornis ja li faràs arribar el teu retorn o la teva opinió.
12: Mira, en aquest cas, en retorn no l'havia sentit gaire.
13: Cada vegada es fa servir més i és una paraula ben nostra.
12: Doncs mira, me l'apunto. Sigui com sigui, doncs, m'hauré d'espavilar i, per tant, abans de divendres intentaré fer-li arribar el meu retorn, que el pitjor és quan et diuen anem justos a timing.
13: Aquesta també té remei, David.
12: Quina? Timing? Il·lumina'm, Agnès, il·lumina'm.
13: Podem dir que anem justos de temps.
12: Tan senzill com això?
13: Sí, a vegades busquem una paraula més moderna i acabem amagant la més normal i clara.
12: Doncs aquesta crec que començaré a dir-la, sobretot perquè cada estiu vaig just de temps, per no fer res. Avui, Agnès, vinc preparat.
13: Ah, sí? Què vol dir això?
12: Doncs que no penso dir ni una paraula en anglès.
13: A veure, segur?
12: Seguríssim.
13: Com t'has connectat al bar?
12: Ja hi som. El wifi. Ja hi som una altra vegada.
13: No, no pateixis. Aquesta la pots dir tranquil·lament.
12: No m'has de corregir avui?
13: No, wifi ja és la forma habitual en català.
12: Doncs mira, començo molt millor del que em pensava. Al final m'estic adonant d'una cosa.
13: De quina, David?
12: Que moltes paraules angleses les faig servir per costum, no pas perquè em facin falta.
13: Això diria que ens passa a tots.
12: I llavors, per què val la pena intentar canviar-les?
13: De fet, jo no ho veig com un canvi, ho veig com tenir més recursos, és com portar una navalla suïssa. Si tens més eines, sempre surts guanyant.
12: Doncs avui m'enduc unes quantes eines noves.
13: De fet, les eines ja les tenies, David. Només les hem tret de la butxaca.
0: És el temps de despertar el nostre català cada divendres en aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Seguim endavant, ara sí, gairebé un quart d'hora i seran les 10 i anem tancant. Ara hem tancat d'aquella manera amb una entrevista ben xula que ens ha d'ocupar en aquests darrers minuts de la primera hora de programa. Una entrevista que ens du a parlar d'una activitat, atenció, que es diu Artistes amb Tractor. Aquesta activitat ens du cap a les Borges Blanques i ens du a conèixer la Sara Boldú. Les Borges Blanques, anem a la capital de les Garrigues. Aquesta zona, ja sabeu, és molt agrícola i té molta varietat de cultius i, per tant, té paisatges superxulos de tota mena. Doncs la Sara, amb el seu dron, aconsegueix des de l'aire unes imatges impressionants de la feina que fan els pagesos a la terra. És una feina molt important, a la vegada molt dura, però pel que veurem ara, molt, molt estètica. La Sara, em sembla que està amb el nostre company de Ràdio Ponent, Mollerussa. Avui s'estrena en Mollerussa, aquí a l'Obert per Vacances. Julen Andrés, bon dia.
14: Bon dia, aquí estem.
0: Bon dia, benvinguts, Mollerussa. Com esteu?
14: Molt bé, amb calor, però anem fent.
0: Saps a quants graus esteu per aquí dalt?
14: No, ara mateix, bueno, ara no et sabria dir, però ara s'està bé, pel que passa que quan les onades de calor apreten, vull dir, ja sí. És normal arribar als 40 graus.
0: Jo entenc que per terres lleidatanes, com menys sapigueu la temperatura, millor, no?
14: Sí, ja no ho mirem.
0: Julen, que és molt xulo aquest projecte, explica'ns què és això d'Artistes amb Tractor.
14: Sí, doncs, bueno, tenim ja per aquí a la Sara. Sí. Bona Sara, ens escoltes?
15: Hola, bon dia, què tal?
14: Bon dia, Sara. Doncs, bueno, que ens ho expliqui ella mateixa, perquè, com tu bé has dit, aconsegueix unes imatges espectaculars. Sara, què és aquest projecte d'artistes amb tractor i per què el vas començar?
15: Mira, Artistes amb tractor és una exposició de fotografies i vídeos que fan referència al món de l'agricultura, amb una peculiaritat que són imatges fetes amb dron amb un pla completament com si fos un ocell, que seria un pla cenital on a cap fotografia podem veure el cel. Totes les fotografies, el protagonista i la protagonista són la terra i els dibuixos i les figures que fan la pagesia i els pagesos a l'hora de dibuixar aquesta terra, de cultivar-la, de treballar-la. I aquesta mena de fotografies les converteixo en art per elevar, diguéssim, aquesta feina de la pagesia a una feina artística, no? A través d'artistes amb tractor.
14: I això com ho fas? Tu ja coneixes el pagès, ja coneixes el lloc en concret, vas una mica a l'aventura, cada indret té el seu encant, com ho fas?
15: Doncs quan vaig començar a fer aquest projecte, que va ser l'any 2018, i jo volia conèixer la meva comarca, que era les Garrigues, llavors és una comarca que té molta varietat de cultius, i el que vaig fer és una mica anar a l'aventura, a buscar aquesta part artística que tenia la terra. I anant a l'aventura em vaig trobar que era l'època de la floració, i llavors va ser una manera... Era ida, perquè ja sabeu que quan hi ha la floració dels ametllers i dels presseguers, doncs els camps esclaten, no?
14: De
15: colors. I llavors això va ser com una mica unes primeres fotografies que em van ajudar a tirar endavant i les anava fent d'una manera espontània. O sigui, anava donant voltes i buscant paisatges i les feia espontàniament. Però sí que és veritat que un cop ja porto uns quants anys fent això, doncs hi ha moments que sí que has de buscar una cosa en concret, que pot ser, doncs, mira, ara estan collint... Ara estan amb collita de peres, doncs quedes amb un pagès, quedes amb una finca, amb una hora, i ja ho fas d'una manera ja més programada, diguéssim.
0: Jo, deixeu-me preguntar una cosa tècnica, i és que ara m'ha vingut al cap, Sara, jo no sé com funciona això dels drons i la fotografia. Tu tens monitoratge? Tu tens una pantalla on es veu, on controles el que veu la càmera, o dispares a cegues?
15: No, Jo veig completament el que estic...
0: Tens pantalla i veus el que està sobrevolant, eh? Veus.
15: Sí. Vale. Sí, jo tinc un dron que, diguéssim, que el control li poses el dispositiu mòbil i el dispositiu mòbil el que fa és que fa de monitor de lo que està veient la càmera. Vull dir que sí, no, en aquest cas, no, a cegues no seria impossible, la veritat.
0: Bueno, seria sorprenent, després. Seria sorprenent el que t'ha quedat. Vale.
15: També és veritat que tampoc sabries on el tens, no sabries ni on estàs disparat, ni com, ni...
0: Clar.
15: Podria ser com una sorpresa, de dir, a veure què passa. Sí.
14: I Sara, quina és la reacció del pagès? Perquè tu traus l'encant d'una feina molt necessària pel territori, però també molt dura. Quina és la reacció del pagès quan veu les imatges?
15: Pues la reacció normalment, bueno, jo crec que un 90% és de satisfacció i d'orgull rural, diguéssim, perquè és un punt de vista, com que la foto està tirada, per exemple, jo què sé, des de 40, 50 metres, 60 metres per sobre del tros, jo què sé, de pomeres o de presques que tu has estat cuidant tot l'any, que els has collit, que t'ha costat, que igual has perdut la collita o que no t'ha donat el rendiment. De cop i volta veus una fotografia d'aquella terra, d'aquell tros de terra, d'aquelles hectàrees que has estat cultivant i les veus d'una manera bonica, artística, amb uns colors, amb unes formes, doncs és un orgull pel pagès veure aquesta fotografia, no? Perquè l'eleve una mica amb aquest d'allò de dir, ostres, que guapo el que estic fent jo, no? A part d'alimentar les persones, a part resulta que també dibuixo el territori, dibuixo el paisatge, no? I li dono forma a la terra. Vull dir que sí, la veritat és que és d'orgull.
14: I també, clar, aquestes exposicions d'alguna manera també reivindiquen

0: una mica un impuls o dones un petit homenatge amb aquesta feina que, bueno, que s'ha de continuar seguint i que per sort, poquet a poquet, jo que vaig com investigant i vaig buscant trossos i vaig buscant finques i vaig buscant pagesos, també m'està sorprenent que estic trobant pagesos joves que estan relativament començant o que fa poc que començant i que tenen ganes. Vull dir que clar, aquí hi ha un problema també de clar, les terres.
1: Sí.
0: Ara moltes de les terres que abans veies que estaven cultivades, moltes les veus que ja s'han deixat de cultivar. Vull dir que això és un problema, no podem perdre la pagesia.
1: I Sara, com ha sigut la resposta de la gent? Quantes exposicions pots haver arribat a fer i per on?
0: Pues mira, d'exposicions n'he fet més de 50 exposicions. Vam estar una temporada amb micropobles, d'arreu de l'associació de micropobles.
1: Sí.
0: Per tant, van a les quatre províncies, a diferents poblets. A més, era una manera també, no?, de reivindicar també els micropobles, que també viuen molt de la pagesia, doncs, que també passin coses i que hi hagin exposicions, no? Llavors, aquesta exposició ha estat a diferents llocs de Catalunya. Ha estat al Pompidou, on ha estat més lluny, ha sigut al Pompidou de Màlaga, que van fer una exposició temporal sobre el món rural, i no sé com se'n van enterar, però sabien que hi havia una noia aquí a les Borges Blanques que feia fotos de l'agricultura, i em van trucar i em van dir: oh, que bonito, ens agradaria que, saps, exposar-ho aquí. I jo encantada, bueno, pues de veure allò, no?, una fotografia d'Aitona,
1: sí,
0: allí amb una paret del Pompidou de Màlaga, no? I dius, com he arribat aquí amb, jo què sé, amb fotografies de les Garrigues o de Ponent o algunes d'altres llocs, no? I la veritat que va ser una acollida molt, molt bonica, i és un projecte que m'ha donat, la veritat és que m'ha obert moltes portes i m'ha donat moltes alegries.
1: Doncs esperem que ne segueixin obrint més. Ara hem d'anar tancant. Moltes gràcies, animem a tothom, perquè és un projecte molt visual, que entrin a les xarxes i ho mirin i que contactin amb ella si necessiten qualsevol cosa. I res, gràcies per atendre'ns, Sara.
0: Vale, recordo, Artista Extractor.
1: Així, que quedi dit.
0: A l'Instagram, si voleu mirar, Artista Extractor a l'Instagram.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies, companys de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés, us tindrem durant la resta d'estiu, eh? Sí, comptem amb vosaltres?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Vinga, ben trobats i bon cap de setmana. Fins ara.
1: Igualment.
2: I res, amb 3 minutets i mig seran ja les 10 del matí. Fem una mínima parada aquí i a les 10 i 3 ens tornem a saludar. Recordeu que avui el tema del dia, el que us estem preguntant, són anècdotes sobre turisme. Així en general. Ara escoltem els vostres àudios.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Connexió. Bon dia, Catalunya, capital del món!
3: Hola a totes i a tots! Som la Susana Cabiscol!
4: I l'Enric Rubio, presentadors de l'Infopodcast Cardedeu. Escolta, Enric, jo crec que avui estic complint un somni, eh?
3: Sí?
4: Sí. Saludar a tota Catalunya des de les emissores de la xarxa.
3: Uf.
4: Increïble, em sembla.
3: Uf, se'ns està anant de mare, això, eh?
4: Se'ns està anant de mare.
3: Estem morint d'èxit. Perquè morint d'èxit, però tu recordes com va començar tot plegat?
4: Home, jo recordo la proposta que ens va fer la xarxa, que era un informatiu que no fos informatiu, que fos com desenfadat, i jo crec que ens vam agafar bastant a les indicacions.
3: Perquè ens va dir un informatiu que no sigui en to informatiu. Me'n recordo que tu vas dir, hem de fer alguna cosa amb la que estiguem còmodes, que ens ho passem bé cada dia.
4: Sí, totalment. Totalment.
3: Hi ha molta gent que ens pregunta, ostres, però vosaltres realment sou parella o no? Bé, per fer-ho cada dia, el que és molt pràctic és que siguem parella. Ens ha fet parella d'Infopodcast? No! Ens ha fet millors? Potser, qui ho sabia, però sí, som parella a la vida real.
4: Sí, de fet, moltes de les coses que incorporem a l'Infopodcast tenen a veure, no?, amb la nostra vida quotidiana com a parella. De fet, a vegades ens esbronquem.
3: Sí, moltes?
4: A l'Infopodcast. Això ens ajuda, que és part com de la nostra marca, no?, del nostre Infopodcast. Tenim aquesta part d'informació, no?, de notícies, però després tenim com tota una part de serveis on diem, per exemple, no?, el porta-a-porta, quines són les escombraries que s'han de treure, les farmàcies de guàrdia, coses que no són tant de serveis, però que jo crec que són gracioses, no?, com a quin és el dia

0: internacional, quin és el sant del dia, alguna efemèride, no? Nosaltres, per sort, tenim més de 40 anys d'història a Ràdio Televisió de Cardedeu i podem tirar d'arxiu, no?, i de coses que han passat a Cardedeu en els últims 40 anys. Aleshores, això és meravellós i ho hem d'aprofitar. Hi ha moltes vegades que o que anem pel carrer i de cop algú ens diu alguna cosa que hem dit a l'Infopodcast, no?, que ens quedem com, ostres, bueno, ens sempre,
1: avui
0: sempre
1: no
0: ens sorprèn.
1: Heu dit això i dic, merda, és
0: exacte,
1: veritat.
0: Exacte, sí.
1: Voldria tancar, no, aquesta petita càpsula que hem fet explicant la major anècdota, de les millors anècdotes que tindrem a la nostra vida, jo crec, que és enmig de San Francisco, sortint d'un motel, a la porta del motel, correcte, ens paren quatre dones i ens diuen, hòstia, sou els de l'Infopodcast Cardedeu. Ens van caure les calcetes i els calçotets al terra. Va, i us direm adeu, com sempre fem a l'Infopodcast Cardedeu.
0: Salut i poble, consumir de proximitat i fem-ho sòcies! Avui, Enric, de fet, en comptes de feu-vos sòcies, podríem dir doneu-vos d'alta a la xarxa més, perquè, clar...
1: Exacte, feu-vos sòcies o registreu-vos o el que cal.
0: Doneu-vos d'alta a la xarxa més.
1: Exacte.
0: El Netflix de les televisions locals.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que quatre ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers i també caiguda de branques i arbres. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja s'han quedat restablertes totes, menys l'RL4 al Calaf, que encara continua afectada, i els bassals d'aigua també van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades, volien dir, totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
5: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar, doncs, que aquell espai de tal zona, doncs, tindrà una vegada protectora i en principi no s'hi farà res, i un altre, doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
4: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya i la resta és sobretot dels ajuntaments, que suposa el 60%, i altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets, tot i que no hi ha hagut ferits. Els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I pel que fa al temps, el dia comença amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia això sí creixeran nuvolades un altre cop al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est, on es podran registrar ruixats o tempestes disperses, especialment al Ripollès, a la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès. Pel que fa a la temperatura, torna a pujar lleugerament amb màximes que aniran entre els 32 i els 38 graus.
3: Notícies en xarxa.

0: Es nota que és divendres, eh? Estem amb aquest esperit festiu de cap de setmana. Déu-n'hi-do. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia. Sí, sí que es nota, sí, eh?
0: Sí, home, des del zoo. Ja, el zoo per preparar-nos per anar de festa. Per
1: sí,
0: anar de festa...
1: festes i festes majors, també, que ara també. Ja... Estem sí. En plena època, vull dir que això també convida.
0: És veritat, tens raó, que molts pobles ja estan, ja comencen festa major aquest cap de setmana.
1: Sí.
0: A veure,
1: sí, sí, sí.
0: Aina, que la cosa és que preguntàvem als oients, parlàvem sobre que es parlessin sobre viatges, però buscàvem com a anècdotes, no?
1: Sí, anècdotes, i també hem preguntat a quins destins els agradaria fer turisme.
0: Ah.
1: I, per exemple, de moment a xarxes no hem tingut resposta, així que... Animem els oients a que ens deixin cosetes a la caixeta d'Instagram, d'acord?
0: Sí.
1: Però per WhatsApp sí que ens han arribat notes de veu, com per exemple la del Gerai.
2: Doncs a mi m'encantaria anar al Japó, perquè wow. Crec que té coses per visitar supermodernes, com les ciutats de Tòquio, totes aquestes ciutats tan grans, amb tantes coses per veure, amb tendes superespecialitzades, amb un munt de coses per comprar, xorrades que són com coses petites, però supercookies. I a més, té un munt de coses a veure al país, tradicionals, en plan temples, boscos, muntanyes, que són una passada. Llavors, crec que uneix molt bé com els dos conceptes d'un viatge més turístic, més d'oci, i a la vegada també cultural, perquè és que està tan barrejat i a més una ciutat a tu és un temple mil·lenari i és superguai. Quin és el problema? Que està superlluny i cada cop és més econòmic, però clar, fer un viatge de 24 hores en avió encara es fa una miqueta pesat.
1: Ostres, i és que a més, al Japó, sí? Per exemple, jo crec que ha de ser tan gran el xoc cultural, en el sentit de que és tan diferent la seva cultura de la nostra, mm-hmm. que ha de ser impressionant veure doncs, algo tan diferent, no?
0: Sí, tot i que ara ho estava pensant, abans teníem molt poca referència del Japó, però ara a través de, bàsicament, d'animes, eh?
1: Sí.
0: Sabem, no? El coneixem més, sabem més coses sí. i ja és un país més de destinació, que fa uns anys ni ens ho plantejàvem.
1: Mm-hmm. És veritat, i és cert que és un destí que jo, amb la gent que he anat parlant, o t'agrada molt i tens moltes ganes d'anar-hi, o el descartes completament.
0: Clar.
1: No ho sé per què. A tu, en el teu cas, Núria, t'agradaria anar-hi al
0: sí,
1: Japó o no?
0: Sí, és un dels llocs que sí. És un dels llocs que sí. No ferventment,
1: també...
0: vull dir... Però està a la meva llista dels 10, sí.
1: A mi també, i et diré una cosa, i és que em tira molt la gastronomia, eh?
0: Ah, bueno, clar, clar.
1: Soc molt fan del sushi.
0: Per l'estómac entra la cultura, moltes vegades.
1: I tant.
0: Ets fan del sushi, eh? Molt bé.
1: M'agrada molt a mi el
0: Ai,
1: sushi,
0: que sí,
1: o sigui,
0: que
1: no m'importaria anar una setmana a menjar únicament sushi i coses japoneses, la veritat.
0: Res més, eh? Tu no cal ni que compris souvenirs cookies, ni que visitis
1: no.
0: temples, tu, de restaurant en restaurant.
1: A restaurants i ja està.
0: Molt bé, Aina.
1: Tenim més notes de veu, l'Arnau d'aquí de Cardedeu, que ens diu el següent.
3: Bon dia, Aina. Doncs la veritat és que cada cop em fa més pal viatjar i fer trajectes
0: sí.
3: i sortir. I sembla que hem d'aprofitar cada segon que tenim de vacances,
0: sí,
3: perquè si no, no l'estem aprofitant.
1: És veritat, això sí.
3: I hi ha tantes
1: sí.
3: coses tan maques, tan a prop, que amb un anar i tornar al mateix dia pot ser, o fins i tot, al contrari, fer 2-3 dies aquí prop, però en una caseta... o en un apartament, o en un bungalop, o en un càmping amb una tenda de campanya ronyosa. Ja està, més
1: Clar.
3: Fàcil encara.
1: És que tenim la gran sort que el nostre entorn, que el territori català, està ple d'indrets espectaculars i que podem gaudir no? d'aquesta natura, d'aquests espais.
0: Sí, llavors... i a vegades, avui, perquè estem parlant de turisme, o sigui, de viatges, en definitiva, no? Perquè el turisme consisteix en això, en moure't pels
1: sí.
0: llocs, però també s'ha de combinar, és el que deia, diu, d'aprofitar cada microsegon. Has de combinar turisme i veure coses i fer coses amb descans, descans i no fer res. Fer aquella, no? Fer aquelles coses que durant tot l'any... O sigui, fer turisme sí, però també un ratet per no fer.
1: Sí, per descansar i desconnectar, que també va bé i també ho necessitem.
0: Per llegir, per pintar. Mira, hi ha molta gent, jo quan no me les mossegava o feia així, que aprofita l'estiu per pintar-se les ungles.
1: Sí,
0: especialment les dels peus,
1: és
0: cada dia se les canvien.
1: Clar, això és veritat, amb les sandàlies que estan més a la vista.
0: Clar, és que res, que normalment no tens massa temps, no? I llavors
1: Clar.
0: A l'estiu és com, venga...
1: Sí, llavors sí que ja tens més temps.
0: Ai,
1: tenim una altra nota de veu de la Gemma, en aquest cas de Sant Antoni de Vilamajor, que ens diu això.
4: Bon dia. A mi un dels llocs on m'encantaria fer turisme
0: sí.
4: és al sud d'Itàlia, la regió de la Puglia.
0: Ah.
4: És una zona espectacular.
0: Fa una calor,
4: Sembla que tots són pobles de contes.
1: És veritat.
4: Són molt curiosos, blancs, molt mediterranis, a més tenen unes platges fantàstiques. I jo, bueno, és un dels meus objectius.
0: Clar.
4: Anar a fer una ruta per la Puglia. Hi ha uns pobles preciosos.
1: És veritat.
4: També diuen que la gent és encantadora. L'únic inconvenient és que, clar, en el meu cas, jo no puc fer vacances en un altre moment que no sigui a l'agost.
1: Clar, ja.
4: I a l'agost està farcit de turistes. Hi ha un turisme massiu.
1: Sí,
4: i, clar,
1: sí.
4: Aleshores això...
0: Sí.
4: Et fa tirar una mica enrere.
0: I una calor que fa, eh? També t'ho dic,
1: sí.
0: Una calor. Però mira, estic veient imatges. La Puglia, perquè ens entenguem, és la part de la bota d'Itàlia, la del taló. La del taló i tot
1: el
0: taló ben cap endins, eh? I
1: sí.
0: Crec que és això, deu ser, no em vull equivocar. Bueno, digues. Fa molta calor.
1: Sí, fa molta calor. Clar, és que aquesta és el principal, diguéssim, inconvenient de viatjar a l'agost, no? Que potser
0: sí.
1: Fa més mandret anar pel carrer i sentir sí. que no pares de suar i bueno, és el que hi ha,
0: sí.
1: No?
0: Sí, però mira, ara he confirmat, és costa adriàtica, eh? Ja és mar adriàtic, per tant ja és una altra Itàlia. És que és una altra Itàlia que potser no és, clar, no sé, tan mediterrània, no? Ja és una altra història.
1: Clar.
0: Aquí,
1: bueno,
0: jo m'apunto amb la Gemma, m'apunto. Anem, Gemma!
1: Jo també m'hi sumo al viatge, eh? Si tinc un lloc a la maleta, m'hi colo.
0: I tant, ja hi som.
1: Molt bé, doncs per últim tenim
0: sí.
1: l'àudio diari de la Maria, que ens fa actualització sí. i que ens contesta la pregunta.
0: A veure com té la picada, que ahir ens deia que li havia picat algun bitxo i tenia el peu inflat.
1: A veure. Sí, a veure.
5: Bon dia, Obert per vacances.
1: Se la veu animada.
5: Ja hem arrencat sí. des de Pontevedra i avui arribarem fins a Caldes de Rei. Tenim per davant uns 20-22 quilòmetres, però anem a bon ritme. Les picades, bé, almenys no han anat a més. No m'han picat més,
1: bueno.
5: Però haig estat tota l'estona pendent de posar-me la pomada, antihistamínics, en fi, tot sigui això.
1: Ens n'alegrem.
5: Vinga, la pregunta d'avui, on ens agradaria estar? Jo, personalment, ara... qualsevol lloc on no hagués de caminar.
1: Oh!
5: Fer un massatge i on no hagués de fer absolutament res.
1: Clar.
5: Em serveix qualsevol espai del planeta Terra on sigui aquesta situació. El Martín opina que Nova York. No sé, jo em sembla que em canso una mica més. Però, per gustos, ja sabeu. Bon dia.
0: Home. Mira, estava buscant Caldes de Rei. Això està el més apropet conegut. I a prop és un dir, però el més a prop conegut és Villagarcía de Arousa, que potser ho tenim més en ment, no?
1: Sí.
0: Doncs això, estem en localització Pontevedra, Caldes de Rei. Molt bé, cap allà van. Que xulo.
1: Doncs res, a veure el dilluns per on van, perquè clar, el cap de setmana no tindrem notícies.
0: És veritat, haurà avançat molt, no? Dos dies
1: haurà avançat.
0: Vamos.
1: Ens haurà de fer el resum del cap de setmana.
0: A les portes de Santiago la tindrem ja. Déu-n'hi-do.
1: I tant. Sí,
0: molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: Doncs vinga.
1: Doncs,
0: sí,
1: fins aquí els àudios que ens han enviat fins ara. Seguirem atents i al final del programa, si de cas, ja els posarem.
0: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Aina. Fins ara mateix.
1: Fins ara, gràcies.
0: Doncs vinga, el que fem és escoltar com està la situació turística, concretament a Badalona. A Badalona els hem encarregat aquest reportatge al voltant del tema del dia del turisme i, clar, ells pateixen, estan patint el que és el turisme de masses i ho pateixen en el preu dels allotjaments en aquests llocs, en aquestes poblacions, sobretot que estan ciutats limítrofs amb Barcelona, que estan al voltant de Barcelona, no? Allí ha fet doncs, que pugin el preu dels allotjaments, no només turístics, i també doncs, a evolucionat en negatiu, segurament, el que és el tema de l'habitatge pels autòctons. En tot cas, ens ho expliquen des de Badalona Comunicació i ens ho explica el company Mateo Cachipuendo.
6: Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. Però molts d'ells acaben fent nit o passant part de les seves vacances a només 10 quilòmetres de la capital, a Badalona. La ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat de Barcelona. Una realitat que han descobert turistes internacionals com la Pilar, la Tània o la Lea, que coincideixen a destacar les bones connexions de transport, uns preus més assequibles i unes platges menys massificades com alguns dels principals atractius del municipi.
7: Me gusta mucho pues, la vida en Badalona, que de playa y de comer tapas y el clima y la gente que son muy amables.
8: Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí ya está muy, muy lleno y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
9: De fet, m'estic quedant a Barcelona, però venim aquí perquè la platja és millor. Hi ha menys persones i l'aigua està més neta.
6: Però Badalona no només atrau visitants internacionals. També s'ha convertit en una destinació habitual per a molts veïns de l'àrea metropolitana. Persones com en Salvador o en Robert hi arriben buscant el mateix, una escapada a tocar de casa.
10: Me encanta mucho la playa aquí de Badalona, porque queda el transporte, vengo de Barcelona en el tren, salgo del tren y me queda la playa cerquita, que no tengo que andar mucho lejos.
11: No, esta realmente es como la cuarta vez que vengo, tercera vez que vengo y me ha parecido como muy bien en el sentido de como la gente que hay, la calidad de gente que hay, se siente un ambiente bien, familiar y porque se puede aquí traer a los perros también, es como una playa para los perros, entonces pues también puedes pasarla bien con tus animales aquí y bueno, pues eso también es lo que nos llama la atención porque tenemos dos perros en casa y nos gusta salir con ellos, pues como no en todas las playas dejan, pues mira. Y pues nos queda cerca también, nos parece como muy accesible a nuestro pueblo. Entonces por eso es más que todo vengo. También la playa es como limpia realmente, la arena está bien, no como en otras playas.
6: I és que la platja és, sens dubte, el gran reclam. Però no és l'únic. La sensació d'amplitud, la tranquil·litat, la facilitat per arribar-hi i un passeig marítim on al llarg del dia fan que molts escollin Badalona tot i viure en altres municipis. La Jawa i la Jabu de Sabadell en són un exemple. Aprofiten els dies d'estiu per venir a la ciutat, gaudir de la platja i acabar la jornada passejant per la Rambla.
12: Venim a la platja de Badalona perquè a la platja de Barcelona hi ha molta gent i pues, com volem canviar d'aire, saps?
13: És que hi ha molta gent, és molt, molt excessiu. No tens ni lloc per posar la toalla. Si vols posar la toalla, et has de posar molt al costat d'una altra persona i és com que estàs invadint la seva privacitat també, saps? Solem venir a l'estiu. A l'hivern venim una vegada, dues vegades, però no molt. Venim preparades amb el menjar, fem un pica-pica, ens fiquem a l'aigua i després ja, si ens cansem, donem una volta per aquí i ens anem cap a casa ja.
6: Aquest moviment de visitants també es nota als hotels de la ciutat. El sector assegura que cada gran esdeveniment que acull Barcelona acaba tenint un impacte directe sobre Badalona. Congressos, concerts o cites internacionals fan augmentar l'ocupació hotelera, convertint la ciutat en una alternativa per allotjar-se molt a prop de la capital. Però Badalona també genera el seu propi atractiu. Aquest setembre, la ciutat acollirà la Supercopa Endesa de bàsquet, un esdeveniment que els hotelers com en Jordi Batet, director de l'Hotel Marina Badalona, confien a mantenir la gran ocupació, allargant així la temporada més enllà dels mesos d'estiu.
14: El setembre sempre és un molt bon mes, al igual que el mes de juny, on es mesclen d'alguna manera molt important el client corporatiu i el client vacacional. I el setembre és un d'aquests mesos. I si a sobre en tenim la Supercopa de pel mig, doncs serà important també per la ciutat de Badalona i per els hotels de Badalona.
6: El sector hoteler, però, també segueix de prop la regulació dels habitatges d'ús turístic, un debat sobre el qual en Iago Camps, director de l'hotel Badalona Tower, ja en té una opinió clara.
15: La nostra opinió és que hi ha lloc per tothom, el que passa és que ha d'haver la mateixa regulació per tothom. Vull dir, el que estem nosaltres en contra és de l'oferta de pisos turístics no legals, no? Que no compleixen la normativa ni les normes fiscals.
6: Alguns expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrangeres allotjades durant dies o setmanes. Una realitat que badalonins com en César i l'Aina asseguren que també es reflecteix en el mercat immobiliari.
16: Moltes immobiliàries ens diuen que la majoria de gent que compra pis per Badalona són turistes. Turistes europeus que amb els sous d'allà venen aquí i agafen pisos per aquí. La zona on vivia abans, Montigalà, tenia un veí que sí que alquilava molt per turistes, però no només l'estiu. És veritat, sí, m'estien recordant que no només l'estiu, sinó era tot l'any que a aquella casa, cada fin de o cada setmana, hi havia gent nova. Turistes, o sigui, cada setmana hi havia turistes, no?
17: Al final els preus són més econòmics aquí a Barcelona, al final al centre de Barcelona tampoc s'hi pot estar al Raval, per anar i a l'hotel no l'agafes, i els preus de la família són impossibles, igual que a Gràcia. Per tant, per estar un hostal a Gràcia vens aquí a Badalona.
16: El parc, per exemple, de Cansolella es diu, no? El
17: que
16: sí, està allà... sí, és molt bonic. Jo ja jugava molt de petit i és un parc molt bonic, molt bonic. Aquest us recomano, per exemple. La muntanya de Montigalavi m'encanta. També ja el personal, perquè jo vivia per aquella zona abans. Llavors aquella muntanyeta, fer una excursió per allà, per darrere, admirar les vistes des de la creu de Montigalavi és molt bonic també.
17: I venir al centre, les cases unifamiliars del centre d'un poble pescador, a mi m'agrada molt.
6: Tot i que Barcelona continua sent el motor principal turístic, Badalona ha sabut trobar el seu espai. No competeix amb la capital pels grans monuments ni pels milions de visitants, però ofereix allò que molts turistes valoren cada vegada més quan acaben les visites. Tranquil·litat, platges obertes, bones comunicacions i un ritme molt diferent de vida del de la gran ciutat.
7: Cuando salgo también hay muchos restaurantes, no está tan llena, o sea, pienso que en estas épocas del año la Barceloneta y todas esas playas que son más famosas se ponen muy, muy llenas, entonces me siento más segura dejando mis cosas aquí en Badalona.
10: Que el que quiera venir aquí también puede venir aquí, que ya cuando venga lo prueba y sigue, seguirá repitiendo volver aquí.
8: Que sí, es como un buen lugar, Badalona, para que se vayan un poquito del caos de Barcelona.
16: Passejar la Rambla és superbonic. També els carrers que hi ha amunt de la Rambla, hi ha carrerons molt bonics i bones tendes, i m'agrada molt aquesta zona.
6: Les vacances no sempre consisteixen a descobrir grans monuments. De vegades també passen per trobar un lloc on desconnectar després d'un dia intens. I és aquí on Badalona sembla haver trobat el seu paper. No com a substitut de Barcelona, sinó com una ciutat que complementa l'experiència de molts visitants i que per alguns acaba convertint-se en un dels millors records del viatge.
0: Fantàstic reportatge que ens apropa cap a la realitat turística de Badalona a través del company Mateo Cachipuendo Baca de Badalona Comunicació. Moltíssimes gràcies. Una altra emissora que també se'ns incorpora a l'antena de l'Obert per Vacances. I qui ja està més que incorporat des del dia zero, minut zero, és el Manel Ferrer de Premià.

0: Jo m'imagino el Manel si va vestit com cal per fer arqueologia amb un salacot, una barret d'aquests durs, que no li caigui cap pedra al cap. I és que avui es proposen això, des de Premià Mèdia, anar a descobrir tresors arqueològics, els més importants del Maresme. Anem a l'Espai Ferrarons, això és la sala annexa del Museu Romà, i allí, us anem allí perquè aquest estiu ens expliquen que organitzen tallers i activitats per descobrir com vivien els romans. Vinga, Manel Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que teniu Museu Romà, també.
1: Tenim Museu Romà. I, de fet, tenim tècnics i tècniques del Museu Romà. Avui ens acompanya l'Ariadna Rodríguez Montfulleda i és tècnica dels Museus de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Núria, ja et desvello la primera trampa que deies tu en aquesta presentació. No vaig vestit per fer arqueologia ni una mica,
0: Jo esperava la foto, no gens?
1: No, gens. Et diria que gens. Aniria més per anar a un festival, potser d'estiu, que per anar a fer arqueologia, segurament. Però bé, sóc aventurer, això sí que ho porto. Escolta, comencem pel principi, Ariadna, perquè estem en aquest espai Ferrarons. Quin és el paper que juga aquest espai, que és prou nou, dins de tot aquest cercle del Museu Romà de Premià?
2: Bueno, l'Espai Ferrarons és un espai d'acollida del Museu Romà. És un espai on fem els tallers didàctics per les famílies. També tenim una exposició sobre l'arqueologia Premià de Mar, que no es limita al Museu Romà, i també és un refugi climàtic.
1: De fet, deia ara la nostra companya, la Núria, que és un dels jaciments més importants del Maresme, podríem dir segurament que de Catalunya i de tot l'estat espanyol, segurament, no?
2: Sí, és un dels jaciments més espectaculars perquè és un edifici octogonal que no té cap igual a Catalunya, com a mínim, i a l'Estat hi ha un exemple igual, i a Itàlia hi ha un altre, així que és únic.
1: De fet, hem d'explicar a Núria, també, la gent que ens estigui escoltant des de casa, que aquest jaciment romà el va descobrir, o un dels seus descobridors, era un dels tècnics dels museus de Premià de Mar, no?
2: Exacte, era el Ramon Coll, que s'ha jubilat recentment, que era el tècnic arqueòleg i el company del museu que portava el Museu Romà.
1: I com us ho va explicar? Suposo que això és la típica batalleta que segur que us ha explicat en moltes ocasions. Com va ser aquesta descoberta o en quin moment de la seva vida va arribar a trobar això?
2: Bé, això es va trobar en una excavació preventiva. S'estaven fent unes obres d'uns col·lectors aquí, quan s'estava reurbanitzant, que s'estava urbanitzant la zona, l'any 99, principis del 2000, i bé, ja se sabia que en aquesta zona podien sortir restes i efectivament van sortir van començar a sortir les primeres restes en aquesta època, és quan es va descobrir, i a finals del 2000 va sortir a la planta octogonal, que és el jaciment tan espectacular que veiem ara.
1: Per tant, és una cosa prou recent i prou nova, no podríem dir, si ho comparem amb altres jaciments, la descoberta i la posada en marxa és prou actual, no? Prou moderna.
2: Exacte, sí, és prou moderna. De fet, la remodelació que veieu actualment és del 2023, però bé, aquest jaciment té més història perquè l'inici és l'any 69, quan es descobreix la part urbana del jaciment, o sigui, el nucli residencial i el mosaic romà que ara mateix tenim exposat.
1: Núria, no sé si tens alguna pregunta per la nostra convidada.
0: Ostres, és que sí, mira, tiraré cap a casa. És que clar, aquí de Museu Romà també en tenim, i restes romanes i patrimoni i tot això. Teniu relació amb Tarragona?
2: Bé, tot forma part de... estan connectats amb una xarxa tots els arqueòlegs ens coneixem i sabem, bueno, més o menys on som del mateix període, així que sí.
1: Per tant, és hi ha vincle.
0: Moltes vegades és això, hi ha xarxa museística, no? No només per museus en general, sinó per activitat. Per exemple, els museus que tenen a veure amb el port acostumen a estar també interrelacionats i, en fi, molt bé.
1: De fet, hem de dir, i ara l'Ariadna ho dèiem fora de micro, que hi ha moltíssima gent que viu a Premià de Mar i no en té ni idea de que això existeix.
2: Exacte, és un gran desconegut, però bé, a poc a poc anem fent reforç de comunicació i anem explicant al públic que té un museu i unes restes espectaculars totalment a l'abast i que són visitables durant tot l'any.
1: Molt bé. De fet, tot plegat forma part, la visita que avui estem fent, també aquesta entrevista, d'una excusa per parlar d'una activitat que tindrà lloc aquest diumenge.
2: Exacte. És l'activitat Fem d'Arqueòlegs, que és una activitat familiar a partir dels 6 anys, on els nens i les seves famílies han de fer una excavació estratigràfica i han de buscar els objectes que estan excavats, els objectes arqueològics, i apuntar-los en el seu quadern d'arqueòleg.
1: Hem de dir que nosaltres hem pogut veure aquest material perquè ja l'estan preparant i és de veritat, això. És a dir, que cal aquí una tècnica.
2: Exacte, sí, sí, és una excavació en quadrícula, amb les seves eines, amb el seu palatí, amb el seu pinzell, si cal, i amb el seu quadern de notes, que per documentar un arqueòleg és bàsic.
1: Amb tot plegat, parlant del Museu Romà, que el tenim aquí, just aquí sota, perquè està sota terra, per tant, té una entrada gairebé, podríem dir, com la d'un metro, no? És a dir, que hem de baixar cap a baix una miqueta, i no hi ha cobertura, que jo crec que això és un benefici també, Núria, no? Perquè
0: tant,
1: així la gent es desconnecta totalment
0: sí, sí.
1: I estan totalment fent aquesta visita plena i conscient. Hem de dir que també és un espai tecnològicament molt ben equipat, no? I de fet tenim aquesta reconstrucció d'aquest jaciment que jo crec que ens posa també de pioners, o si més no, dels primers en el rànquing en quant a tota aquesta digitalització.
2: Exacte. Es va fer el museu va obrir el 2015 amb una visita normal, o sigui que tu podies visitar el jaciment, però a partir del 2023 ja pots fer la visita immersiva, que tu a través d'un àudio i d'unes pantalles i amb un ambient fosc, vas seguint doncs, totes les explicacions que et fa el Dominus i que et fan els diversos personatges per tot el jaciment. A més, ja t'explica molt bé les tres fases del jaciment i amb aquest tipus de museïtzació s'entén perfectament.
1: De fet, Núria, hem de dir que teniu fins un gegant que qui vingui a veure l'Espai Ferrerons està aquí aquest gegant que també surt en ocasions comptades, no? I forma part també de la cultura popular de Premià.
2: Exacte, és el Primulus.
1: Que existeix aquesta persona. Jo, aquest senyor, a mi m'han dit, gent que viu aquí a Premià de Mar, ara potser em dirà la nostra convidada que és mentida, però que aquest senyor es basa en un home real, la vida real.
2: Sí, hi ha un document del segle X que anomena un tal Primulus, un Dominus que es deia Primulus, i que es pensa que aquest nom, que derivat d'aquest nom va arribar al nom de Premià.
1: Doncs fixa't tu si passen coses. Digues, Núria.
0: M'ha cridat moltíssim l'atenció, estic veient imatges, m'he connectat, i clar, i busques i trobes, no?, Can Ferrerons. Em crida molt l'atenció que sigui això subterrani, perquè estem acostumats a jaciments i a reconstruccions de viles a l'aire lliure, i el fet de que estigui cobert, no sé per què és, si és que ja es va decidir així expressament per protegir-lo o simplement l'edifici estava fet i us vau trobar?
2: Doncs aquesta és la raó per la qual s'hagi conservat parets fins a 2,5 metres, que això és una rara avis, no es troba perquè normalment, clar, un jaciment tan antic es destrueix. Llavors, el fet que hi hagin, que estigui enterrat és perquè clar, el nivell de circulació romà és molt més baix i amb l'aigua de les rieres es va anar cobrint de fang, de terra, i aquest fang i aquesta terra va protegir les parets del jaciment i tot el jaciment. Per tant, és una sort que ens ho haguem trobat. Així. I aleshores el que es va fer en la construcció, quan es van trobar les restes del 2000, va ser fer un calaix, o sigui, va ser cobrir-ho per protegir precisament aquestes restes i que no es malmetessin.
0: Escolta, perquè em sembla idea, perquè sembla bastant enorme en el sentit que representa que és el jaciment, o sigui, són les restes d'una vila, i això vol dir, no? Si ho estic llegint bé i veiem bé, vol dir, doncs, tant espais d'ús comú, com serien certes termes, com espais d'habitacle, com també llocs d'enterrament. Veig que heu trobat també ossos.
2: Sí.
0: En fi, que és molt gran i que hi ha molts espais, no?
2: Sí, bueno, aquesta, particularment l'espai que hem trobat, és del segle V. Al segle V aquest espai estava destinat era un pavelló de rebre. Un pavelló de rebre, traduït al llenguatge actual, és una sala de festes.
0: Ah, llavors, mira, ja venies ben vestit, Manel.
1: Sí, mira, veus, al final estava tot lligat.
2: Exacte, era un lloc on el Dominus doncs, rebia els seus convidats, hi havia cant, hi havia ball, hi havia banquets, etcètera, hi havia unes petites termes on es podien banyar, on es podien allotjar, i la vila romana, o sigui, on residia el senyor, estava més a baix, on es van trobar les primeres restes l'any 69. I bé, el que passa és que al llarg del temps, quan es construeix això al segle V, l'imperi romà ja està caient pràcticament, i quan arriba el tombant de segle, passa d'una sala de festes a ser un lloc doncs, on es feia vi, on hi havia una premsa amb vi, on s'amagatzaven les dòlies, en les termes es converteix en una habitació i després la fase ja final del segle VI, segle VII, ja sí que hi ha enterraments perquè ja s'abandona totalment aquests usos i es torna un cementiri.
0: I tot això que dius són diferents coses. Estrats, en diferents nivells, ho heu trobat.
2: Exacte, sí, diferents fases d'ocupació. Sí.
1: Dues coses, abans que se'ns acabi el temps, molt ràpides, que hem de dir, perquè estem parlant d'aquest taller d'aquest diumenge, però en teniu encara un altre programat en aquest mes d'agost que encara queda, que just estem començant.
2: Exacte, el diumenge dia 16 es farà un taller per construir, construeix el teu rellotge de sol romà. Es construeix un rellotge de sol portàtil. O sigui que això és la, a més es fa amb una s'imita una rèplica d'un rellotge de sol portàtil que romà que es va trobar a Alemanya i els visitants es podran fer la seva rèplica.
1: Molt bé. I hem de dir també que no és l'únic museu que tenim a Premià de Mar, és a dir, que si algú s'anima a conèixer els museus de Premià de Mar, hi ha més opcions aquí, eh?
2: Exacte. Bueno, ara el Museu de l'Estampació actualment està tancat, l'estem reformant perquè es pugui tornar a visitar aviat, però on també podem conèixer Can Manent, l'espai de Can Manent.
1: Per tant, ja ho sabeu, tenim la Casa de la Festa, tenim també el Museu de l'Estampació, que el tenim doncs, preparant-se i modernitzant-se, i aquest museu romà que podeu visitar amb aquestes activitats que avui us hem explicat aquí a l'Obert per Vacances. Per tant, Núria, no tens excusa per venir a veure'm a Premià de Mar.
0: No, sí, he de venir, sí que vindré, perquè jo amb aquestes connexions és que m'agrada molt el que estic veient. Escolta, me queda una últimíssima pregunta. De tot el que estic veient, de totes les, no sé, monedes que he extret i que exposeu individualment, o restes d'ossos, no?, de persones enterrades i tot això, o ceràmica, hi ha alguna peça que sigui extraordinària, important, que sigui la joia de la corona?
2: Sí. Una de les peces més importants és el miliari. El miliari eren les fites que marcaven les distàncies entre el punt on ens trobàvem fins a Roma. I estaven al llarg de la Via Augusta, que aquí doncs, ara s'ha convertit en el camí del mig. En tenim un, a Catalunya només, sabien, per aquesta zona s'havien trobat tres. Un era Arenys, que es va trobar fa molts anys i es va desaparèixer. L'altre està a Vilassar de Mar i encara es conserva. I l'altre és aquest.
1: Doncs mira, som exclusius també en això.
2: Del Maresme. Sí, a Tarragona sí que en tenen. A Tarragona en tenen molts.
0: Nois, doncs moltíssimes gràcies. Manel,
1: moltes gràcies per aquest
0: viatge a Premià un dia més. Una abraçada i bon cap de
1: setmana. Gràcies, Ariadna, també.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Des de Premià, amb qui connectem cada dia, amb el Manel Ferrer, marxem ara amb una petita píndola que ens du cap a Tortosa. Parlem de rutes de muntanya. És l'espai que us proposem els divendres per si heu d'organitzar-vos el cap de setmana i teniu ganes de caminar. En aquestes rutes de muntanya, avui ens duen cap al Parc Natural dels Ports, un dels grans tresors de les Terres de l'Ebre, però també, diuen, un dels més desconeguts. Des de Ràdio Tortosa, el company David Benito ens convida a descobrir-lo. Així que prepareu-vos, agafeu la motxilla, lligueu-vos bé les xifres, que fem una ruta sonora per conèixer les activitats del Parc Natural dels Ports.

0: Avui volem parlar d'un dels espais naturals de Catalunya segurament més desconegut, el Parc Natural dels Ports, un massís espectacular situat entre les Terres de l'Ebre, Aragó i el País Valencià, que amaga boscos immensos, cingleres, barrancs, fauna salvatge i alguns dels paisatges més impressionants de Catalunya. Avui descobrim què fan tan especial aquest espai natural. Coneixem un projecte que treballa perquè la gent el descobreixi d'una manera diferent i us proposarem tres rutes per gaudir-ne. El Parc Natural dels Ports va ser declarat Parc Natural l'any 2001 i ocupa més de 35.000 hectàrees. El seu punt més elevat és Montcaro, a 1.442 metres d'altitud. És un espai de gran valor ecològic i conviuen centenars d'espècies vegetals i animals, entre les quals la cabra hispànica, els voltors o les àguiles. Però més enllà de la biodiversitat, els ports també són un espai per aprendre, descobrir i viure la natura. I precisament amb aquesta idea va néixer EducaPorts. Jordi Cirera és un dels impulsors.
1: A EducaPorts el que fem és donar a conèixer principalment el Parc Natural dels Ports d'una manera més educativa a partir de diferents activitats, que ja puguen ser públic familiar o públic més per a xiquets o per a adults, en activitats de senderisme interpretatiu, activitats també de gincames, d'orientació, i estem situats més a la part de la zona de Caro, la part del Mascà, on allí a partir del refugi a la UEC surten diferents itineraris i totes les activitats que nosaltres proposem.
0: Les activitats d'EducaPorts estan pensades perquè qualsevol persona pugui descobrir aquest entorn, tant si es fa en família, amb infants, com si es fa amb grups escolars o excursionistes amb més experiència. Les rutes interpretatives, les gincames o les colònies escolars tenen un objectiu molt clar, entendre el paisatge i aprendre a respectar-lo. I moltes d'aquestes activitats tenen un punt de partida molt especial.
1: Sí, el refugi de la UAC, de la zona de Caro, dels ports, lo portem nosaltres, tant d'EducaPorts com el refugi. Allí podem disposar també de zona d'acampada, de zones de campers, també disposem de 40 llits, de tot el que és també la gastronomia que oferim des del refugi, tant menjars com dinars com esmorzars, i a part també de l'empresa EducaPorts patrocinem tot el que són les activitats més educatives, familiars, de lleure i de que puguem passar un bon matí, ja sigui una família, un grup d'adults o un grup de xiquets com a les nostres colònies escolars.
0: Aquest refugi, situat molt a prop de Montcaro, és molt més que un lloc on dormir. És un espai ideal per començar excursions, recuperar forces després d'una ruta o passar-hi un cap de setmana envoltat de natura. I ara que ja coneixem aquest punt de partida, us proposem tres rutes per descobrir els ports.

0: La primera és perfecta per anar-hi amb nens o simplement buscar una excusa tranquil·la.
1: Primer que tot, jo em cenyiria a les rutes que ofereixen des del Parc Natural, on hi ha diferents punts d'àrees de lleure, que es diuen, i allí surten diferents alternatives. A la zona del Mascar, per exemple, surt una que és per la de la Barcina, ¿vale? Que surt, està molt ben explicada, són 3 quilometrets, és una ruta lineal d'un nivell de dificultat molt fàcil. I després també es pot pujar fins al cim de Caro, que és el punt més elevat de tota la província de Tarragona, en 1.442 metres.
0: I esta també seria fàcil per a fer en família.
1: Esta també, perquè per arribar al cim de Caro es pot arribar en cotxe i llavors se pot adaptar també la dificultat si vols pujar fins al cim o deixar el cotxe al que és el punt de la Barcina, on començaria esta excursió, i després pujar fins al cim de Caro, que serien un quilòmetre més en uns 80 de desnivell.
0: És una excursió assequible amb molt poc desnivell i envoltada d'un paisatge espectacular. I si encara us queden forces, sempre podeu completar-la pujant fins al cim de Montcaro, des d'on les vistes sobre les Terres de l'Ebre són impressionants. Si, en canvi, ja esteu acostumats a caminar però no busqueu una gran travessa, hi ha una altra proposta molt interessant.
1: Jo la que recomanaria és, per exemple, la que surt tant del refugi de la UEC, dels ports. És una ruta que també va fins al cim de Cas, una ruta circular d'uns 10 quilòmetres, entre 9 i 10 quilòmetres, en uns 400 metres de desnivell positiu. És la ruta que es diu Pallescaro. ¿Vale? És una ruta on té unes vistes panoràmiques tant de la Vall de l'Ebre com la vall interior del massís espectaculars. Arribes fins a la punta de Caro i després baixes per una sendera d'un nivell de dificultat entre baix i moderat fins a una altra vegada al punt on has deixat el cotxe, que podria ser el refugi de la Vall.
0: Una ruta circular amb grans panoràmiques sobre la Vall de l'Ebre i que, a diferència d'altres espais naturals molt coneguts, continua sent poc massificada. Això és precisament un dels grans atractius dels ports. Encara és possible caminar durant molta estona sense trobar pràcticament ningú. I pels excursionistes més experimentats també hi ha opcions espectaculars.
1: Llavors, dins del Parc Natural dels Ports, dins d'aquestes 35.000 hectàrees que trobem, trobem diferents rutes que estan marcades en GR o la ruta Estel del Sud, on pots anar d'un refugi a un altre, ¿vale? Pues des del nostre refugi a la UEC, al refugi Fontferrera, que se troba a la part de la Sénia, a la part de Fredes, o, per exemple, a Beseit. Llavors són rutes d'uns 20-25 quilòmetres en uns 800-1.200 desnivell, on pots fer itineraris d'anar dormint per diferents refugis, una rotllo travessa, i poder conèixer més el port en aquella profunditat. No?
0: Una travessa exigent que permet descobrir els massís passant d'un refugi a un altre i coneixent algun dels racons més salvatge dels ports. Però abans de caminar cal preparar bé qualsevol excursió.
1: Primer que tot, el que es recomana sempre és mirar la meteorologia. No tindré una mica específic quin temps farà, què pot previndre, si pot vindre pluja, vent, temperatures, les hores de llum també, no és el mateix a l'estiu que a l'hivern, també a l'estiu s'ha de tindre molt en compte tot el tema de la calor, principalment també tots aquells aspectes pel risc d'incendi que estem patint actualment, i després a nivell de material, doncs, un calçat de muntanya, a la motxilla sempre portar aigua, menjar, es pot, doncs, una mica de botiquín en la seva manta tèrmica, i el que són mòbils carregats, bateries, per poder accedir a aquella ruta que t'has descarregat en aplicacions com el Wikiloc.
0: Són recomanacions bàsiques, però imprescindibles. Consultar el temps, portar aigua suficient, un bon calçat i respectar sempre l'entorn. I aquest és un dels valors que Educaports intenta transmetre especialment als més petits.
1: Nosaltres també fem colònies d'estiu, fem colònies escolars, on hi ha des de molt petits, agafem un públic molt xiquet, de xiquets de 6 a 14 anys, fem molt èmfasi al cuidado a l'entorn, a tot el que és el patrimoni natural, cultural, històric, fent activitats d'educació ambiental. Estem durant 5 dies en aquestes colònies també remarcant en aquests xiquets tot el valor que trobem i les indicacions que han de seguir, i a part en totes les activitats familiars o per adults també sempre intentem a conscienciar, no?, i que aquella gent que vingui dins d'un parc natural sigui conscient del que troba i del que ha de fer.
0: Cada vegada hi ha més persones que visiten espais naturals i això fa més important encara conscienciar sobre la necessitat de conservar-los. Els ports continuen sent un dels grans desconeguts del nostre país.
1: És el gran patrimoni desconegut. Al final aquí tenim cims de 1.000-1.400 metres, tenim 35.000 hectàrees, tenim un paisatge molt abrupte, un ecosistema molt divers, i me dono compte que tant la gent de Terres de l'Ebre com gent del Camp de Tarragona no ho coneix, molt menys els de Barcelona, i sempre que estem rebent gent aquí flipen, se queden al·lucinats de tot el que trobem i del que està totalment desconegut, no? I per algunes parts pues, també que et fiques a caminar i no estan no senyalitzats aquells camins o aquells senders, o és molt a la vegada perdedor.
0: Potser aquest desconeixement és, en part, la que encara permet gaudir d'un paisatge tranquil, lluny de les grans aglomeracions. Però també és un repte, donar-lo a conèixer sense perdre la seva essència. I precisament per això projectes com EducaPorts són tan importants. Els ports són molt més que un parc natural. Són un espai on conviuen patrimoni natural, esport, educació ambiental i tranquil·litat. Tant si busqueu una excursió familiar, una ruta exigent o simplement desconnecta de la rutina, aquest massís ofereix opcions per a tots els públics. Això sí, recordeu que la millor manera de gaudir dels ports és respectant-los, mantenint els camins nets, seguint les indicacions del parc i preservant aquest entorn perquè les futures generacions també el puguen descobrir. Gràcies per acompanyar-nos en este recorregut pel Parc Natural dels Ports. Us convidem a descobrir.
2: Un reportatge molt, molt interessant i molt llaminer que ens han fet arribar des de Ràdio Tortosa el nostre company David Benito sobre el Parc Natural dels Ports, un dels parcs naturals que es veuran afectats durant aquests propers dies pel tema de l'eclipsi. Per tant, no seria bon moment aquests dies per descobrir el Parc Natural dels Ports. Espereu-vos que hagi passat el dia 12 d'agost i llavors cap problema. Gràcies al David de Ràdio Tortosa. Seguim endavant i encara tenim una miqueta de temps, em diuen que sí, per fer recomanacions d'estiu. És aquesta pinta la que anomenem abans de que s'acabi l'estiu i que ve a ser com a allò, una recomanació per aprofitar el temps per fer durant l'estiu aquelles coses que no hem pogut fer durant o que no podem fer durant tot l'any perquè anem més de bòlit. Us hem recomanat sèries per veure, llibres per llegir, jocs de taula i videojocs per jugar, i avui toca parlar de les pel·lícules de cinema, aquelles pel·lis que, a més, per durada, no? Jo crec que podem aprofitar aquests dies per veure. Ens ho recomanen, de fet, tot un expert, el company Adrià Jurado, en aquest cas des de Radio Ciutat de Tarragona.
3: Molt bones, amics i amigues de l'Obert per Vacances. Avui parlem de cinema.

0: I per fer-ho encara més el tema, us porto 5 pel·lícules dels països catalans, en català o bilingües, que fan estiu, que fan que puguem anar-les a veure a la fresca o a casa, fresquets amb l'aire condicionat i un gelat. I he ordenat aquestes pel·lícules de la que menys gust estiu té per mi fins la que més en té. I sobretot són, com us deia, pel·lícules amb, pràcticament en català o bilingües, que recordem que podem veure grans films fets a casa nostra i en la nostra llengua, i que a més no sempre són coses de festivals, que fem cinema molt bo en tots els aspectes. Però bé, que m'enrotllo. Anem al tema.
1: Usted es modista, ¿verdad?
2: Más o menos.
1: Es que mi hija es festera este año y necesita un vestido.
2: Yo ya tengo mucho trabajo.
1: No quiero que lo haga usted, señora Teresa. Lo voy a hacer yo.
2: ¿Pero tú sabes coser?
1: Sí. Era mi profesión en mi país.
2: ¿A Sanata comprarle el moro?
3: Yo diría que es más bebé pakistanés.
2: Preferiría que hubiese Sanata que la marina.
3: Pues la abuela era una buena clienta.
2: ¿Qué Dios?
4: Mira que no era comprarle al moro. A saber d'on trau eixa la fruita.
5: D'on l'ha de traure, mare? D'on l'ha de traure? De dalt dels arbres, com tot el món.

0: I com escoltàvem en el tràiler de la pel·lícula, comencem la primera pel·lícula i ens traslladem a un poble del País Valencià. Aquesta pel·lícula és L'àvia i el foraster. I és que l'Enric, que vivia a Manchester, torna al seu poble després de la mort de la seva àvia Teresa. Allà descobreix la relació tan especial que ella mantenia amb en Samir, el fruiter pakistanès del poble que abans havia estat sastre al seu país. Aquest retorn farà que es replantegi moltes coses. La relació amb la seva família, els prejudicis del poble i també cap a on va la seva pròpia vida. No és una pel·lícula d'estiu en el sentit més clàssic, però sí que és una pel·lícula que ens recorda molt sobretot aquests pobles que tant tornem sovint durant els estius a veure i que tracta temes tan profuns com el despoblament, aquest retorn i també sobre una cosa tan vigent, malauradament, que és el racisme. Si us ha picat la curiositat sobre aquest film, la teniu gratuïtament a 3CAT. Anem amb la següent pel·lícula.
1: Amb quin noi ballaves ahir?
2: Mi cançó.
3: Qui era?
1: Ballar i lo que no és ballar.
2: Me tengo que ir.
4: Va. Voy después.
2: ¿Cómo?
4: Que se pare, si no pasa nada.
2: No, no está desaparecida, estaba en casa.
4: A ver si empiezas a pensar un poquito.
1: Si tienes algún problema, puedes hablar a mí, ¿no?
2: No, tica. ¿Tú me pagarías una escuela a Barcelona?
5: ¿Qué me escuela a mí?
6: Que no se por cerrar ese puto pueblo de mierda.

0: I continuem al País Valencià i parlem de primers petons, primeres vegades, un tema que veurem que és recurrent a les pel·lícules d'estiu. I és que parlem del film de La Innocència, un llargmetratge dirigit per Lucía Alemany. En aquest film, la protagonista és la Liz, una adolescent que somia en convertir-se en artista de circ i marxar del seu poble natal. Però abans viu un estiu com qualsevol altre, tardes amb les amigues, un nòvio que els pares no aprovarien, les festes del poble, fins que una notícia inesperada fa que aquell estiu deixi de ser tan innocent. És una pel·lícula molt natural, molt realista, que retracta perfectament aquesta adolescència de poble que molts hem viscut o hem conegut de ben a prop. Sens dubte, en el meu rànquing de pel·lícula que fa més estiu no estaria a dalt de tot, com bé la ubiqueu en la segona posició, però sens dubte no us la podeu perdre. La trobareu a la plataforma gratuïta de Radio Televisió Espanyola.
1: Estos días, cuando tenía ganas de hacer un crampack, me inventé una cosa. Haz como yo, ponte la mano en el culo.
2: ¿Y qué?
1: Espera, espera, hay que esperar.
2: Oye, parecemos gilipollas, ¿eh?
1: Espera un poco, si no, no funciona. Ahora. ¿Notas como hormigas? Como un cosquillo en la mano.
2: Sí.
1: Eso es que la mano se está quedando sin sangre. Si esperamos un poco, al final es como si no fuese tu mano. Y es como si te hiciese la paja otra persona. Por ejemplo, Berta. Es como hacerse un crampa, ¿entiendes?

0: I fins aquí aquesta secció de recomanacions de cinema d'estiu. N'hi ha moltes pel·lícules més, algunes també de les Illes Balears, però no m'hi cabien més, només n'hi havia 5. Així que espero que gaudiu, i que sobretot gaudiu d'aquest estiu també fora de prop de les pantalles. Que vagi molt bé.
1: Doncs ens ha quedat curts, eh? Ja veieu que fora de temps estem ja, però tenim ganes de més recomanacions, de més pel·lícules, i li agraïm moltíssim a l'Adrià Jurado, company de Radio Ciutat de Tarragona, tot un especialista en cinema, un loco pel cinema, que ens hagi portat aquestes recomanacions no tant d'estiu, però ideals per veure l'estiu i sobretot de cares bé, que això és el que ens interessa, eh? Pel·lícules, cinema que no és tan obvi o que no està tan... tant publicitat, per dir-ho així, però que té la seva història, la seva vàlua, i val la pena reivindicar-lo. Vinga, va, que en 10 minuts ja ens situem en el punt de les 11 i ara sí, és moment d'anar tancant el programa d'avui. I això és molt simbòlic. Després expliquem per què de moment el que fem és passar a temes d'agenda i, per tant, saludem la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: A veure, que perdo el guió, perdo les pestanyetes del guió i ara ja
2: no
1: el tinc
2: res.
1: Aquí.
2: No passa res, ja tiro jo.
1: És que
2: no
1: ja
2: passa
1: és divendres.
2: Res.
1: No, que ho tinc. Perquè, vale, i a més, vale. Comencem amb un festival molt xulo que ens du cap a la Conca de Barberà. Un festival de dansa, pot ser?
2: Doncs sí, al Poble de les Piles, des d'avui fins diumenge, hi ha la 14a edició del Danseu Festival, que és una cita marcadíssima al calendari internacional dedicada a la dansa i les arts en moviment en un context molt concret, que és el context rural. I tenim les declaracions que ha parlat amb nosaltres l'Héctor Boada, que és el programador i coordinador artístic del Danseu, per explicar quina és la temàtica d'enguany.
3: El festival fa una proposta amb una programació de més de 20 companyies repartides en 14 espais, totes traçades sota el mateix concepte que proposem, que és com mires. Amb aquest concepte volem posar el focus a la mirada, en aquesta mirada que és viva, que és condicionada per molts factors i que la majoria de vegades és imprevisible. Volem posar consciència en aquest acte, que és l'acte de mirar, i apel·lar a aquesta responsabilitat.
2: És un festival molt, molt, molt, molt xulo i que és bastant diferent. Dansa en un poble superpetitet, vull dir, però està molt guai, la veritat.
1: Dansa i territori. Sí, sí, us recomanem que ho aneu a veure. És espectacular, a les Piles, a la Conca de Barberà. Escolta, i ara a mi m'explota el cap. Estem parlant d'un concert a Tarragona en un lloc que no és massa habitual de fer concerts i, a més, gens d'aquest estil, punk i metal. A veure, explica'ns-ho, Lídia.
2: Doncs sí.
1: Ha quedat clar.
2: Ha quedat claríssim el tipus de música del que estem parlant. I és que sí, es celebra el tercer Tarracorroten, que és un festival dedicat als estils punk, metal i que aposta per donar visibilitat a grups d'aquí del territori amb una programació reivindicativa i juvenil.
1: El que passa és que té lloc a la Quinta de Sant Rafael, que
2: sí,
1: això és aquí part
2: cosa...
1: de la ciutat que normalment es fan activitats per petits, activitats per família. Llavors serà una mica com a raro.
2: Sí, sí, perquè organitzen juntament un grup que es diu Finger Bitter i l'Associació de Veïns de la Verge del Carme. Fan una fusió conjunta. Mm-hmm. I doncs tenim a l'Héctor Salmerón, que és un dels organitzadors del festival, que ens ha explicat el motiu, no, de per què això.
4: L'objectiu és demostrar com a la ciutat de Tarragona es poden fer coses d'aquest tipus. A través d'una barra autogestionada demostrem com els gèneres del metal, rock i el punk encara segueixen vius, així donant visibilitat també a la ciutat i el que pot arribar a demostrar.
2: Per demostrar que Tarragona no està morta, que a vegades diuen que aquí no passa res, que la gent jove no té res per fer, doncs sí, hi ha moltíssimes coses per fer, activitats i propostes impulsades per gent jove que doncs, fan l'oferta cultural de la ciutat.
1: Hi ha moltíssimes coses de fer, sí, i és un goig poder dir que encara, i això no només passa aquí a Tarragona, jo crec que arreu de Catalunya, és un goig poder dir que hi ha festes i activitats organitzades, com deia ara el tall

0: amb una programació que uneix música, literatura i creació contemporània. I des de Radio Ciutat hem volgut destacar una activitat que és la de demà dissabte a les 9 del vespre, a tal com deies, a Santa Cecília de Torreblanca, que és el nom de l'ermita, que és una ermita romànica, crec, si no ho he mirat malament. I és una lectura de Zuró a càrrec de l'actor Carlos Cuevas i després hi haurà un concert del Duet Alosa, que ja va vindre a Valls fa unes setmanes, així que és un grup que, bueno, un duet que ja coneixem i que està fent la seva gira del seu últim disc i ja l'hem anat, sí, jo he anat veient-lo per les diferents agendes que he anat organitzant, va apareixent per diferents localitats.
1: No tenen vacances tampoc, eh? El Duet Alosa van fent feina.
0: No.
1: Molt bé. Doncs molt xulo, també ens ve de gust molt aquestes petites, no?, petites actuacions en marcs allò xulos, marcs a la natura, marcs petits, poblacions allò entranyables, coses d'agenda cultural de proximitat. Molt bé, a Pons, en aquest cas. Fantàstic. Doncs ja està, Lídia. Tres propostes de les moltíssimes que hi haurà d'agenda en tot el cap de setmana per tot Catalunya. Ens retrobem dilluns, dilluns més, sí?
0: Dilluns més.
1: Moda eclipsi ja, gairebé dilluns.
0: Sí, ja. Tot el dia pensant en l'eclipsi.
1: Sí,
0: no parem,
1: sí.
0: No parem.
1: Descansem el cap de setmana. Una abraçada, Lídia. Gràcies.
0: Una abraçada, bon cap de setmana.
1: No ens queda massa més temps que saludar l'Aina Barbany de Cardedeu i preguntar-li a Aina per dilluns quin tema hem triat.
2: Doncs mireu, el dilluns parlarem sobre campers, càmpings o hotels, però més generalment en allotjaments, tipus d'allotjaments, sobretot enfocats a l'eclipsi, no? Perquè la setmana que ve hi ha un esdeveniment molt especial, que és aquest eclipsi que es produirà el dimecres. Uh-huh. Llavors, els dies previs, els temes aniran força enfocats a aquest eclipsi, precisament.
1: Doncs, en general, què trieu d'allotjament turístic i especialment si us desplaceu per l'eclipsi, on dormireu? La nit abans o la mateixa nit? Molt
2: bàsicament,
1: bé.
2: Ens Aina, podeu explicar això.
1: Aina, moltes gràcies, no tenim temps de més. Una abraçada, Cardedeu, i bon cap de
2: una
1: setmana.
2: Una abraçada, bon cap de setmana.
3: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
4: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
5: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía. Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
4: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
6: Merche, esta sí que no te la esperas. Estoy en España, y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
4: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
7: ¡Impacto inminente!
4: Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
8: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
9: ¿Cuánto tiempo?
10: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Nordeastern Airlines.
4: A En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció, sobreviure.
11: ¡Tiburón!
12: Todo va a salir bien.
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a Ona Cudillera.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers han donat per controlar l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça originat per un llamp

0: A una setmana després d'afectar almenys 108 hectàrees de terreny forestal, inclosa una part de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i el control del foc, els efectius continuen revisant el perímetre amb suport de drons i també mitjans aeris per evitar revifades després que la meteorologia adversa i el terreny d'alta muntanya hagin complicat les tasques d'extinció. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval de Barcelona. Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, ha felicitat els agents per la ràpida i eficient intervenció.
1: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i en qualsevol dels casos posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
0: De moment els efectius del cos no han localitzat encara l'arma en què s'hauria actuat. I les tempestes de les darreres hores han deixat 218 serveis de bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i petits incendis provocats per llamps. Les comarques més afectades han estat el Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Aquest divendres només es manté afectada la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa i Protecció Civil ja desactiva l'alerta del pla Inuncat. I aquest estiu, 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant un període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només s'assolissin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst amb la voluntat d'arribar a les 40.000 entre juliol i agost per garantir les necessitats dels hospitals. I pel que fa al temps del dia, comença amb ambient estable i també predomini del sol, tot i que a partir d'ara al migdia creixeran nuvolades al Pirineu.

Do.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs sí, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, una nova setmana amb vosaltres per tal de compartir i escoltar junts algunes interessants novetats musicals d'aquesta mateixa setmana. Avui les comencem amb un grup de música pop-rock format a principis de l'any 2000 per sis noies de Barcelona. Elles es diuen Al·lèrgiques al Pol·len. La seva cançó que escoltarem per començar aquest Estrenes es diu Sempre fa tard i té una història i un rerefons molt especials. De fet, el tema neix d'un encàrrec, un projecte a escala europea que busca posar en valor, connectar i fer xarxa entre artistes que canten en llengües minoritzades. Per tant, avui comencem així, amb la cançó Sempre fa tard, la nova de Al·lèrgiques al Pol·len.

cançó Sempre fa tard no és una composició original, no és d'elles, sinó que és una adaptació al català del tema Pouta, que es tradueix com a camí o carretera, original d'una banda ucraïnesa anomenada Komissia. I la cançó ens parla de la idea del camí i del viatge constant. Sempre fa tard, juga amb la sensació de córrer darrere del temps. Sempre fa tard, aquesta és la nova història que presenta aquesta setmana les al·lèrgiques al pol·len. I és que així han començat a caminar per aquest estrenes que segueix el seu camí i ara mateix ho fa amb Cameron Whitcomb, que és un cantant i compositor de música folk, pop i country, originari de la Colúmbia Britànica, el Canadà. Want for Nothing, la nova de Cameron Whitcomb.

0: care. I need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Des del Canadà, així ens ha arribat ara mateix la nova creació musical de Cameron Withcombe, es diu Want for Nothing. Seguim amb més novetats, es diu Jordi Ninus, és el nom artístic de Jordi Ventura, un conegut cantant i compositor de pop originari de Barcelona, que es va fer molt popular a Catalunya gràcies a temes optimistes com Junts. I per la seva banda també hi trobem en aquesta cançó, i que comparteixen junts, Aquarella. És un projecte musical català enfocat a fusionar la música electrònica i el pop amb lletres en català, col·laborant amb diferents veus d'aquí, de casa nostra, de la Terra. Per tant, ells dos, Aquarella i Jordi Ninus, amb aquest El tren del temps, que evidentment utilitza la clàssica metàfora d'un tren en marxa que no s'atura mai per descriure com s'escapen els dies i els anys.

Aquí tenim la col·laboració d'Aquarella i Jordi Ninus amb el Tren del Temps, una altra interessant novetat de la setmana que hem escoltat en aquestes estrenes, que segueix i torna a fer un viatge, en aquest cas cap a Nova York, cap als Estats Units, amb una banda anomenada Cruel Season, i que ens presenta la cançó Crawl, que el títol es tradueix com arrossegar-se, que és una lluita contra les adversitats del dia a dia. Crawl, amb els Cruel Season.

La cançó es diu Crawl, és la més nova d'aquesta banda anomenada Cruel Season. També ens ha acompanyat en aquest estrenes. Tornem a Catalunya, anem amb la cantant i compositora nascuda a Navàs, al Bages, i que ens presenta la seva nova cançó, La família que he triat. És un homenatge precisament a l'amistat, una reivindicació ben directa dels amics de veritat.

0: que he triat.
1: La família que he triat, aquesta és la nova peça musical d'Àuria Franc, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem per Dasha, és una cantant i compositora de country pop que arriba des de Califòrnia i que ens presenta la seva nova cançó anomenada Memo, que la lletra és una declaració d'empoderament que parla de deixar el passat enrere.

Recorda bé el seu nom, es diu Dasha, aquesta és la seva cançó Memo, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. I tornem a Catalunya, ara mateix amb Mike D'Amico, és un cantant, guitarrista i compositor vinculat estretament a la comarca de la Garrotxa. És un artista emergent dins de l'escena de la música de quilòmetre zero i la cançó que escoltarem d'ell és Tornar-se a aixecar. Com el seu propi nom indica, el tema és un himne a la superació personal. La vida

Es diu Flora Hibbert, és una compositora i cantant nascuda a Londres, a Gran Bretanya, tot i que viu a París des de que tenia 18 anys. La seva cançó es diu Shelley, que hem escoltat en aquestes estrenes, és la seva nova cançó. Novetats de la setmana que anem compartint, com sempre, a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis. Tornem, en aquest cas, anem fins a Mallorca, fins a Ses Illes, per escoltar tres personatges. Per una banda tenim Humbert, per l'altre Suasí i per l'altre Joan Montaner. Humbert és un veterà guitarrista, membre fundador i un dels principals compositors de la mítica banda mallorquina Anegats. Per altra banda, Suasí, en Pep Suasí, és el carismàtic cantant originari d'Algaida, conegut per haver estat el líder de la històrica banda de rock Fora de Sembrat. I Joan Montaner, que és el cantant, compositor i ànima de Xanguito, una de les bandes de Bunyola més festives, populars i guardonades de l'actual escena musical balear. La seva cançó conjunta es diu El Goig i és una oda a la xafarderia, des d'una perspectiva absolutament irònica i humorística. És aquesta necessitat antropològica i social dels humans de fer el safareig.

El Goig, aquesta és la cançó que comparteixen junts Humbert Suasi i Joan Muntaner. Seguim endavant a través d'estrenes, amb més històries noves, i ara mateix anem a compartir la nova de la jove cantant i compositora de Melbourne, d'Austràlia, Lara Buchanan. És la cançó Only Once. Bé, és un tema que reflexiona sobre el final d'una relació sentimental. Only Once, la nova de Lara Buchanan.

La cançó de Lara Buchanan, Only Once, aquesta cantant i compositora que ens arriba des d'Austràlia, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Dues de les artistes més destacades i representatives de la nova escena de pop electrònic i urbà a Catalunya arriben just ara mateix. Per una banda, la Julieta, nascuda a Barcelona i que s'ha consolidat com una de les grans icones del pop català actual. I, per l'altra, Wineta, també és una de les veus emergents més trencadores i experimentals del gènere. I totes dues comparteixen una cançó que es diu Bota, Bota.

Bota, bota, aquesta és la nova cançó que comparteixen juntes Wineta i Julieta. Seguim endavant amb més històries noves. En aquest cas anem fins a Londres, a Gran Bretanya. És considerada una de les noves grans revelacions del pop britànic. Es diu Meg i aquesta és la seva cançó Expensive Tastes.

És la nova cançó de Make, aquesta es diu Expensive Taste i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya amb Sergi Andrades, que és un productor musical, compositor, dissenyador de so i originari de Vidreres, a Girona. Després de donar-se a conèixer en diversos projectes, ens arriba amb la seva cançó Les formes que fan els núvols, amb la recerca de la calma i la contemplació com a protagonistes. Sergi Andrades.

aquí estic jo, provant, cantant, fent de drames, cançons. També vull un sou i tiro endavant, no sé com ho faig, no vull ser el millor. Estic molt cansat, no sé si sóc prou, no sé si us agrada el que faig, no sé si sóc prou.

equivocar-me, trobar la mel de tots els errors, però a vegades em trenco i em trobo en un món que no entenc del tot. Jo vull estimar cel obert,

Les formes que fan els núvols. Aquesta és la nova cançó de Sergi Andrades, una altra de les novetats de la setmana en aquest estrenes que ja posa el seu punt i final i ho fa amb Tones and I, nom artístic de Toni Watson. És una cantant, compositora i productora d'Austràlia i que va assolir la fama mundial l'any 2019 gràcies al seu viral tema Dance Monkey, que va batre rècords absoluts a les llistes d'èxits de més de 30 països. Ara es presenta la seva nova cançó, que es diu Home to Me, que gira al voltant de la nostàlgia, de la distància i la necessitat de trobar algú que representi el concepte de llar. Per tant, Home to Me posarà el punt i final a aquest estrenes amb Tones and I. Així doncs, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA del sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
2: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogènic, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
0: És divendres 7 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit al Berguell.
3: El govern ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta en capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al Pla 50.000. Actualment, Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
0: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a part de Catalunya.
3: Després de les intenses pluges d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar el servei, algunes línies de Rodalí avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquest matí

0: El dia de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí tenien bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però com diem, el matí ha estat molt assolellat i a poc a poc les temperatures van tirant cap amunt, i és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts de l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixar que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta, i a mesura que vagin passant les hores aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís d'Esports també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: Més coses, bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
2: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen al 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
1: Quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
2: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència que compareixeran a petició pròpia demà en les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
3: El dia 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península.
1: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
2: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
1: Esports, Ignasi Trapero, el Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
4: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros. Un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al club blaugrana descartant l'interès del Real Madrid.
1: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest divendres, la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un think tank vinculat a la COE.
2: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
1: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Marc Pijoan.
6: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que, en teoria, es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
7: Entre l'ingrés i entre l'execució final, no? Hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no?, en aquell municipi turístic.
6: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
7: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
6: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
1: Doncs per anar a turisme, el Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant davant de la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, Albaralla.
8: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació el Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026, que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
1: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar l'allau de persones que dimecres vinent es desplaçaran per observar l'eclipsi. En el cas del Delta de l'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
9: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
10: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori, i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
9: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
1: De l'Ebre al Ripollès, que observarà el 99% de l'eclipsi solar més important en un segle, però això no garanteix que tothom el vegi. Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
11: Fins d'aquí a 154 anys, a Catalunya no es tornarà a produir un eclipsi com el del pròxim 12 d'agost. Concretament, fins al 17 de novembre de 2180, aquest fenomen no tornarà a produir-se a casa nostra, perquè al món hi ha d'aquestes característiques uns dos cops a l'any. Així, aquest eclipsi solar serà una oportunitat única per veure un fenomen d'aquest tipus, perquè que el ballet còsmic entre la Terra i la Lluna que desemboca en un eclipsi ho faci de manera que Catalunya quedi dintre del camí de la totalitat és un fet excepcional. De fet, el darrer que es va produir va ser el 30 d'agost de 1905. Ho explica Marc Cotrina, astrònom.
12: Serà l'únic que tindrem ara aquest segle, que sigui total o que sigui tan profund, diguem-ne, perquè el Ripollès això no tenim la totalitat, però gairebé. Per tant, doncs, és un moment únic aquí a Catalunya i sí, val la pena gaudir-ne. Els meus consells són buscar algun lloc on tinguem l'horitzó oest lliure. Per què? Perquè el màxim d'ocultació es produirà dos quarts de nou de la nit.
11: L'oportunitat és única perquè no vindrà sola. L'eclipsi estarà acompanyat d'una sèrie excepcional d'eclipsis, la coneguda Trilogia Ibèrica. En el cas del 2027 i el 2028, però, des del Ripollès no es podrà veure.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 5 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda. Us ho destacàvem en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
2: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
1: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord de la ciutat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol. amb 100 nous habitatges possibles i, finalment, s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Campclar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
1: I partem ara novament del temps, perquè Protecció Civil manté activats diversos avisos per fortes pluges també aquest divendres a part de Catalunya, sobretot a l'Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes precipitacions que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
2: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
1: Doncs justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons s'ha informat Protecció Civil, Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
14: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda-vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte, s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en que demà dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
1: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants. Si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
2: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans a les conques internes al 82%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
1: En aquest moment, els embassaments de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells van omplir-se fins al 100% del seu volum.
2: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
1: I parlant d'aigua, fixem en la disputa a l'àrea metropolitana de Barcelona pel contracte de servei que ha de vestir 8 municipis de l'entorn. Veolia, que és l'empresa guanyadora del concurs, ha obtingut la licitació amb una substancial rebaixa del pressupost respecte a l'actual contracte ETB Martí Ramos.
15: Veolia, sota la lupa de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'empresa genera dubtes a l'ENS després de guanyar en el concurs públic la licitació del contracte de servei d'aigua, que rebaixa en un 60% el pressupost de l'actual licitació. Aquest fet ha provocat que l'empresa Qualia no doni el contracte de 1.000 milions d'euros per perdut. En un comunicat qualifiquen l'oferta guanyadora, que ha de vestir d'aigua a 8 municipis, de desproporcionada i sense precedents. L'AMB ja ha demanat revisar l'oferta a la Societat General d'Aigües de Barcelona, que pertany a Veolia. Després de repassar la proposta i aclarir si realment el pressupost que ha presentat és viable i realista, l'administració metropolitana es posicionarà i obrirà un període d'al·legacions al mes de setembre.
1: Amb un quart de 3 i de l'aigua al foc, perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i els bombers de Barcelona han fet balanç avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana, una campanya de moment amb només 2 focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
16: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls el cap de guàrdia de bombers de Barcelona, Gerard Prades.
17: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar a les noves tecnologies o a les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendi o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
16: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
1: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
2: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, que han arrestat 2 sospitosos que coincidien amb la descripció portada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
18: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
2: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
1: Poc més de 12 minuts, arribem a 2:15. 4 ministres del govern espanyol compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Mentrestant, l'executiu espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, Carme de Fez.
19: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
3: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16, el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
19: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
1: Per cert, que el govern espanyol ha exigit a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta de fa una setmana.
2: Segons han indicat fons de l'executiu, aquesta mesura, sense precedents en la història recent, es va adoptar sense avís previ, de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
1: I abans de la cultura, una última notícia, és que després de 2 anys s'ha tancat el trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està operatiu. La Peria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
20: Després de 2 anys tancat el trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està obert. La Paeria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Durant aquest temps, els veïns de la zona s'havien de desviar per l'avinguda Ciutat Jardí per accedir a una de les principals vies de la ciutat, Rovira Roure. Fins i tot s'havien hagut de canviar els sentits d'alguns carrers per reduir els trajectes. Carme Valls, alcaldessa accidental de Lleida, destaca la millora que suposa per al barri.
21: Avui veníem a obrir 135 metres de carrer, del carrer Baldomer, Gili i Roig, que és un carrer que uneix el carrer Enric Ferreny amb el carrer de l'Arboretum, que fa dies que s'esperava aquesta obertura, que s'ha fet nous serveis, s'ha ficat nou arbrat, s'ha ficat nova il·luminació i estem convençuts de la millora pel barri.
20: Ara, amb el carrer ja obert, els veïns recuperen aquesta connexió directa amb l'Arboretum i Rovira Roure, després de més d'un any de desviaments.
1: Moment ara per la cultura. Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor. I pel Festival Porta Blau de l'Escala, arrenca aquest divendres, s'ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Els escolteu de fons. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
0: Avui divendres, la Fumiga actuarà amb la seva gira de comiat, l'últim abraç. Prèviament, tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judith Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge, Portal Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra, en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Portal Blau.
4: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar de dels últims concerts que farà la Fúmiga aquí a Comarques Gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judith Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judith Nederman.
0: Encara queden entrades pels concerts a la Fúmiga i Judith Nederman.
1: I arribem als esports amb més música. Música per tots els gustos. Aquest divendres arrenca una nova edició del Brunch Electronic Festival.
2: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs, i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jif Mills, Mara Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa.
22: Hoy no tengo tiempo para recordarte una vez más. Hey.
1: Registre ben diferent al de Pablo López, actuarà aquesta nit al Festival de Cap Roig.
2: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus èxits en un concert que forma part de la seva gira El Niño del Espacio en Concierto.
1: Per cert, que SOS Costa Brava ha recorregut la llicència d'activitat del Festival de Cap Roig perquè assegura que el certamen va executar obres quan encara no tenia la llicència tramitada. De fet, l'entitat assegura que se li va concedir el dia 3 de juliol, coincidint amb l'inici del certamen i el concert de Bryan Adams.
2: SOS Costa Brava sosté, però, que amb anterioritat a aquesta data ja s'havien fet algunes obres, com l'adequació de l'auditori i la col·locació de les carpes i l'arranjament dels aparcaments. Per això han presentat un recurs de reposició per reclamar la nul·litat de la llicència a l'Ajuntament de Palafrugell.
22: Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles.
1: I arribarem als esports amb la veu de Rosana. Serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
22: Sobrevolando el suelo así sin miedo.
2: La cantautora canària actuarà al festival Jardins de Terramar.
22: No hay sueños imposibles ni tan lejos.
1: Doncs amb la veu de Rosana arribem als esports. Que ens porta el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
23: Bon dia. Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. D'altra banda, un Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol. Un cop es va fer oficial ahir al vespre la cessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. Unai es mostra satisfet per vestir de blanc i blau.
24: Ha sido todo muy rápido, todos queríamos llegar al mismo puerto y lo hemos conseguido. La verdad que con muchas ganas de conocer a los compañeros y poder empezar a entrenar con ellos.
23: L'Espanyol, que jugarà dissabte a 6:45 un nou amistós de pretemporada a terres angleses davant del Coventry. Després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada. Serà a Salou a 7:00 davant el Villarreal. Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 6:45 un amistós de pretemporada. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
25: El Sabadell juga avui el seu penúltim amistós de la pretemporada. Aquesta tarda el conjunt de Ferran Costa es veu les cares amb el Girona a Vilablareix. Un duel català, doncs, que enfronta dos equips que enguany competiran a segona divisió. Sentim el tècnic del Sabadell posant-ho en valor.
26: Diu molt del creixement que està tenint el club. El Girona ara mateix té jugadors a plantilla amb valors de mercat per sobre els 30 milions d'euros. Llavors, nosaltres tenim la determinació de poder-nos ficar en aquest nivell i de poder-nos fer lloc en aquest nivell.
25: Obolski, el fitxatge anunciat ahir, en encara no debutarà, mentre que Pipa és dubte per molèsties. El partit es juga a la Ciutat Esportiva dels Gironins a porta tancada a partir de 6:45 de la tarda.
23: I al torneig d'històrics del futbol català, avui jornada de descans, un cop s'han definit les semifinals de dissabte. L'Europa hi va accedir a nit després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Flavio Ribeiro, golejador gracienc.
6: Molt content, principalment per l'equip. Al final estem en un torneig històric i mític i què millor que celebrar-ho amb una victòria i amb un golet. És una oportunitat única jugar aquest torneig. L'any passat vaig tenir la sort de poder ser campió i qui sap si puc repetir un altre cop títol.
23: Els semifinals de l'històric es juguen dissabte a les 6 a l'Hospitalet Badalona i a les 8 a Europa Sant Andreu. I us direm també que el Joventut de Badalona ha anunciat la renovació per un any amb opció a un altre del tècnic de l'equip femení, Fabián Téllez, i de la seva banda, el Quitzenes Manresa, ha explicat que Colby Jones finalment no fitxa pel club del Bages per raons mèdiques.
1: Doncs gràcies, Ignasi Trapero. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Connexió.
9: Bon dia, Catalunya, capital del món!
25: Hola a totes i a tots! Som la Susana Cabiscol!
10: I l'Enric Rubio, presentadors de l'Infopodcast Cardedeu. Escolta, Enric, jo crec que avui estic complint un somni, eh?
25: Sí?
10: Sí. Saludar a tota Catalunya des de les emissores de la xarxa.
25: Uf.
10: Increïble, em sembla.
25: Uf, se'ns està anant de mare, això, eh?
10: Se'ns està anant de mare.
25: Estem morint d'èxit. Perquè morint d'èxit, però tu recordes com va començar tot plegat?
10: Home, jo recordo la proposta que ens va fer la xarxa, que era un informatiu que no fos informatiu, que fos com desenfadat. I jo crec que ens vam agafar bastant a les indicacions.
25: Perquè ens va dir un informatiu que no sigui en to informatiu. Me'n recordo que tu vas dir, hem de fer alguna cosa amb la que estiguem còmodes, que ens ho passem bé cada dia.
10: Sí, totalment.
25: Hi ha molta gent que ens pregunta, ostres, però vosaltres realment sou parella o no? Bé, per fer-ho cada dia, el que és molt pràctic és que siguem parella. Ens ha fet parella d'Infopodcast? No! Ens ha fet millors? Potser, qui ho sabria, però sí, som parella a la vida real.
10: Sí, de fet, moltes de les coses que incorporem a l'Infopodcast tenen a veure, no?, amb la nostra vida quotidiana com a parella. De fet, a vegades ens esbronquem.
25: Sí, moltes
10: a l'Infopodcast. Això ens ajuda, que és part com de la nostra marca, no?, del nostre Infopodcast. Tenim aquesta part d'informació, no?, de notícies, però després tenim com tota una part de serveis on diem, per exemple, no?, el porta a porta, quines són les escombraries que s'han de treure, les farmàcies de guàrdia, coses que no són tant de serveis, però que jo crec que són gracioses, no?, com a quin és el dia internacional, quin és el sant del dia, alguna efemèride, no? Nosaltres, per sort, tenim més de 40 anys d'història a Ràdio Televisió de Cardedeu i podem tirar d'arxiu, no?, i de coses que han passat a Cardedeu en els últims 40 anys. Aleshores, això és meravellós i ho hem d'aprofitar. Hi ha moltes vegades que anem pel carrer i de cop algú ens diu alguna cosa que hem dit a l'Infopodcast, no?, que ens quedem com, ostres, bueno, sempre
25: ens sorprèn. Avui no heu dit això i dic, merda, és
10: veritat. Exacte, sí.
25: Voldria tancar, no, aquesta petita càpsula que hem fet explicant la major anècdota, de les millors anècdotes que tindrem a la nostra vida, jo crec, que és enmig de San Francisco, sortint d'un motel. A la porta del motel, correcte, ens paren quatre dones i ens diuen, hòstia, sou els de l'Infopodcast Cardedeu. Ens van caure les calcetes i els calçotets al terra. Va, i us direm adeu, com sempre fem a l'Infopodcast Cardedeu.
10: Salut i poble, construïm la proximitat i fem-vos sòcies! Avui, Enric, de fet, en comptes de fer-vos sòcies, podríem dir doneu-vos d'alta a la xarxa més, perquè, clar...
25: Exacte, feu-vos sòcies o registreu-vos o el que cal.
10: Doneu-vos d'alta a la xarxa més.
25: Exacte.
10: El Netflix de les televisions locals.
7: La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són 3:15.
5: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea, que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes, que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
11: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
1: És divendres, ja és 7 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit. Albert Güell.
2: L'executiu ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta, amb capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al Pla 50.000. Actualment, Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
1: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a una part de Catalunya.
2: Després de les intenses precipitacions d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar algunes línies de rodalies, avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
1: Revisió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
12: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí teníem bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però, com diem, el matí ha estat molt assolellat i a poc a poc les temperatures van tirant cap amunt. I és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts de l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogor ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta. I a mesura que vagin passant les hores, aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís d'Esports també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: Bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
2: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen al 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
1: Més coses, quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
2: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència que donaran explicacions davant les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
3: El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16, el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península.
1: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
2: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga pel certamen de la ciutat alta empordanesa. També passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
1: Esports, Ignasi Trapero, el Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
23: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau, descartant així l'interès del Real Madrid.
1: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest divendres, la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE.
2: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans, autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
1: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball, Marc Pijuan.
13: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que, en teoria, es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
11: Entre l'ingrés i entre l'execució final, no? Hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no?, en aquell municipi turístic.
13: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
11: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
13: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
1: Doncs parlant de turisme, el Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant de banda la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, Albaralla.
14: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació al Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026, que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
1: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar, fa dies, codiem la llau de persones que dimecres vinent, dia 12, es desplaçaran per observar l'eclipsi solar. En el cas del Delta de l'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
15: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
16: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori, i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
15: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda, us ho destacàvem en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
2: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
1: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol. amb 100 nous habitatges possibles i, finalment, s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Camp Clar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
1: I encara parlant d'habitatge, ens fem ressò d'algunes reaccions, encara l'anunciat pel govern en el mapa de les zones de mercat residencial tensionat. En el cas d'Osona, per exemple, Calldetenes se'n surt perquè la Generalitat considera que ja no compleix els criteris i, per contra, Santa Eugènia de Berga i Santa Martí de Centelles hi entren per primera vegada el 9FM Núria Parera.
0: La revisió de les zones de mercat residencial tensionat deixa moviments a Osona. La Generalitat considera que Calldetenes ja no compleix els criteris per mantenir aquesta declaració. Una decisió que l'Ajuntament recorrerà perquè defensa que la manca de pisos de lloguer i la proximitat amb Vic mantenen tensionat el mercat. En parla l'alcalde Miquel Riera.
4: És que Calldetenes continua estant tensionat, no? Pues segurament doncs, per la proximitat amb Vic i també doncs, perquè no tenim mercat de lloguer.
0: En canvi, Santa Eugènia de Berga i Sant Martí de Centelles s'incorporen a la llista. A Santa Eugènia, l'alcalde Xavier Fernández atribueix aquesta situació a la manca d'oferta d'habitatge.
18: No s'ha urbanitzat pràcticament res des de fa molts anys. L'última urbanització deu fer uns 20 anys, que va ser a la zona del Català, i s'hi ha fet poquet habitatge.
0: A Sant Martí, la decisió ha sorprès l'Ajuntament. L'alcaldessa Núria Roca assegura que no havia rebut cap comunicació prèvia.
19: La veritat és que no sabíem que Sant Martí estigués ni en risc ni que pogués entrar, però sí que ens hagués agradat pues, rebre alguna notificació, que ens haguessin avisat, que ens haguessin explicat, o també saber una mica d'on treuen aquest criteri.
0: Amb aquesta revisió, Catalunya passa de 271 a 302 municipis declarats zones de mercat residencial tensionat, on s'apliquen mesures per limitar el preu dels nous contractes de lloguer.
1: I parlem, novament, un dia més del temps, perquè Protecció Civil, us ho diem en titulars, manté activats diversos avisos per fortes pluges també aquest divendres a part de Catalunya, sobretot a Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes pluges que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
2: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C-63 i la C-25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
1: Justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons que ha informat Protecció Civil, Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
20: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte, s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en que demà dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
1: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants. Si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
2: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans de les conques internes al 83%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
1: En aquell moment, els embassaments, per exemple, de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells van omplir-se fins al 100% del seu volum.
2: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem-la amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
1: Doncs de l'aigua al foc, gairebé en punt 3/4 perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i els bombers de Barcelona han fet balanç avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana. Una campanya, de moment, amb només 2 focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
6: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls el cap de guàrdia de bombers de Barcelona, Gerard Prades.
8: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar les noves tecnologies o les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendis o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
6: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
1: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
2: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
9: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas, felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
2: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
1: 13 minuts i arribem a les 3. 4 ministres del govern espanyol, els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència, compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Les compareixences tindran lloc entre el 25 i el 28 d'aquest mes d'agost. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. Carme de Fez, bon dia.
21: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
22: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16, el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
21: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
1: Per cert, el govern espanyol ha exigit a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de fa una setmana.
2: Segons han indicat fonts de l'executiu, aquesta mesura, sense precedents en la història recent, es va adoptar sense avís previ de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
1: I encara en la crònica política, el PSOE ha anunciat que portarà als tribunals la compra d'un àtic de luxe per part de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
2: Ho ha dit el líder dels socialistes madrilenys i ministre Òscar López en una roda de premsa des de la seu del partit al carrer Ferraz.
1: I Junts vol erigir-se en l'alternativa a un govern de Salvador Illa, que en ple Equador de la legislatura està ensorrant, diuen Catalunya.
2: Així ho ha verbalitzat aquest divendres la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en una roda de premsa al Parc de la Ciutadella, en la que ha advertit que els socialistes s'estan carregant el país de dalt a baix amb un col·lapse de les infraestructures o l'ofegament de les classes mitjanes.
1: I abans de la cultura us direm que l'Ajuntament de Terrassa obre un procés participatiu per repensar el futur del Mercat de Sant Pere. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
3: L'Ajuntament vol repensar el Mercat de Sant Pere i que la ciutadania el redescobreixi. L'objectiu és garantir-ne la continuïtat. Actualment té 45 parades, però només 21 estan en actiu. És una conseqüència directa del canvi d'hàbits de consum. Xavier Cardona és regidor de Comerç i Mercats.
7: Que hi ha productes de molta qualitat, però que al final avui llegia justament, no?, que Barcelona està perdent un de cada quatre comerços especialitzats en venda al detall, en aquest cas doncs, de carn, de peix o de verdura. Els hàbits de consum estan canviant i aquests professionals que regenten els establiments doncs ho estan patint.
3: El consistori es posa en mans de dues consultores especialitzades i obre un procés participatiu per escoltar totes les parts implicades. El nou model contemplaria parades d'àmbits aliens a la gastronomia que podrien aprofitar les persones emprenedores per obrir el seu negoci amb preus més ajustats que un local de renda lliure i amb horaris més flexibles, també amb l'organització d'activitats de forma paral·lela.
1: 10 minuts i arribem a les 3, moment per a cultura. Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor. I pel Festival Portal Blau de l'Escala arrenca aquest divendres. Ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la Ciutat Alta Empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
10: Avui divendres La Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Prèviament tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judit Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge Porta el Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra, en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Porta el Blau.
12: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que es retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar de l'últim o dels últims concerts que farà La Fúmiga aquí a comarques gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judit Nederman.
10: Encara queden entrades pels concerts a La Fúmiga i Judit Nederman.
1: I a partir d'avui fins diumenge, el Festival Internacional de Dansa i Arts del Moviment en Context Rural de les Piles transformarà aquest municipi de la Conca de Barberà en un escenari a l'aire lliure. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
24: El Danseu torna a les Piles en la seva 14a edició des d'avui divendres i fins diumenge, amb 17 espectacles de les Arts del Moviment que posaran el focus en el hashtag ComMires, una invitació a qüestionar-nos la forma en què observem. Companyies emergents i de renom internacional com Núria Guiu, la companyia Aina Alegre o Julian Hamilton passaran per les Piles aquest cap de setmana. Héctor Boada, programador i coordinador del festival.
25: Un dels objectius del Danseu és apropar aquelles peces de dansa contemporània i Arts del Moviment que normalment no arriben en aquests entorns rurals, com poden ser companyies internacionals o companyies de gran format que s'exhibeixen en espais com el Mercat de les Flors, que normalment són programades en capitals europees.
24: Tot i que la majoria d'espectacles són gratuïts, pels de pagament encara hi ha entrades individuals a la venda a través de la web de danseu.com.
1: I arribem als esports amb més propostes musicals. Nova edició arrenca aquest divendres del Brunch Electronic Festival.
2: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jeff Mills, Mario Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa. Sin miedo, lo malo se nos va
1: volviendo bueno. I en un registre ben diferent, Rosana serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
2: La cantautora canària actuarà al Festival Jardins de Terramar. No hay sueños
1: imposibles ni tan lejos. Doncs amb la veu de Rosana arribem als esports. Que ens porta aquest divendres el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
26: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros, un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. De la seva banda, Unai Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol, un cop es va fer oficial ahir al vespre la sessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. I més futbol, després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada a Salou. Serà la 7 davant del Villarreal. Sheila Guijarro, jugadora del Badalona Women, valora el triomf sobre el Villarreal.
5: El equipo ha estado bien, al final estamos buscando encontrarnos con nosotros mismas, con el juego. Tenemos muchas ganas de seguir compartiendo minutos y partidos, y al final creo que el equipo ha estado bien. Al final pues son partidos de pretemporada que siempre hay que ajustar cosas, pero bueno, las sensaciones son buenas. Creo que el marcador, al final hacer goles siempre es importante y estamos contentas.
26: Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 6:45, un amistós de pretemporada. I el torneig històric del futbol català, avui jornada de descans. Un cop s'han definit les semifinals de dissabte, que jugaran a les 6 l'Hospitalet Badalona i a les 8 Europa Sant Andreu. Ahir l'Europa hi va accedir després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Conrad García, entrenador del Vilanova.
11: Són dos partits per començar a rodar, no? Per començar a veure el que volem ser com a equip i demostrar una mica l'ànima de l'equip que serem, i crec que això ho hem vist, s'ha notat. És una llàstima no haver pogut guanyar ni el primer partit ni el segon, però estic content del que hem fet.
26: I l'Hockey Club Valls ja ha fet oficial aquest divendres al migdia el retorn de Gepi Selva a Ràdio Ciutat de Valls. David Prats.
13: En la presentació, Selva ha explicat que tanca una etapa professional després d'una bona temporada i que ara vol gaudir de l'hoquei des d'una altra perspectiva, sense buscar protagonisme.
14: El present és molt ambiciosa i tots ho som, no? Ho miro més a nivell general. Evidentment, quan entrem a pista voldrem guanyar, com tothom. Portem una trajectòria que ja comença a ser llarga o consolidada, doncs crec que ara és un moment de consolidar el que tenim, tant a nivell de base com de primer equip.
13: D'altra banda, el mateix Selva assegura que arriba per aportar experiència, ajudar el grup i continuar competint amb ambició, però també per compartir vestidor amb un equip que coneix bé i amb el qual espera contribuir a fer créixer el projecte esportiu del Valls.
26: I en ciclisme, el Tour de França viu avui una etapa decisiva. L'antepenúltima amb arribada al mític port del Mont Ventoux. La suïssa Marlène Reusser continua líder i la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, és desena a 3 minuts i 51 segons.
1: Gràcies, Ignasi. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà. No, ens retrobarem dilluns. Demà i diumenge us deixem amb l'equip del cap de setmana. Fins aleshores, gaudiu molt.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dijous 6 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la cooperativa Moianès Sostenible impulsa comunitats energètiques per compartir energia entre les veïnes. El Museu Termàlia de Caldes estrena una audioguia sobre Manolo Huguer per enriquir la visita al museu. Compte enrere per l'eclipsi total de sol, tot el que cal saber per al 12 d'agost.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que el Moianès fa un pas més cap a la transició energètica amb un nou projecte d'autoconsum compartit. La cooperativa Moianès Sostenible impulsa 3 instal·lacions de plaques fotovoltaiques amb bateries a Moià, Castellcí, l'Estany i properament Calders, que permetran distribuir l'energia generada entre els veïns a través de comunitats energètiques locals. L'objectiu és oferir electricitat de proximitat a un preu de fix de 10 cèntims al kilowatt-hora i reduir així la dependència de les grans comercialitzadores. Però què és exactament una comunitat energètica? Ho explica el vicepresident de Moianès Sostenible, Josep Ramon Collado.
2: Nosaltres el que estem plantejant des de Moianès Sostenible és generar comunitats energètiques amb les que fem una instal·lació de producció i contra aquesta instal·lació de producció el que fem és que diferents socis puguin utilitzar aquesta energia. És a dir, en comptes de que cada soci hagi de tenir les seves plaques a la seva teulada, tenim una instal·lació fotovoltaica i la comunitat energètica és la que la propietària de la instal·lació, i els socis de la cooperativa el que fan és comprar, participar en un percentatge d'aquesta producció. De tal manera que la producció és local, la governança és local, perquè són membres de la cooperativa i la qui decideix és la cooperativa amb tots els seus socis, i els beneficis doncs es queden també a nivell local. Cosa que, per exemple, amb els macroparcs el que passa és que

0: ocupen territori i els beneficis van a parar tots a les multinacionals o als fons d'inversió. És una diferència de model en el que a nivell nosaltres proposem una instal·lació compartida a nivell local i compartir l'energia que es produeix.
1: Les instal·lacions es faran a la coberta de l'antic gimnàs de Mollà, a l'església de Castellcir, gràcies a un acord amb el bisbat, i en una finca particular a l'Estany. Paral·lelament, la cooperativa també començarà a gestionar l'energia produïda per diverses cobertes municipals de Calders, després de l'acord signat amb l'Ajuntament del municipi. Les persones interessades en aquesta nova comunitat energètica, com a requisit, només han de trobar-se dins d'un radi de màxim de 5 quilòmetres d'una de les instal·lacions. De fet, des de la cooperativa expliquen que el procés per sumar-s'hi és senzill i que no cal ni tan sols canviar de companyia elèctrica.
0: Cal afegir que no han de canviar de comercialitzadora. Cada un pot tenir la comercialitzadora que tingui, no ha de canviar res. L'única cosa és que si un ciutadà, per exemple, decideix participar amb 2 kWh, doncs aquests 2 kWh, quan els gasti del que produeix la cooperativa, això li restaran de la factura de la seva comercialitzadora, tal com farien si tingués ell les plaques a la seva teulada. És a dir, l'usuari, l'única cosa que ha de fer és fer-se soci de Moianès Sostenible, que són 50 euros per una sola vegada, i a partir d'aquí, en el moment en què la seva teulada, la teulada a la que se'l pugui assignar, entra en producció, es reparteix amb coeficients en funció de la demanda i a nivell administratiu no ha de fer res. Continua tenint la seva comercialitzadora que tingués abans, etc. Sí, és un procediment que per l'usuari és molt fàcil.
1: Les tres plantes fotovoltaiques produiran conjuntament prop de 180.000 kWh anuals. El projecte compta amb el finançament de l'IDAE i amb aportacions dels mateixos socis de la cooperativa, que defensen aquest model com una alternativa perquè la producció i els beneficis de l'energia renovable es quedin al territori. El Museu Termàlia de Caldes de Montbui incorpora una nova audioguia dedicada a l'escultor i pintor Manolo Huguer. El nou recurs gratuït permet descobrir la vida i l'obra de l'artista, la seva estada a la Vila Termal i també la relació que va mantenir amb Pablo Picasso. L'audioguia forma part del programa Visit Museu, impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat per complementar la visita als museus catalans amb continguts digitals. El recorregut consta de 17 pistes i té una durada aproximada de 30 minuts. Es pot escoltar tant des de l'aplicació com a les tauletes disponibles al mateix museu. Està disponible en català, castellà, anglès i francès i pròximament també s'incorporarà una versió en llengua de signes catalana. L'objectiu és facilitar una visita més completa i accessible, oferint informació sobre la trajectòria de Manolo Huguer i les peces més destacades que conserva Termàlia. Termàlia és el principal espai públic dedicat a l'artista i acull al fons Mas Manolo, la col·lecció pública més important de l'artista, a més d'un destacat conjunt de ceràmiques, litografies i dibuixos de Pablo Picasso. Tres infants saharauis passen aquest estiu a Caldes de Montbui gràcies al programa Vacances en Pau. Durant 2 mesos conviuen amb famílies d'acollida de la Vila Termal, lluny de les altes temperatures dels campaments de persones refugiades del Tindouf, Algèria. El projecte, coordinat per l'entitat Caldes Solidària i amb el suport de l'Ajuntament, va començar a principis de juliol amb l'arribada dels infants i durant aquestes setmanes han participat en casals d'estiu, entre d'altres activitats amb la família d'acollida, però també aprofiten l'estada per fer revisions mèdiques. El responsable del programa, Ignasi Altimir, explica que aquestes estades tenen un doble objectiu: millorar la salut dels infants i alhora donar a conèixer la realitat del poble saharaui.
2: Quan arriben aquí se'ls dona una targeta sanitària com les nostres i se'ls fa la revisió, que no s'hagi de per fer els si se'ls ha de fer qualsevol tractament, vacunacions, el normal que es fa amb nens d'aquestes edats, de 10, 11, 12 anys, i que estiguin, bueno, mínimament bé. També serveix per poder fer una bona dieta alimentícia, variada, rica en vitamines, fruites, verdures i peix i carn fresca, no? I després, bueno, la qüestió del tema de polític de reivindicatiu, de fer veure, no?, que realment cada any han de vindre tots aquests nens sortint dels campaments que tenen unes temperatures de 50 graus en llocs, un lloc molt inhòspit per viure i que, bueno, que estan reivindicant el seu dret a poder tindre, a poder viure en el seu país.
1: Cada estiu, prop de 240 infants saharauis entre 8 i 12 anys passen els mesos de juliol i agost amb famílies catalanes. L'objectiu és allunyar-los temporalment de les condicions extremes dels campaments, però també crear vincles entre les famílies acollidores i els infants. És el cas d'en Joan Atmetller, que explica que l'arribada del nen que acullen s'ha convertit en una cita esperada cada estiu.
3: És on ja l'esperem durant tot l'hivern, ens enviem els missatges amb la família i també no sabem exactament quin dia arriben, normalment arriben a principis de juliol, però hi ha vegades que retrasen per temes de burocràcia. I després passem tot l'estiu amb ell i després l'estiu passa molt ràpid i després de seguida torna a arribar l'hivern i tornem a esperar-lo. Però aquest any crec que és l'últim que tenim i estem una mica tristots per això. Doncs perquè no es poden venir fins a una certa edat els nens. Llavors, suposo que l'any que ve mirarem de quines opcions més tenim, no? Vale. Molt bé, doncs perquè ens fa... Veiem que és una il·lusió mútua que tens amb aquest nen que tens acollida. Al principi sembla que sigui una mica estrany, però es fa un mes de la família molt ràpid. I és molt fàcil, molt ràpid, i a més des de l'Ajuntament, des de Caldes Solidària, que també soc membre, fem una tasca que tot sigui molt fàcil.
1: Ara als tres infants els hi toca gaudir del que queda d'estiu amb les seves famílies d'acollida fins a principis de setembre, quan tornaran als campaments de Tindouf. Amb Vacances en Pau, més enllà de l'acollida, també es vol sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat que viu el poble saharaui des de fa gairebé mig segle. La Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines manté aquest mes d'agost la seva programació d'activitats familiars amb un cicle de tallers adreçats a infants i famílies. Les activitats es faran cada dimecres a 6:15 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca. Aquest passat dimarts 5 d'agost es va fer el primer taller per elaborar parasols per protegir-se durant els viatges en cotxe. El programa continuarà el 12 d'agost amb un taller de vaixells de vela, el dia 19 amb la construcció d'una gavina voladora i el 26 d'agost amb una activitat de pintura amb aquarel·la. La programació es tancarà el 2 de setembre amb un taller de ioga i moviment en família, adreçats a infants i a partir de 4 anys. Tots els tallers són gratuïts i oberts al públic, sense inscripció prèvia excepte el de ioga, que cal reservar plaça a través de la biblioteca. Aquesta tarda hem estat pendents del temps per la previsió de tempestes intenses. A Sant Feliu ha plogut i ha fet molt vent, que ha tombat les tanques de les obres de la plaça sense causar danys, però no hi ha hagut altres incidències destacables al nostre territori. I abans de fer un repàs a l'agenda cultural d'aquest cap de setmana, anem a parlar de l'eclipsi que tindrà lloc el pròxim 12 d'agost. És per això que saludem abans d'hora el nostre home del temps, perquè ens refresqui la memòria sobre què portar, des d'on veure'l i ens doni les últimes informacions. Bona tarda, Pep Acosta.
4: Hola, què tal? Una salutació a tots la gent que fa possible el programa. També una salutació a tota la gent que ens escolta. Què tal? Com esteu? Estic aquí per explicar les últimes informacions sobre l'eclipsi que tindrem ben aviat a casa nostra. Última informació, hem fet unes quantes informacions d'aquest eclipsi i avui serà l'última. Per què serà l'última? Doncs perquè el tenim aquí. D'aquí a només 13 dies ja tindrem aquest eclipsi total de sol a casa nostra. És un fet únic, és un fet extraordinari i és un fet que heu de veure sí o sí. Només dues dades per entendre el fenomen que tindrem astronòmic d'aquí pocs dies. L'últim eclipsi total de Sol a Catalunya va ser el 1905. És a dir, no hi ha cap persona viva que l'hagi vist. I el proper serà el 2180. És a dir, cap persona de les que estem ara vivint, viurà a l'any 2180. Per tant, som uns privilegiats de poder veure aquest eclipsi total de sol el dia 12 d'agost. I després, el 2180, no n'hi tornarà a haver una altra fins a 2433. Per tant, s'ha de veure sí o sí aquest eclipse total de sol, que estic molt emocionat, començo a estar molt emocionat per poder-ho veure d'aquí pocs dies. I molt nerviós, molt nerviós. Començo a estar bastant nerviós. Anem a fer un resum de tota la informació i afegirem alguna cosa més. Quan serà l'eclipse? El dia 12 d'agost, al voltant de 8:45 de la nit. Serà total, aquesta hora serà total. Quan durarà la totalitat? Depèn del punt de on el mirem. Pot durar entre mig minut, un minut i mig. Això temps que durarà màxim, eh? O sigui, que el sol està tapat per la lluna. Recordem que serà això, un eclipse total de sol. La lluna taparà el sol totalment durant mig minut, un minut i mig, depèn de la zona. On ens hem de posar? A un lloc amb vistes a l'oest, que no tinguem edificis ni muntanyes, que no cap element que ens impedeixi aquesta vista cap a l'oest. El sol ja estarà bastant baix i, per tant, és imprescindible això, que es pugui veure el sol. Aneu aquests dies observant el sol més o menys a 8:45, entre 2 i 8:45, a on està, i si el veieu a aquesta hora, ja el podeu veure l'eclipse d'aquí a pocs dies. Aneu observant aquests dies el sol a aquella hora. A on es veurà de Catalunya? Les ciutats més importants són Lleida, Tarragona, però n'hi ha moltes més, eh? Valls, Reus, totes les Terres de l'Ebre. A partir de una tercera part de Catalunya, més o menys, serà total aquest eclipse de sol. Si esteu fora de Catalunya, atenció, hi ha ciutats molt importants de l'estat espanyol que es pot veure. La Corunya, Lugo, Oviedo, Bilbao, Burgos, Valladolid, Mallorca, Guadalajara i un llarg, etc. Són ciutats molt importants, capitals molt importants, que totes ja tenen el seu punt habilitat per poder veure aquest eclipse total de sol. Penseu una cosa, només es veurà aquí, a la Península d'Amèrica, No es veurà enlloc més d'Europa. D'aquí a la llau de visitants que hi haurà, perquè serà impressionant la llau de gent que vindrà aquell dia. La seguretat, molt important, les ulleres de sol, les ulleres per mirar el sol, han d'estar homologades amb la llei ISO 12-13-1-2-2, 12.312-2, molt important portar aquestes ulleres de sol. Pot provocar grans danys si no es mirem aquestes ulleres. Per tant, molta precaució a l'hora de mirar aquest fenomen astronòmic. Més coses de seguretat, més coses importants, més coses per recordar aquell dia. Aneu amb antelació. Com he dit abans, hi haurà un moviment impressionant de gent. Es calcula que milions de persones aniran a veure aquest fenomen. Aneu amb antelació. Vies per evitar la P7, que és la via que tothom agafarà. Podeu agafar la C25, que és l'eix transversal, l'A2 o l'AP2. Depèn d'on aneu. Si aneu cap a les Terres de l'Ebre és més difícil no agafar la P7. Però si aneu cap a Lleida, cap a Saragossa, zones pròximes, podeu agafar l'A2, l'AP2, i així us estalvieu el gran bus que es preveu a l'AP7, que serà realment històric l'embús que es preveu aquell dia a l'AP7. Tot això com a consell de seguretat. Aneu també a llocs habilitats. Jo aconsello anar a llocs habilitats. Si us fiqueu en alguna pàgina web, en veureu molts. Jo us en diré dos només, que he vist que encara hi ha places disponibles. A Reus n'hi ha un d'habilitat, a Reus. Hi ha aparcaments i podeu aparcar allà i us podeu apuntar. I també les Borges Blanques, que també he vist que encara hi ha places, també hi ha aparcaments, us apunteu, és gratuït, i us donen unes ulleres, a més, recollir les ulleres, i aneu en allà aquests punts. Aquests dos punts encara s'hi pot apuntar i hi ha places lliures. Veureu que hi ha llocs que les places no estan lliures, hi ha molts punts habilitats. També podeu anar a punts que no són habilitats, però estigueu que estigueu segurs que el sol el podeu veure i no aparqueu en zones que hi hagin, que puguin obstaculitzar altres vehicles. Tot això de seguretat també serà molt, molt important aquell dia. El Servei Català de Trànsit està fent un... està organitzant un dia molt especial amb un gran desplegament de trànsit aquell dia, amb un gran desplegament també de policies i moltes altres coses. A part de l'eclipse, si aneu uns quants dies abans, a qualsevol punt d'aquests, ja veureu que fan molts tallers, moltes conferències, hi ha moltes activitats per fer els dies abans d'aquest gran fenomen. Jo també us animo que hi aneu, perquè segur que serà tot molt i molt interessant. I poca cosa més, només em queda això, gaudiu d'aquest dia. Jo espero moltes ganes i segur que molta, molta gent espera moltes ganes. Però abans de marxar, sens dubte l'element estrella també d'aquell dia, el temps. Ara mateix, amb els mapes a mà, queda molt, però ja començo a veure els primers indicis, els primers mapes a mà, indica que el veurem. El veurem perfectament un dia de sol. Potser cap al nord de la península Ibèrica hi pot haver algun núvol que dificulti una mica la visió, però en principi Catalunya, a 13 dies vista, repeteixo, no hi hauria problemes per veure perfectament aquest eclipse total de sol. Aniré informant els pròxims dies, però mira que ha fet dies de bo, que aquest estiu. Ojalà també duri la bonança meteorològica i ens deixi veure perfectament aquest eclipsi el dia 12. I fins aquí la informació relacionada amb aquest gran fenomen astronòmic que tindrem d'aquí pocs dies. Segur que deixo moltes coses, però enteu a qualsevol pàgina web, a qualsevol diari, sobretot informacions oficials, que és molt important, i això, a gaudir d'aquest dia que serà històric a les nostres vides. Moltes gràcies, adeu!
5: L'agenda.
1: I ara sí, anem a fer un repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. A Caldes de Montbui continua la segona edició del Sonateca, aquest cop al restaurant El Diamant, la cuina del Robert, amb un concert del grup Ginestai, que us oferirà rock i fusió a les 9 del vespre. Anem cap a Bigues i Riells del Fai, perquè des d'avui, dia 6, i fins al 9 d'agost teniu la festa major de Riells del Fai, i anem a conèixer algunes de les activitats que s'hi faran. Per començar, avui mateix, a 9:45, teniu el pregó de festa major a la pista poliesportiva, i una hora més tard teniu una passejada nocturna. Ja divendres, dia 7, teniu el vermut de festa major a 2:45 a la plaça de Riells del Fai, i al vespre, a les 8, teniu l'acte sacramental i els versots, i a continuació el correfoc i el ball de la lloba. Per acabar la nit, concert a la pista poliesportiva amb rudimentari i sessió de DJ Grau. El dissabte teniu una gimcama familiar a 12:45 a la plaça de Riells del Fai, i de 6 de la tarda a 9 del vespre teniu les Olimpiades Rurals a l'aparcament de Cala Maria. I si voleu sopar i una mica de musiqueta, a la pista poliesportiva a partir de 9:45 teniu el sopar i després concerts amb Sarcasmo i Spotify. I ja diumenge, últim dia de la festa major, a la tarda teniu Cercavila amb els Capgrossos i els Gegants, un concert amb l'Orquestra Nova de Blanes, espectacle de cos i ball de festa major amb l'orquestra. Això sí, podeu consultar la resta d'activitats al programa que trobareu al web de l'Ajuntament. I per acabar aquesta agenda anem cap al Moianès. Comencem per Moià, perquè també arriba la festa major, però us avançarem tan sols una o algunes de les activitats, i ja dilluns tornarem amb la programació sencera per descobrir tot el que podeu fer. Per ara, informar-vos que durant tot el cap de setmana hi ha activitats per totes les edats i tots els gustos, i que el diumenge, dia 9, a les 10 de la nit, hi ha el pregó de festa major amb la Manuela Vilaseca, i després podeu continuar amb el tardeig, que haurà començat a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Sebastià. I seguim a Mollà, perquè avui, a les 7 de la tarda, al peu del campanar, en el marc del 43è Festival Internacional de Música Francesc Vinyes, teniu concert de l'orquestra i cor del campus musical Joventuts Musicals de Mollà, titulat Diàleg amb el campanar. El divendres, al Parc Municipal de Mollà, a les 7 de la tarda, teniu espectacle familiar de màgia i amb Impossible, a càrrec d'Eduard Joanola. I anem a dissabte, també dins del 43è Festival Internacional de Música, aquest cop a l'Auditori Sant Josep, a les 8 del vespre, hi haurà un homenatge a Pau Casal, amb trios i grup de violoncels. I per tancar amb Mollà, diumenge a les 5 de la tarda, a les faixes podreu gaudir de Jacint Codina, concert per a piano i orquestra. Que pels qui no ho sabeu, Jacint Codina va néixer a Mollà a finals del segle XVIII i va compondre el primer concert concert per piano i orquestra que es va escriure a Espanya. I ara anem cap a l'Estany, perquè com ja us vam avançar en aquest informatiu, el festival Stagnum ja ha arribat a l'Estany. I dissabte a les 10 de la nit hi haurà actuació del pianista Adolf Pla interpretant a Frederic Mompou.
5: El temps.
1: I ara sí, per acabar el programa d'avui, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana. Abans, però, anem a fer un cop d'ull a les temperatures actuals. A Sant Feliu de Codines tenim 23 graus, a Caldes de Montbui la temperatura és de 26, a Bigues i Riells del Fai tenim 25 graus, a Mollà baixem fins als 22 i a Castellterçol també tenim 22 graus. A tot arreu està plovent i, de fet, hi ha un avís per pluges intenses i tempesta elèctrica pràcticament a tots els nostres municipis avui la tarda. Però no obstant això, ara sí anem a fer la previsió meteorològica pel cap de setmana, per saber quin temps tindrem, perquè tal com avisen els mapes actuals, per ara la pluja serà només avui dijous, així que anem a veure què ens depararà el divendres, on els mapes indiquen que pot haver-hi algun ruixat al nostre territori, però acabarà dominant el sol a partir de la tarda, això sí, amb alguns núvols poc importants, però sense risc de pluja. Les temperatures tornaran a pujar, amb màximes que rondaran els 33 graus a Caldes de Montbui, els 32 a Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai, i prop dels 30 o 31 graus al Moianès. De cara a dissabte, parlem d'una jornada de sol a tot el nostre territori, potser amb algun núvol, però que no portarà precipitacions. La calor continuarà sent la protagonista, amb màximes molt similars a les de divendres i una sensació de xafogor, especialment durant les hores centrals del dia. I acabem el cap de setmana amb un diumenge que mantindrà la mateixa dinàmica. El sol tornarà a imposar-se la major part de la jornada, amb algun interval de núvols a la tarda, però sense canvis destacables. Les temperatures es mantindran elevades, amb màximes d'entre 32 i 34 graus al Vallès Oriental, i al voltant dels 30 graus al Moianès, mentre que les mínimes es mouran entre els 18 i els 21 graus. En definitiva, un cap de setmana estiuenc, ideal per fer activitats a l'aire lliure, però amb la recomanació, com sempre, de protegir-se del sol, evitar les hores de màxima calor i hidratar-se sovint. Així que gaudiu del cap de setmana. I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Quatre ministres del govern espanyol, els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència, compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Les compareixences tindran lloc entre el 25 i el 28 d'agost. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. La ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, ha explicat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que es prioritzarà el reagrupament familiar. També ha concretat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Escoltem Cira Regó, ministra de Joventut i Infància.
2: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en Península.
1: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors. En aquest context, la Fiscalia General de l'Estat ha avisat que s'actuarà si alguna comunitat autònoma rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata la recepció dels menors migrants. Segons un decret firmat aquest divendres per la Fiscal General de l'Estat, el fiscal del lloc d'origen haurà de fer arribar al fiscal del lloc de destí una còpia de la resolució de reubicació i trasllat, així com al·legacions de rebuig o dilació de la seva execució. El decret recull indicacions per garantir la protecció de tots els menors i arriba enmig de les reticències per part de governs autonòmics de PP i Vox d'acollir-los. No canviem de tema i és que el govern espanyol ha exigit aquest divendres a Itàlia que rectifiqui i aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta. Segons ha indicat fons de l'executiu, aquesta mesura sense precedents en la història recent es va adoptar sense avís previ, de manera unilateral i amb arguments que no s'ajunten ni al Codi de Fronteres Schengen ni a la realitat. Tanmateix, apunten que ha afectat la mobilitat de milers de passatgers i ha generat inseguretat jurídica en ple procés estival. I els Mossos d'Esquadra van detenir a Martorell, al Baix Llobregat, un home de 37 anys acusat dels delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces i violació de domicili. L'home hauria participat el passat 29 de juliol al municipi en l'assalt d'un grup d'individus armats i en...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El Ripollès, entre d'altres comarques, observarà el 99% de l'eclipsi solar més important en un segle, però això no garanteix que tothom el vegi, i és que fins aquí a 154 anys, a Catalunya no es tornarà a produir un eclipsi com el del pròxim 12 d'agost. Així, aquest eclipsi solar serà una oportunitat única per veure un fenomen d'aquest tipus, perquè que els moviments entre la Terra i la Lluna que desemboquen en un eclipsi ho facin de manera que Catalunya quedi dins del camí de la totalitat és un fet excepcional. De fet, el darrer que es va produir va ser el 30 d'agost de 1905. Ho explica Marc Cotrina, astrònom, que també dona alguns consells per veure'l.
2: Serà l'únic que tindrem ara aquest segle, que sigui total o que sigui tan profund, diguem-ne, perquè el Ripollès això no tenim la totalitat, però gairebé. Per tant, doncs, és un moment únic aquí a Catalunya i val la pena gaudir-ne. Els meus consells són buscar algun lloc on tinguem l'horitzó oest lliure. Per què? Perquè el màxim d'ocultació es produirà 8:45 de la nit.
1: L'oportunitat no vindrà sola, ja que l'eclipsi estarà acompanyat d'una sèrie excepcional d'eclipsis, la coneguda com a trilogia ibèrica. En el cas del 2027 i el 2028, això sí, des del Ripollès i d'altres zones de Catalunya, no es podran veure en la seva totalitat, ja que seran només parcials. Passem ara als successos, i és que el jutjat de Guàrdia de Figueres ha deixat en llibertat el patró de l'embarcació que va accidentar-se contra una moto d'aigua a Empúria Brava i que va acabar amb la mort d'un home. El jutge, això sí, l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat i manté la causa oberta per un delicte d'homicidi imprudent i per omissió del deure de socors, perquè l'arrestat va marxar del lloc dels fets sense ajudar la víctima. L'arrestat és un home de 52 anys, a qui la Guàrdia Civil va detenir quan intentava retornar l'embarcació a l'empresa que l'havia llogat. Els agents el van arrestar a la bocana gràcies a la col·laboració ciutadana. I els bombers de la Generalitat han rescatat aquest divendres un excursionista de 71 anys que ha patit un accident mentre pujava cap al refugi Joan Ventosa i Calvell a la vall de Boí. L'avís d'emergència ha activat un dispositiu del grup d'actuacions especials amb un metge del sistema d'emergències mèdiques. A causa de les dificultats d'accés a la zona, els efectius han hagut de fer un gruatge des de l'helicòpter per arribar fins al ferit. Un cop estabilitzat, l'han rescatat i evacuat amb l'helicòpter fins a Tírvia, on ha pogut continuar rebent assistència mèdica. I 7 torres intel·ligents instal·lades al passeig marítim de la Pineda de Vilaseca, el tarragonès, en...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Benvingudes al programa d'avui de Donant la Nota. Avui farem un viatge musical que va des de només podem cantar una melodia del Cant Gregorià fins això s'ha convertit en un festival de veus en el Renaixement. Però per què perdre més el temps? Imagineu-vos que som uns monjos medievals, que hem dinat sopes, hem copiat uns quants manuscrits i ara toca cantar.

Aquesta cançó que acabem d'escoltar no és qualsevol cançó del cant gregorià. És Ut Quellaxis, la font original de les nostres notes musicals. Com és això? Com funciona això? Va ser Guido d'Arezzo que va agafar la primera síl·laba de cada frase d'aquesta peça i va agafar i va dir... La primera frase comença amb ut, doncs la primera nota serà ut. La segona frase comença amb re, segona nota re, mi, fa, sol i la. El si no el deien, no deien com es deia, sí que existia la sonoritat, però no li posaven un nom. I no va ser fins al segle XVI que, a partir de l'última frase, que era Sante Ioannes, van agafar i van dir S, I, sí. Però en l'època medieval encara no li deien d'aquesta manera.

Acabem d'escoltar Veni, Sancte, Spiritus, una seqüència de la missa de Pentecostés. Però el cant gregorià estava molt bé, però, clar, només una veu, no? És una mica, potser, avorrit, depèn de com es miri. Fins que algú ho va dir, i si li afegim més veus, així va néixer.

créixer la polifonia. Imagineu-vos que som, per exemple, a Notre Dame, a París, al segle XII. Leonin i Perotin, dos compositors que segurament eren, doncs, no sé, una mica els rockstars de l'època, es posen a experimentar i de cop i volta, bum, la polifonia medieval.

Acabem d'escoltar Wiederum Omnes de Perotin Legan amb The Early Music Consort of London, amb David Munro a la direcció. I què tenim aquí? Tenim tota una mescla, no?, de moltíssimes veus on només per dir la primera paraula, que és Wiederum, es tira gairebé 3 minuts. Doncs així és com funcionava una mica la polifonia dintre de la música medieval. I si pensàveu que això de les veus era un invent modern, escolteu a Guillem de Machaut. Aquest senyor ja feia cançons d'amor polifòniques fa més de 600 anys.

Acabem d'escoltar aquesta magnífica peça de Guillem de Machó, Douze Dames Jolies, interpretada pel grup La Morra. En aquest grup és un grup que es dedica a fer música històricament informada. Què vol dir això? Doncs que agafen instruments originals o còpies, cal dir que si són de l'època medieval normalment són còpies, però són còpies que intenten realment reproduir l'instrument que es feia servir en aquell moment. Hem pogut escoltar llaüt, flauta de bec, viella i les veus, que aquests no les hem de reproduir, però sí les hem de cantar d'alguna manera diferent que no estem acostumats a escoltar, per exemple, una òpera de Verdi. I parlant de cant, anirem cap al Renaixement i la perfecció de la polifonia. Allà tenim la polifonia que es converteix en una autèntica festa. Els compositors deixen anar la creativitat i apareix Josquin des Prez, un veritable crac de la composició. Si Miquel Àngel era el geni de la pintura, Josquin era el de la música. Era espectacular. Escoltarem ara el seu famós Ave Maria, que segurament va deixar a més d'un amb la boca oberta.

Acabem d'escoltar aquest magnífic Ave Maria Virgo Serena, interpretat per el grup Estil Antico, i el que no podem fer és oblidar-nos en aquest estil de Tomàs Lluís de Victòria, un compositor que escrivia música sacra tan bonica que segurament feia plorar algun àngel. Així que amb tots vosaltres ara escoltarem O Magnum Mysterium de Tomàs Lluís de Victòria.

Acabem d'escoltar aquesta magnífica versió de O Magnum Mysterium de Tomàs Lluís de Victòria, interpretada per A Capella Project, una versió realment que podria fer plorar perfectament els àngels. Però què passa? Fins ara només hem estat escoltant durant tot el programa música religiosa. Què passa? Que no hi havia música profana en el Renaixement? Doncs mireu, sí que n'hi havia. N'hi havia moltíssima. I tenim la sort que en el Renaixement ja tenim el que venen a ser els cançoners amb molta música recollida del poble, el que vindria a ser els villancicos. Que els villancicos no són les típiques cançons de Nadal que tots en sabem del Noi de la Mare i totes aquestes coses. No. Els villancicos en aquell moment eren les cançons de la villa, és a dir, les cançons del poble. Cançons que anaven cantant tots, que hi havia una mica de tot. Pues cançons d'amor, cançons de desamor, rivalitats, una mica així de tot. I ara escoltarem, per exemple, una cançó de Claudio Monteverdi.

Acabem d'escoltar Sidolce el Tormento de Claudio Monteverdi a una versió de l'arpeggiata Ensemble amb Filip Jaruski com a contratenor. I seguint amb música del poble, escoltarem una mica de renaixement d'aquí de la península. Tenim la sort que a la península se'ns han conservat bastants cançoners que eren doncs els llibres on anaven apuntant aquesta música, i anem a escoltar ara una peça del cançoner de Barcelona.

Acabem d'escoltar Peixarico que vas a la Fuente amb la versió de Saúc Ensemble, un ensemble que a mi em fa molta il·lusió sempre posar perquè doncs, jo formo part d'aquest grup tocant la flauta renaixentista. És una peça que prové del cançoner de Barcelona, d'aquí al costat. I també dintre d'aquests cançoners, per exemple, hi havia el cancionero de Palacio, un cançoner on, per exemple, Juan de l'Encina era, bueno, el compositor amb més obres posades allà dintre. També cal dir que n'hi havia moltes que eren anònimes, igual que aquesta que hem escoltat, que no sabem exactament de qui era. Aquesta idea de l'anònim que ens trobem tant, moltes vegades era simplement perquè eren cançons que els compositors o els músics anaven escoltant en el poble de tradició oral i després les apuntaven, però no sabien qui les havia composat, i també moltes vegades perquè eren composicions de dones i les dones doncs no signaven amb el seu nom, simplement posaven que era anònim. I ara escoltarem una altra peça que està dintre del Cancionero de Palacio.

Acabem d'escoltar aquesta magnífica versió de Din Din Din, Din Din Danya, aquesta peça anònima de, que es troba dintre del Cancionero de Palacio, interpretada per Capella de Ministres sota la direcció de Carles Magraner. I m'agradaria també, per exemple, posar-vos alguna peça del Cancionero d'Uppsala. Amb tots vosaltres, Riu, Riu, Xiu, interpretat per Cantoria.

Acabem d'escoltar aquesta versió de Riu, riu, xiu, interpretat per Cantoria, juntament amb Marc de la Linde a la viola de gamba i amb Jeremy Nastasi a la guitarra. I parlant de guitarres, anirem a escoltar ara a una versió de Jordi Savall de La pavana i la gallarda de Luis de Milán.

Acabem d'escoltar aquesta pavana i gallarda, aquestes danses de la cort de Luis de Milán, interpretades per Hesperion 21, amb Jordi Savall al capdavant. I parlant d'aquest magnífic músic, dir-vos que tenim una cita a l'Auditori el proper dia 6 de febrer. Allà podreu escoltar la missa en do menor de Mozart, interpretades pues, per la gran orquestra Le Concert des Nations i la Capella Nacional de Catalunya sota la direcció d'en Jordi Savall. Podreu disfrutar d'aquest super, super concert a l'Auditori el dia 6 de febrer a les 7 de la tarda. I ja per acabar us deixaré amb una petita peça del Cancionero de Palacio, que és Hoy comamos y bebamos, i espero que pugueu disfrutar molt de la lletra perquè realment és una lletra que a mi m'encanta, així que amb tots vosaltres, Hoy comamos y bebamos.

0: Acabem d'escoltar aquesta magnífica versió de Hoy comamos y bebamos de Juan de l'Encina, de la Marta Almajano, juntament amb l'Ensemble La Romanesca i José Miguel Moreno. I simplement, per ja tancar el programa d'avui, recordar-vos què diu aquesta lletra, que és hoy comamos y bebamos y cantemos y holguemos que mañana ayunaremos. És a dir, el que ens ve a dir Juan de l'Encina amb aquesta lletra és anem a disfrutar, avui anem a menjar, anem a cantar, anem a passar-nos-ho bé, que potser demà doncs no en tenim o no hi som. Aleshores, anem a disfrutar del dia a dia. I fins aquí l'episodi d'avui de Donant la Nota. Espero que hagueu descobert una mica de música nova a la vostra vida i ens trobem en 15 dies amb el proper episodi.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juny.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: acceptada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
1: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas, felicitar-los que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posant també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
0: Els efectius del cos no han localitzat encara l'arma amb què s'hauria actuat. I els bombers de la Generalitat han rescatat aquest divendres un excursionista que s'ha indisposat mentre es trobava en una canal de la cara nord del Balandrau, al terme municipal de Queralbs. L'avís de l'emergència ha obligat a activar un dispositiu de rescat aeri per arribar fins al lloc on es trobava la víctima. En l'operatiu hi ha intervingut un helicòpter de rescat amb efectius del grup d'actuacions especials que han localitzat l'excursionista i l'han evacuat fins a la superfície de Camp de Bànol. Un cop allà, la persona ha quedat en mans dels professionals del sistema d'emergències mèdiques per rebre assistència sanitària. També bombers han mobilitzat 7 dotacions aquest divendres a la tarda al polígon industrial Riera de Caldes, a Palau, Solità i Plegamans, per un avís d'incendi en una empresa dedicada a la fabricació de pintures. Un cop al lloc, els efectius han detectat fum en una bomba d'aigua de les instal·lacions. Els bombers han iniciat les tasques de revisió de la indústria per determinar l'origen del fum i verificar que no hi hagi risc de propagació ni d'afectació a la resta de l'edifici. Pel que fa als incendis forestals, el cos continua treballant al terme municipal del Gaià, al Bages, en un foc perimetrat gràcies a la tasca de 5 dotacions terrestres, entre les quals hi ha una unitat de l'equip de prevenció activa forestal. Un cop estabilitzada la situació, el mitjà aeri que participava en les tasques d'extinció s'ha pogut retirar. I Protecció Civil manté avui actiu el Pla Inuncat en fase d'alerta davant d'un nou episodi de tempestes intenses que aquest divendres està afectant el nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos per intensitat de pluja, vent i per fenòmens meteorològics extrems a les comarques del Riu.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dijous 6 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la cooperativa Moianès Sostenible impulsa comunitats energètiques per compartir energia entre les veïnes. El Museu Termàlia de Caldes estrena una audioguia sobre Manolo Huguer per enriquir la visita al museu. Compte enrere per l'eclipsi total de sol, tot el que cal saber per al 12 d'agost.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que el Moianès fa un pas més cap a la transició energètica amb un nou projecte d'autoconsum compartit. La cooperativa Moianès Sostenible impulsa 3 instal·lacions de plaques fotovoltaiques amb bateries a Moià, Castellcí, l'Estany i properament Calders, que permetran distribuir l'energia generada entre els veïns a través de comunitats energètiques locals. L'objectiu és oferir electricitat de proximitat a un preu de fix de 10 cèntims al kilowatt-hora i reduir així la dependència de les grans comercialitzadores. Però què és exactament una comunitat energètica? Ho explica el vicepresident de Moianès Sostenible, Josep Ramon Collado.
2: Nosaltres el que estem plantejant des de Moianès Sostenible és generar comunitats energètiques amb les que fem una instal·lació de producció i contra aquesta instal·lació de producció el que fem és que diferents socis puguin utilitzar aquesta energia. Uh-huh. És a dir, en comptes de que cada soci hagi de tenir les seves plaques a la seva teulada, tenim una instal·lació fotovoltaica i la comunitat energètica és la que la propietària de la instal·lació, i els socis de la cooperativa el que fan és comprar, participar en un percentatge d'aquesta producció. Uh-huh. De tal manera que la producció és local, la governança és local, perquè són membres de la cooperativa, i la qui decideix és la cooperativa amb tots els seus socis, i els beneficis doncs es queden també a nivell local. Uh-huh. Cosa que, per exemple, amb els macroparcs el que passa és que t'ocupen territori i els beneficis van a parar tots a les multinacionals o als fons d'inversió. Uh-huh. És una diferència de model en el que a nivell nosaltres proposem una instal·lació compartida a nivell local i compartir l'energia que es produeix.
0: Les instal·lacions es faran a la coberta de l'antic gimnàs de Moià, a l'església de Castellcí, gràcies a un acord amb el bisbat, i en una finca particular a l'Estany. Paral·lelament, la cooperativa també començarà a gestionar l'energia produïda per diverses cobertes municipals de Calders, després de l'acord signat amb l'Ajuntament del municipi. Les persones interessades en aquesta nova comunitat energètica, com a requisit, només han de trobar-se dins d'un radi de màxim de 5 quilòmetres d'una de les instal·lacions. De fet, des de la cooperativa expliquen que el procés per sumar-s'hi és senzill i que no cal ni tan sols canviar de companyia elèctrica.
2: Cal afegir que no han de canviar de comercialitzadora. Eh? Uh-huh. Cada un pot tenir la comercialitzadora que tingui, no ha de canviar res. L'única cosa és que si un ciutadà, per exemple, decideix participar amb 2 kWh, doncs aquests 2 kWh, quan els gasti del que produeix la cooperativa, això li restaran de la factura de la seva comercialitzadora, tal com farien si tingués ell les plaques a la seva teulada. Uh-huh. És a dir, l'usuari, l'única cosa que ha de fer és fer-se soci de Moianès Sostenible, que són 50 euros per una sola vegada. Uh-huh. I a partir d'aquí, en el moment en què la seva teulada, la que se'l pugui assignar, entra en producció, es reparteix amb coeficients en funció de la demanda i a nivell administratiu no ha de fer res. Continua tenint la seva comercialitzadora que tingués abans, etc. És un procediment que per l'usuari és molt fàcil. Uh-huh.
0: Les tres plantes fotovoltaiques produiran conjuntament prop de 180.000 kWh anuals. El projecte compta amb el finançament de l'IDAE i amb aportacions dels mateixos socis de la cooperativa, que defensen aquest model com una alternativa perquè la producció i els beneficis de l'energia renovable es quedin al territori. El Museu Termàlia de Caldes de Montbui incorpora una nova audioguia dedicada a l'escultor i pintor Manolo Hugué. El nou recurs gratuït permet descobrir la vida i l'obra de l'artista, la seva estada a la Vila Termal i també la relació que va mantenir amb Pablo Picasso. L'audioguia forma part del programa Visit Museu, impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat per complementar la visita als museus catalans amb continguts digitals. El recorregut consta de 17 pistes i té una durada aproximada de 30 minuts. Es pot escoltar tant des de l'aplicació com a les tauletes disponibles al mateix museu. Està disponible en català, castellà, anglès i francès i pròximament també s'incorporarà una versió en llengua de signes catalana. L'objectiu és facilitar una visita més completa i accessible, oferint informació sobre la trajectòria de Manolo Hugué i les peces més destacades que conserva Termàlia. Termàlia és el principal espai públic dedicat a l'artista i acull el fons Mas Manolo, la col·lecció pública més important de l'artista, a més d'un destacat conjunt de ceràmiques, litografies i dibuixos de Pablo Picasso. Tres infants saharauis passen aquest estiu a Caldes de Montbui gràcies al programa Vacances en Pau. Durant 2 mesos conviuen amb famílies d'acollida de la Vila Termal, lluny de les altes temperatures dels campaments de persones refugiades del Tindouf, Algèria. El projecte, coordinat per l'entitat Caldes Solidària i amb el suport de l'Ajuntament, va començar a principis de juliol amb l'arribada dels infants i durant aquestes setmanes han participat en casals d'estiu, entre d'altres activitats amb la família d'acollida, però també aprofiten l'estada per fer revisions mèdiques. El responsable del programa, Ignasi Altimir, explica que aquestes estades tenen un doble objectiu: millorar la salut dels infants i alhora donar a conèixer la realitat del poble saharaui.
3: Quan arriben aquí se'ls dona una targeta sanitària com les nostres i se'ls fa la revisió, que no s'hagi de per fer els si se'ls ha de fer qualsevol tractament, vacunacions, el normal que es fa amb nens d'aquestes edats, de 10, 11, 12 anys, i que estiguin mínimament bé. També serveix per poder fer una bona dieta alimentícia, variada, rica en vitamines, fruites, verdures i peix i carn fresca, no? I després, la qüestió del tema de polític, de reivindicatiu, de fer veure, no?, que realment cada any han de vindre tots aquests nens sortint dels campaments que tenen unes temperatures de 50 graus en llocs, un lloc molt inhòspit per viure i que, que estan reivindicant el seu dret a poder viure en el seu país.
0: Cada estiu, prop de 240 infants saharauis entre 8 i 12 anys passen els mesos de juliol i agost amb famílies catalanes. L'objectiu és allunar l'ús temporalment de les condicions extremes dels campaments, però també crear vincles entre les famílies acollidores i els infants. És el cas d'en Joan Atmetller, que explica que l'arribada del nen que acullen s'ha convertit en una cita esperada cada estiu.
4: És on ja l'esperem durant tot l'hivern, ens enviem els missatges amb la família i també no sabem exactament quin dia arriben, normalment arriben a principis de juliol, però hi ha vegades que es retrasen per temes de burocràcia. I després passem tot l'estiu amb ell i després l'estiu passa molt ràpid i després de seguida torna a arribar l'hivern i tornem a esperar-lo. Però aquest any crec que és l'últim que tenim i estem una mica tristots per això. Doncs perquè no es poden venir fins a una certa edat els nens. Llavors suposo que l'any que ve mirarem de quines opcions més tenim, no? Vale. Molt bé, doncs perquè ens fa... Veiem que és una il·lusió mútua que tens amb aquest nen que tens acollida. Al principi sembla que sigui una mica estrany, però es fa meu un mes de la família molt ràpid. És molt fàcil, molt ràpid, i a més des de l'Ajuntament, des de Caldes Solidària, que també soc membre, fem una tasca que tot sigui molt fàcil.
0: Ara als tres infants els hi toca gaudir del que queda d'estiu amb les seves famílies d'acollida fins a principis de setembre, quan tornaran als campaments de Tindouf. Amb Vacances en Pau, més enllà de l'acollida, també es vol sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat que viu el poble saharaui des de fa gairebé mig segle. La Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines manté aquest mes d'agost la seva programació d'activitats familiars amb un cicle de tallers adreçats a infants i famílies. Les activitats es faran cada dimecres a 5:45 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca. Aquest passat dimarts 5 d'agost es va fer el primer taller per elaborar parasols per protegir-se durant els viatges en cotxe. El programa continuarà el 12 d'agost amb un taller de vaixells de vela, el dia 19 amb la construcció d'una gavina voladora i el 26 d'agost amb una activitat de pintura amb aquarel·la. La programació es tancarà el 2 de setembre amb un taller de ioga i moviment en família adreçats a infants i a partir de 4 anys. Tots els tallers són gratuïts i oberts al públic, sense inscripció prèvia excepte el de ioga, que cal reservar plaça a través de la biblioteca. Aquesta tarda hem estat pendents del temps per la previsió de tempestes intenses. A Sant Feliu ha plogut i ha fet molt vent, que ha tombat les tanques de les obres de la plaça sense causar danys, però no hi ha hagut altres incidències destacables al nostre territori. I abans de fer un repàs a l'agenda cultural d'aquest cap de setmana, anem a parlar de l'eclipsi que tindrà lloc el pròxim 12 d'agost. És per això que saludem abans d'hora el nostre home del temps, perquè ens refresqui la memòria sobre què portar, des d'on veure'l i ens doni les últimes informacions. Bona tarda, Pep Acosta.
5: Hola, què tal? Una salutació a tots la gent que fa possible el programa. També una salutació a tota la gent que ens escolta. Què tal? Com esteu? Estic aquí per explicar les últimes informacions sobre l'eclipsi que tindrem ben aviat a casa nostra. Última informació, hem fet unes quantes informacions d'aquest eclipsi i avui serà l'última. Per què serà l'última? Doncs perquè el tenim aquí. D'aquí a només 13 dies ja tindrem aquest eclipsi total de sol a casa nostra. És un fet únic, és un fet extraordinari i és un fet que heu de veure sí o sí. Només dues dades per entendre el fenomen que tindrem astronòmic d'aquí pocs dies. L'últim eclipsi total de Sol a Catalunya va ser el 1905. És a dir, no hi ha cap persona viva que l'hagi vist. I el proper serà el 2180. És a dir, cap persona de les que estem ara vivint, viurà a l'any 2180. Per tant, som uns privilegiats de poder veure aquest eclipsi total de sol el dia 12 d'agost. I després, el 2180, no n'hi tornarà a haver un altre fins a 2433. Per tant, s'ha de veure sí o sí aquest eclipsi total de sol, que estic molt emocionat, començo a estar molt emocionat per poder-ho veure d'aquí pocs dies. I molt nerviós, començo a estar bastant nerviós. Anem a fer un resum de tota la informació i afegirem alguna cosa més. Quan serà l'eclipsi? El dia 12 d'agost, al voltant de 9:45 de la nit. Serà total, aquesta hora serà total. Quan durarà la totalitat? Depèn del punt on el mirem. Pot durar entre mig minut, un minut i mig. Això el temps que durarà màxim. O sigui, és que el sol està tapat per la lluna. Recordem que serà això, un eclipsi total de sol. La lluna taparà el sol totalment durant mig minut, un minut i mig, depèn de la zona. On ens hem de posar? A un lloc amb vistes a l'oest, que no tinguem edificis ni muntanyes, cap element que ens impedeixi aquesta vista cap a l'oest. El sol ja estarà bastant baix i, per tant, és imprescindible això, que es pugui veure el sol. Aneu aquests dies observant el sol més o menys a 9:45, entre 2 i 9:45, a on està, i si el veieu a aquesta hora, ja el podeu veure l'eclipsi d'aquí a pocs dies. Aneu observant aquests dies el sol a aquella hora. A on es veurà la Catalunya? Les ciutats més importants són Lleida, Tarragona, però n'hi ha moltes més, Valls, Reus, totes les Terres de l'Ebre. A partir de una tercera part de Catalunya, més o menys, serà total aquest eclipsi de sol. Si esteu fora de Catalunya, atenció, hi ha ciutats molt importants de l'estat espanyol que es pot veure. La Coruña, Lugo, Oviedo, Bilbao, Burgos, Valladolid, Mallorca, Guadalajara i un llarg, etc. Són ciutats molt importants, capitals molt importants, que totes ja tenen el seu punt habilitat per poder veure aquest eclipsi total de sol. Penseu una cosa, només es veurà aquí, a la Península Ibèrica, No es veurà enlloc més d'Europa. D'aquí a la llau de visitants que hi haurà, perquè serà impressionant la llau de gent que vindrà aquell dia. La seguretat, molt important, les ulleres de sol, les ulleres per mirar el sol, han d'estar homologades amb la llei ISO 12-13-1-2-2, 12.312-2, molt important portar aquestes ulleres de sol. Pot provocar grans danys si no es mira amb aquestes ulleres. Per tant, molta precaució a l'hora de mirar aquest fenomen astronòmic. Més coses de seguretat, més coses importants, més coses per recordar aquell dia. Aneu amb antelació. Com he dit abans, hi haurà un moviment impressionant de gent. Es calcula que milions de persones aniran a veure aquest fenomen. Aneu amb antelació. Vies per evitar la P7, que és la via que tothom agafarà. Podeu agafar la C25, que és l'eix transversal, l'A2 o l'AP2. Depèn d'on aneu. Si aneu cap a les Terres de l'Ebre és més difícil agafar la P7. Però si aneu cap a Lleida, cap a Saragossa, zones pròximes, podeu agafar l'A2, l'AP2, i així us estalvieu el gran bus que es preveu a l'AP7, que serà realment històric l'embús que es preveu aquell dia a l'AP7. Tot això com a norma, com a consell de seguretat. Aneu també a llocs habilitats. Jo aconsello anar a llocs habilitats. Si us fiqueu en alguna pàgina web, en veureu molts. Jo us en diré dos només, que he vist que encara hi ha places disponibles. A Reus, n'hi ha un d'habilitat, a Reus. Hi ha aparcaments i podeu aparcar allà i us podeu apuntar. I també les Borges Blanques, que també he vist que encara hi ha places, també hi ha aparcaments, us apunteu, és gratuït, i us donen unes ulleres, a més, recollir les ulleres, i aneu en allà aquests punts. Aquests dos punts encara s'hi pot apuntar i hi ha places lliures. Veureu que hi ha llocs que les places no estan lliures, hi ha molts punts habilitats, també podeu anar a punts que no són habilitats, però estigueu segurs que el sol el podeu veure i no aparqueu en zones que hi hagin, que puguin obstaculitzar altres vehicles. Tot això de seguretat també serà molt, molt important aquell dia. El Servei Català de Trànsit està organitzant un dia molt especial amb un gran desplegament de trànsit aquell dia, amb un gran desplegament també de policies i moltes altres coses. A part de l'eclipse, si aneu uns quants dies abans, a qualsevol punt d'aquests, ja veureu que fan molts tallers, moltes conferències, hi ha moltes activitats per fer els dies abans d'aquest gran fenomen. Jo també us animo que hi aneu, perquè segur que serà tot molt i molt interessant. I poca cosa més, només em queda això, gaudiu d'aquest dia. Jo espero moltes ganes i segur que molta, molta gent espera moltes ganes. Però abans de marxar, sens dubte l'element estrella també d'aquell dia, el temps. Ara mateix, amb els mapes a mà, queda molt, però ja començo a veure els primers indicis, els primers mapes a mà, indica que el veurem. El veurem perfectament un dia de sol. Potser cap al nord de la Península Ibèrica hi pot haver algun núvol que dificulti una mica la visió, però en principi Catalunya, a 13 dies vista, repeteixo, no hi hauria problemes per veure perfectament aquest eclipsi total de sol. Aniré informant els pròxims dies, però mira que ha fet dies de bo, aquest estiu. Ojalà també duri la bonança meteorològica i ens deixi veure perfectament aquest eclipsi el dia 12. I fins aquí la informació relacionada amb aquest gran fenomen astronòmic que tindrem d'aquí pocs dies. Segur que deixo moltes coses, però enteu a qualsevol pàgina web, a qualsevol diari, sobretot informacions oficials, que és molt important, I això, a gaudir d'aquest dia que serà històric a les nostres vides. Moltes gràcies, adeu.
1: L'agenda.
0: I ara sí, anem a fer un repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. A Caldes de Montbui continua la segona edició del Sonateca, aquest cop al restaurant El Diamant, la cuina del Robert, amb un concert del grup Ginestai, que us oferirà rock i fusió a les 9 del vespre. Anem cap a Bigues i Riells del Fai, perquè des d'avui, dia 6, i fins al 9 d'agost teniu la Festa Major de Riells del Fai, i anem a conèixer algunes de les activitats que s'hi faran. Per començar, avui mateix, a 9:45, teniu el pregó de Festa Major a la pista poliesportiva, i una hora més tard teniu una passejada nocturna. Ja divendres, dia 7, teniu el vermut de Festa Major a 2:45 a la plaça de Riells del Fai, i al vespre, a les 8, teniu l'acte sacramental i els versots, i a continuació el correfoc i el ball de la Lloba. Per acabar la nit, concert a la pista poliesportiva amb Rudimentari i sessió de DJ Grau. El dissabte teniu una gimcama familiar a 12:45 a la plaça de Riells del Fai, i de 6 de la tarda a 9 del vespre teniu les Olimpiades Rurals a l'aparcament de Cala Maria. I si voleu sopar i una mica de musiqueta, a la pista poliesportiva a partir de 9:45 teniu el sopar i després concerts amb Sarcasmo i Spotify. I ja diumenge, últim dia de la Festa Major, a la tarda teniu Cercavila amb els Capgrossos i els Gegants, un concert amb l'Orquestra Nova de Blanes, espectacle de cos i ball de Festa Major amb l'orquestra. Això sí, podeu consultar la resta d'activitats al programa que trobareu al web de l'Ajuntament. I per acabar aquesta agenda anem cap al Moianès. Comencem per Moià, perquè també arriba la Festa Major, però us avançarem tan sols una o algunes de les activitats, i ja dilluns tornarem amb la programació sencera per descobrir tot el que podeu fer. Per ara, informar-vos que durant tot el cap de setmana hi ha activitats per totes les edats i tots els gustos, i que el diumenge, dia 9, a les 10 de la nit, hi ha el pregó de Festa Major amb la Manuela Vilaseca, i després podeu continuar amb el tardeig, que haurà començat a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Sebastià. I seguim a Mollà, perquè avui, a les 7 de la tarda, al peu del campanar, en el marc del 43è Festival Internacional de Música Francesc Vinyes, teniu concert de l'orquestra i cor del campus musical Joventuts Musicals de Mollà titulat Diàleg amb el campanar. El divendres, al Parc Municipal de Mollà, a les 7 de la tarda, teniu espectacle familiar de màgia i amb Impossible, a càrrec d'Eduard Joanola. I anem a dissabte, també dins del 43è Festival Internacional de Música, aquest cop a l'Auditori Sant Josep, a les 8 del vespre, hi haurà un homenatge a Pau Casal, amb trios i grup de violoncels. I per tancar amb Mollà, diumenge a les 5 de la tarda, a les faixes podreu gaudir de Jacint Codina, concert per a piano i orquestra. Que pels qui no ho sabeu, Jacint Codina va néixer a Mollà a finals del segle XVIII i va compondre el primer concert per piano i orquestra que es va escriure a Espanya. I ara anem cap a l'Estany, perquè com ja us vam avançar en aquest informatiu, el festival Stagnum ja ha arribat a l'Estany. I dissabte a les 10 de la nit hi haurà actuació del pianista Adolf Pla interpretant a Frederic Mompou.
1: El temps.
0: I ara sí, per acabar el programa d'avui, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana. Abans, però, anem a fer un cop d'ull a les temperatures actuals. A Sant Feliu de Codines tenim 23 graus, a Caldes de Montbui la temperatura és de 26, a Bigues i Riells del Fai tenim 25 graus, a Mollà baixem fins als 22 i a Castellterçol també tenim 22 graus. A tot arreu està plovent i, de fet, hi ha un avís per pluges intenses i tempesta elèctrica pràcticament a tots els nostres municipis avui la tarda. Però no obstant això, ara sí anem a fer la previsió meteorològica pel cap de setmana, per saber quin temps tindrem, perquè tal com avisen els mapes actuals, per ara la pluja serà només avui dijous, així que anem a veure què ens depararà el divendres, on els mapes indiquen que pot haver-hi algun ruixat al nostre territori, però acabarà dominant el sol a partir de la tarda, això sí, amb alguns núvols poc importants, però sense risc de pluja. Les temperatures tornaran a pujar, amb màximes que rondaran els 33 graus a Caldes de Montbui, els 32 a Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai, i prop dels 30 o 31 graus al Moianès. De cara a dissabte, parlem d'una jornada de sol a tot el nostre territori, potser amb algun núvol, però que no portarà precipitacions. La calor continuarà sent la protagonista, amb màximes molt similars a les de divendres i una sensació de xafogor, especialment durant les hores centrals del dia. I acabem el cap de setmana amb un diumenge que mantindrà la mateixa dinàmica. El sol tornarà a imposar-se la major part de la jornada, amb algun interval de núvols a la tarda, però sense canvis destacables. Les temperatures es mantindran elevades, amb màximes d'entre 32 i 34 graus al Vallès Oriental, oriental i al voltant dels 30 graus al Moianès, mentre que les mínimes es mouran entre els 18 i els 21 graus. En definitiva, un cap de setmana estiuenc ideal per fer activitats a l'aire lliure, però amb la recomanació, com sempre, de protegir-se del sol, evitar les hores de màxima calor i hidratar-se sovint. Així que gaudiu del cap de setmana. I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Junts vol erigir-se en l'alternativa a un govern de Salvador Illa que en ple equador de la legislatura està ensorrant, diuen, a Catalunya. Així ho ha verbalitzat aquest divendres la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en una roda de premsa al Parc de la Ciutadella, en la que ha advertit que els socialistes s'estan carregant el país de dalt a baix amb un col·lapse de les infraestructures.

a l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i vicepresident del Consell Comarcal del Gironès. L'anunci l'ha fet l'endemà de renunciar a ser cap de llista dels republicans a la ciutat de Girona per la filtració d'uns àudios compromesos a les xarxes socials. En un comunicat, Puigtió ha anunciat que sempre ha vist la política com una vocació de servei i que després de reflexionar amb més perspectiva ha decidit deixar tots els càrrecs públics i la militància. A partir d'ara exercirà d'arquitecte tècnic, una professió que no havia deixat mai de banda. I Itàlia ha respost al govern de Pedro Sánchez que no accepta ultimàtums després que l'executiu espanyol hagi exigit aquest divendres a Roma que rectifiqui i aturi els controls fronterers. El govern de Giorgia Meloni va decidir suspendre l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha recalcat en un comunicat que Itàlia no accepta ultimàtums ni imposicions de l'exterior pel que fa a la seguretat nacional i el control de fronteres. L'executiu italià ha afegit que es mantindrà en la mesura mínim fins al 15 d'agost i fins que s'hagin descartat completament els riscos de seguretat i terrorisme. És precisament aquesta data en la que s'han detectat crides a les xarxes socials per fer un nou creuament a la frontera amb Ceuta. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per temps violent en diverses comarques del nord-est del país i adverteix que les pluges poden anar acompanyades amb pedra de més de 2 centímetres de diàmetre.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Vivències, a Ona Codinenca.
1: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 de la migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa que col·laborem l'Àngel Falqués. Hola, Àngel.
2: Hola, bona nit i bona hora.
1: El Josep Maria Joaneda.
3: Molt bona nit a tots i a totes.
1: La Maria Torrents, que veu que ha agafat el bus de més tard i no ens arriba, però diu que arribarà.
2: No, diu que ve per Rodalies.
1: Ah, ve per Rodalies. La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com ja és habitual, el Pau Ibars.
4: Bona nit, o bona tarda, perquè encara clareix una mica.
1: Sí, encara clareix una mica.
4: Encara clareix a aquesta hora.
2: Sí, sí, sí. També... I el Jordi han dit que sí. Em vaig sentir una veu que deia que l'havien vist que feia bona cara.
1: Sí, sí.
3: I algú va dir que era el peu que li feia mal, no la cara. Sí.

0: Potser serà una sorpresa per tu.
1: Sí.
2: Hola, com va? Som divendres 24 d'abril, Dia Internacional de l'Animal de Laboratori. El sol ha sortit a les 6:57 i s'amagarà a les 8:41. Jo sóc la Gemma Permanyer i això és l'Infopodcast Sant Feliu de Codines.
3: Pujau del Casal del Prat, crestes fermes de Solanes, pic de Sant Sadurní al Tiu, serra llarga de les Termes, Coll de Poses, Prat Ombriu.
2: La lletra i la paraula han tornat a ser protagonistes d'aquesta diada de Sant Jordi. Aquests versos els va escriure Antoni Cotmayol a mitjans del segle XX a Sant Feliu, i qui la recita és Toni Verdaguer, el seu gendre. És una de les poesies, en aquest cas de temàtica local, que s'han recitat a micro obert de l'acte institucional de la diada de Sant Feliu, ahir dijous. Un dia de festa grossa que el poble ha tingut tots els ingredients, llibres, roses de tots colors, però sobretot vermelles, parades a la plaça, els del cau i la canalla de les escoles demanant que col·laboris amb ells, roses adornant el balcó de l'Ajuntament, autors i autores codinencs difonent les seves obres i nous escriptors donant-se a conèixer. L'autor local més nou és David Ramos, que tot just el dia 1 d'abril es va empadronar a Sant Feliu, venint de Mollet, i ahir ja presentava el seu llibre a la Fira de Sant Jordi. La diada Ritme de Sardanes, durant la tarda, també ha servit per descobrir dos nous personatges. El Flabiol i la Tenora són dos gegantons motxilla en forma d'espardenya i han romput a la ballada de sardanes per celebrar els 25 anys de l'agrupació sardanista. Són obra dels codinencs Xavi Codocero i Marta Comelles i s'incorporen a l'imaginari festiu codinenc. Parlem d'obres, no les de la plaça, que encara no tenen data oficial d'inici, però sí que anem cap al carrer Barcelona i al camí de Lloberes. Dilluns i dimarts hi faran treballs d'asfaltat, després de fer-hi les obres de millora de la xarxa d'aigua. És per això que dilluns no es podrà aparcar al carrer Barcelona, dimarts al camí de Lloberes i el primer tram del carrer Joaquim Mir, i dimecres i dijous als carrers Barcelona, Passatge Jorba i Joaquim Mir. A l'agenda dissabte, a partir de les 7 de la tarda, trobada infernal amb totes les colles del grup del Correfoc. Diumenge, 1:15 a Can Buixó, desfilada i vermut de càrrec de diversos comerços codinencs. I a partir de 6:45 de la tarda, concert de primavera de la Coral La Poncella. Dilluns a les 6, xerrada i inauguració de l'exposició fotogràfica Ha nascut una mare, a la biblioteca. I informacions de servei, diversos carrers estan afectats pel pas del Correfoc. Tomàs Vila, Sant Pere, Roure Gros, plaça de l'Esclitxa, Creus, Sant Isidre i Sant Saturi. No s'hi podrà aparcar i es demana plegar els tendals i tapar els vidres. El grup del Correfoc facilita cartrons per tapar finestres i aparadors a les persones que no en tinguin. Es poden recollir a l'Ajuntament. I fins al 29 de maig podeu participar al concurs de portades de Festa Major. També són obertes les inscripcions al Casal d'Estiu Municipal. L'Infopodcast és una coproducció d'Ona Codinenca i La Xarxa. Fins divendres!
4: Em sembla que hauré de sortir amb la gent de la porta per saber per on t'haig de passar, per quin carrer no haig d'anar. Allà em fan... Bueno,
0: sobretot,
4: molt complicat, ho tindré.
0: Sobretot no has de passar pel carrer del Joaneda.
4: Aquest no.
0: Perquè té tanta influència que ha fet que li arreglin la major part del carrer per anar a casa seva.
5: Sí, sí, fins la revolta cap al, bueno, cap al sos.
4: Bueno, en tros, Déu-n'hi-do.
5: No entenc per què fan el carrer Barcelona i no fan fins a dalt de casa.
0: Home, veiem...
5: Per què no?
4: És un trosset cada un.
0: Perquè després els altres dirien... I per què fins a casa del Joaneda i no fins més endavant?
5: No, més endavant
0: els carrers, ara... els carrers no s'acaben mai.
4: Tots donen la volta.
5: Jo crec que seria millor arreglar tots els carrers i deixar en pau la plaça.
0: Bueno, ja en parlarem un altre dia.
4: Sí, això de la plaça és molt llarg.
0: Sí.
5: Ja, ja.
0: El que sí he sentit que es havia fet una gran festassa per Sant Jordi.
4: Sí.
0: I ara que parlaven de poesia, dic, a lo millor la Rosita ens ha portat alguna poesia, perquè
4: sí.
0: ella abans em feies més.
4: Sí.
0: Hem de fer-ho
4: de tornar-hi,
0: més, de tornar-hi.
5: És capaç de dins una poesia,
0: Sí.
5: Em sembla que és capaç.
0: Ella sempre, saps allò del rock a la faixa?
4: Sí.
0: Ella sempre porta una poesia
4: sempre
0: a la faixa,
4: poesia.
0: Per si ho cas.
4: Avui l'he portada curteta,
5: Has te'n fa una mica d'enveja i tot.
4: Doncs a veure, va, a veure quin dia em portes una tu.
0: Ah, sí, aviam. Sí,
4: va,
0: sí,
4: que llavors farem competència i veure qui em fa més. Bé, avui he portat una de petitona... de Sant Jordi Gloriós, de Josep Maria de Sagarra.
0: Ah, molt clàssic.
4: Sí. Sant Jordi té una rosa mig esclosa, pintada de vermell i de neguit. Catalunya és el nom d'aquesta rosa i Sant Jordi la porta sobre el pit.
1: La Rosa li ha contat gràcies i penes,

0: i ell se l'estima qui sap on. I amb ella té sang dins de les venes per plantar cara a tots els dracs del món.
1: Molt bé, molt bé. Molt bé.
2: Jo en sé una en castellà, per això.
1: Va, doncs, home, no sé.
2: No, no, res no de castellà. Res. Un altre dia. No.
1: Aviam si ets capaç de dir-ne en anglès.
2: Això sí, veus?
0: Com que no l'entendrem...
2: Amb alemany en sé una de bona.
1: Sí? Aviam, digues. Llavors ja ho traduiràs. Sí.
2: Ein Priester hatte bei einem Maler ein großes Bild für seine Küche bestellt. Nach einigen Wochen war das Bild fertig. Aber, sagte er plötzlich, was haben Sie da gemacht? Der Engel hat Schuhe. Gewiss, antwortete der Maler, warum denn nicht? Haben Sie je einen Engel gesehen? Und haben Sie je einen Engel ohne Schuhe gesehen?
0: Ara tradueix.
1: No, és un sí. Llenguatge molt profund, eh?
0: Sí, sí, sí.
3: Tanqueixent.
2: Un sacerdot va encargar un quadre a un pintor. I quan el va estar fet, diu, està molt bé. Diu, però no veu vostè que els àngels porten sabates? I li diu, vostè ha vist alguns àngels en sabates? Diu, no. I vostè, sense, tampoc.
0: Ja està, vull explicar l'acudit del dia. Hola, Maria. Què tal?
4: Bona tarda. És que...
1: Que estaven arreglant el teu carrer.
4: No, el que estava és mosca, perquè és l'hora que surten tots els estudiants. Ah. I la carretera parada, l'altre lloc parat...
0: Bueno, però ja ets aquí.
4: No ha sigut res, no ha passat res.
0: Bueno, ja ets aquí.
1: Bueno, aviam si ja... Quasi bé serà ja mitja hora de programa i no hem presentat el convidat.
0: Ah, això, no hem presentat el
1: convidat. Va, Rosita, que tu el coneixes més o menys.
4: De vista, només sí. De vista.
0: Bé, doncs el presento. És en Gaietà Canet, per tothom Canet, i avui ens ve a parlar de la forja.
4: Molt interessant.
2: La forja del destino.
0: No, la força, no, la forja.
1: No, ara el Joanet hauria de cantar allò de forjador, bon forjador.
2: Ja ho fas tu molt bé.
4: Sí, també ho fa bé.
2: No? Molt bé, té molt bona veu.
1: Sí, molt bé.
0: Bé, doncs, que en parlem ara ja o...
1: Bueno, anem barrejant aquestes informacions que hem portat.
0: Ja anirem preguntant. De moment hem de saber d'on ve, no?
1: Hem de saber d'on ve.
0: Sí.
1: I per saber d'on ve hem d'agafar el llibre del Jaume Casas,
0: sí.
1: de carrers i cases de Sant Feliu, i la Rosita i la Maria ens llegiran un punt i a part cada una.
0: Molt bé. Va, Maria, comença.
4: Carrer de l'Esquirol, número 35, Can Miquel, Can Gaspar. L'any 1866, el propietari d'aquesta casa es deia Miquel Marfà Badó. El Miquel de Barretina, Foll. Miquel de Barretina, Foll. La seva filla, Pepeta, Marfa Marigó, viuda, es casa l'any 1873 amb Gaspar Canet Homs, d'Hostalet de Balenyà. Tingueren 7 fills. L'hereu, Gaietà Canet Marfa, el Tanet Gaspar era un bon intèrpret de l'art d'Itàlia. Contragué matrimoni amb Roseta Tura Uller, de Can Fanal, l'any 1905. Tingueren un fill, el Pepet, que s'uní amb la Maria Soletura de Can Ciuró.
0: El matrimoni s'aixecà una nova estada a l'hora de davant de la casa antiga on es traslladaven. Heretà de casa nova l'únic fill, el Gaietà Canet Soler, el Tanet, que maridà amb Rosita Figueres Tura. Aquesta és jo, eh? Home de temperament
1: que venia, inquiet. Que venia de fora.
0: Sí, venia de Tremp. De Tremp.
1: No de Tremp. Costat, no? De Tremp.
0: De Tremp venia.
2: De Tremp o d'Om Tremp.
0: Era trampolina, jo. Per això el vaig poder agafar, perquè era trampolina. Bé, continuem. Home de temperament inquiet, és un gran professional, serraller, bon actor, director de teatre, amateur, humorista, entusiasta dels escallots, promotor de la baixada de llits, amant de la pintura, etc. Can Gaspar, vell, el donaren al seu nebot, el Francisco Tura Blasco, del Cisco de Can Ciró. La casa estava en estat ruïnós quan ho va escriure aquí el... Fins aquí arribava el que va explicar...
1: Jaume Casas.
0: Jaume Casas. Ara
1: perquè el Jaume Casas ja fa temps,
0: ja fa temps que
1: ho va deixar.
0: Ho va deixar.
1: Sí, perquè abans de morir ja feia temps que no, que ja no escrivia. Anava seguint. Per sí. Això aquestes coses a vegades sí. Sembla que s'hagin acabat sí. I han però passat bueno, molts
0: però,
1: anys. I...
0: Sí, però passar a partir d'aquí és el que més o menys tots sabem ja.
1: Sí, encara hi ha algú viu per explicar-ho.
0: Sí, sí, encara hi ha algú.
2: Molt bé.
1: Bueno, però l'hem fet venir perquè hi ha un ofici. Quan va venir el... Quan va venir el Joan Segalés, el marxant,
0: sí,
1: vam parlar dels oficis perduts. Mm. Els oficis perduts, que nosaltres n'hem vist molt d'aquests oficis. Mira, el meu avi de Can Basté, al parlar del Basté, ara trobes una canalla i dirà què és això del Basté. Mm. I el forjador, bueno, el ferrer, el manyà, tots aquests són oficis que ja no es troben, ja no es veuen. I tu has viscut des de petit fins ara l'ofici aquest o el tema aquest dels ferros ha canviat com de la nit al dia, no?
3: Bueno, bona tarda. Jo em presento, sóc el Tanet. Com diu, sóc forjador de tota la vida, però vull començar amb un vers de Nadal, tal com la Joaneda acaba de dir. Ell ha fet un
1: no
3: vers.
1: No era de Nadal, aquest d'Alemanya.
3: Bueno, doncs, de l'Olot del Dia de la Rosa. I el meu serà de Nadal. Jo també vull dedicar un vers a tothom. És amb estranger, també. I és benigut patates en suc.
1: Molt,
3: bueno,
1: molt
3: després d'aquest vers
2: molt bon,
1: no és... rima.
0: Sí.
3: Començarem a parlar de el que em deies tu, Àngel, de forjadors. Jo tinc de dir que de forjadors ja no en queden, ja no n'hi ha, menys per aquí a Catalunya. Per allà a l'estranger no ho sé, perquè a Catalunya no n'hi ha, en queden molt pocs, i els pocs que queden estan jubilats i molts ja són morts. Aquí a Sant Feliu, per sort, n'hi ha un de forjador, i és el meu fill, que ja té 55 anys, vol dir que ja fa dies.
1: Però també n'ensenya amb algú, oi?
3: Eh?
1: També ensenya en algú.
3: Bueno, els nois que venen al taller, que tenim un parell de nois, no s'hi volen ficar. Vull dir, l'únic que ensenya és en el meu fill. Ai, en el meu... El seu fill, en el seu fill. El meu net.
1: En el teu net.
3: És que, perdoneu-me, però com que m'he fet gran, de vegades m'encallo i no sé per on tinc d'anar. Però, bueno,
1: és que ara...
3: el meu fill ensenya en el seu fill, en el meu net.
1: No, això és maco.
3: I el meu net també n'aprèn de mi. Vol dir que ara, per cert, bueno, el meu net ara... té 21 anys i encara no ha fet res, ha anat al taller diverses vegades, ha après a soldar, sap soldar, ja és mig manyà, vol dir que mig operari ho és, perquè fa molt temps que es volta per allà al taller i sap fer molt. Ja quan era petit, ja quan tenia 7 anys, ja li feia fer ferradures petites, d'aquelles ferraduretes petites, perquè ja sapigués el que era picar ferro. I ho ha après tant que ja ho fa. Vol dir, això és una il·lusió molt grossa per mi, que tingui un net, doncs, que si ho vol es cuidarà del taller i estarà al taller, perquè ha dit que seria al taller. Per cert, té d'anar al col·legi per aprendre, no de manyans.
1: A llegir i escriure.
3: Perquè ja en sap, vol dir que un dia el professor allà em va, per aquí baix a Barcelona, no sé on conyeres, que van aquí a Barcelona a aprendre de manyans, i li va ensenyar que era una màquina de soldar. I li va dir, veus, això és un electrodi solta. I l'altre ho va agafar, li va fer un cordó, li va dir, pare, em sembla que en saps més que jo. Vol dir que algú ho sap ja. Bueno, acabo, perquè si cas n'hi enronant jo sol, jo li diré com una persiana.
1: Quan, a on vas començar l'ofici, tu?
3: Jo vaig començar l'ofici...
1: Abans començava a treballar de jove.
3: A 15 anys. La meva mare em volia fer estudiar el batxillerat. I clar, el mestre em va comprar un llibre, el meu pare...
1: Quin mestre?
3: El senyor Quero. un que em feia cantar ah, les estrelliques que hi ha en el cielo.
1: Que tenia una guitarra.
3: Velo de
1: que tenia una guitarra.
3: Això em feia amb una guitarra.
1: Jo estava al costat amb el
3: feirot.
1: I li deia,
3: cacica, cacica, no, no, cases. Li deia, cacica, trae la guitarra que vendrà el cura i vamos a cantar. Cantar amb l'estrellica i, bueno, així es anava. El col·legi era així. Clar, la meva mare, el meu pare va treballar molt perquè han comprès el llibre per estudiar batxillerat. I el mestre em va dir, diu, mira, diu, aquest tros, aquest pàrraf, mitja plana, em va dir, això m'ho va dir a les 12 del migdia. Diu, a la tarda, a les 3, ho tens de portar a Sabiut. M'ho vaig mirar i dic, vale, vaig arribar a casa i vaig dir, això no m'ho veurem. Vaig agafar el llibre, el vaig fotre al foc i ja va estar.
1: Carai.
3: Es va haver acabat d'anar a col·legi. Vaig anar a Camp Moreno, donar feina, i em van dir que sí. I així es va acabar. I així es vaig començar. Vaig bueno, anar amb els Roders a demanar feina. Jo.
1: En aquella època hi havien molts manyars.
3: O Sant Feliu, doncs, molts.
1: Perquè també molts. Perquè hi havia moltes fàbriques, les fàbriques grans tenien el seu taller.
4: Home de manteniment.
2: Ja ho sabies, Rosita, tot això?
0: Sí.
2: Ho sabies?
0: Sí, és que abans de casar li vaig fer llegir el...
4: l'abecedari.
2: Li vas passar les 40, sí. Principales.
0: Sí.
2: Molt bé.
1: Bueno, en un moment, que ara... Anirem, ara hem vingut del Jaume Casas i ara anirem a la pinya. Hi ha una pinya que hi surts tu, que t'entrevista el Pep Vallcorba.
3: Sí.
1: El Pep Vallcorba. I ara la Maria i la Rosita entrevistaran el Joaneta, que farà de...
0: Farà de Tanet.
2: Mare de Déu.
1: O sigui, aquesta veu que tens tu, que sempre, si tanqués els ulls, em semblaria que sento el Satanàs dels Pastorets de Cultura, doncs la farà el Joaneda, que té...
0: També veu. Té...
1: Si parla, veu, sí. Si parla alemany, fa por i tot,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
3: Molt bé.
1: Comencem.
0: A la Pinyera del 1987 hi van posar el Tanet, la Forja del Teatre Popular. Darrere d'un parell d'ulls foscos, brillants i escrutadors, i d'un bigoti que fa de març amb una veu de ferro colat, hi batega un artista que es manifesta de la forja artesana i en l'emoció i l'entusiasme del teatre popular.
2: Bé, això del teatre és una cosa molt especial. El que ens agrada pujar a dalt d'un escenari som diferents, molt diferents dels altres. Això del teatre ho portem a dins. Pensa que la nit abans d'estrenar una obra, jo no dormo, tot i que abans ja hem pres uns quants cubells de tila que ens ha anat portant el Pedro del Casino. Una hora abans de començar l'obra és una tragèdia, però un cop ha pujat el taló i ets a dalt de l'escenari, et passa de tot. I tot va com una cera, és inexplicable. Amb el teatre hi patim molt, però ens ho passem molt bé.
4: Parlar del teatre amb una satisfacció que li fa encendre una rialla franca i cordial sempre està disposat a invertir hores i hores, i com diu ell, sense guanyar-ne ni cinc, per poder sentir la força d'un personatge davant d'un decorat.
2: A 7 anys ja vaig pujar a dalt d'un escenari per fer de pastor mut als Pastorets, a l'època del Ricard Alsina. Això era cultura. Va ser, però, mossèn Àngel qui primer em va fer parlar fent de Satanàs, que ben bé n'he fet 10 o 12 vegades. Pensa que la meva dona ja la vaig conèixer fent teatre. Sí, sí, sí, sí. És molt bona actriu, la meva dona. Quan vam fer la Cinglera de la Mort pel concurs de teatre amateur pel Vallès, li van donar el primer premi a la millor actriu. I a la Maria Sans li van donar també el primer premi a la millor actriu secundària. Va ser una obra que ens va quedar molt bé.
4: I era el teu fill, ja fa de rovelló, els Pastorets?
2: Sí, continuo amb tot aquest merder perquè al meu fill li agrada. Perquè si no, en el món del teatre hi ha moltes baralles. Tothom voldria els millors papers. I com que no sempre pot ser, ja hi som. Però l'important és anar endavant. A mi m'agradaria que quan jo ho deixés, alguns d'aquests joves, aquests jovenets que van començar amb mi, n'hi ha que són molt bons actors. Ho continuessin. Com va passar amb el Ricard, el Paracolls, així ha de ser una cadena.
0: I com va sortir el nom de Deixalles 81?
2: Doncs allò que et deia va sortir d'una baralla que vam tenir allà baix al casal. Baralles que només són al teatre, perquè al carrer res de res ens estimem molt, eh? Una colla de gent vam decidir fer teatre i fer-ho ben fet. Vam formar una junta i tot i jo, que era el president, els vaig dir que triessin un nom. En van sortir 25 o 26, alguns de molt macos, però aquest de Deixalles 81 ens va fer gràcia. Va ser una proposta del Toni Sans.
4: Des de llavors, que han fet una colla d'obres i han fet moure moltíssima gent de totes les edats. Han organitzat revistes musicals, infantils, còmiques, i han estrenat obres dramàtiques amb encert que han representat amb èxit per diferents pobles del Vallès.
2: Mira, ara estem preparant Agnus Dei, una obra molt ferma amb la traducció de l'Anna Mas, que ho fa molt bé. Potser jo no tinc la mateixa il·lusió de fa uns anys, però anem fent teatre i això és el més important.
0: I tant. També és molt bo mantenir vives manifestacions folclòriques, nadalenques, com són els Pastorets i la Cavalcada dels Reis. Us imagineu un Nadal sense que la mainada sentís com el dimoni gros amb la cua entre cames, diu allò de closques de cocos clafades, o que rebenti la caldera amb mil bocins, o que el rei blanc no acabés el seu discurs institucional amb l'esperat all i oli.
4: Tanet, Tanet, endavant les atxes.
3: Sí, tot això ha passat. Sí. Això i molt més, eh?
0: Bueno, continuat.
3: Hi ha moltes coses més, però bueno,
2: perdona,
3: ja n'heu dit bastantes.
2: Perdona, Tanet, si no ho he fet prou bé per tu, això, eh?
4: Molt bé,
2: perquè
4: sí,
2: tu ets un actor.
4: Sí. No, però sap imitar molt bé, eh? Aquest noi té coses amagades, eh?
1: Bon noi, noi. Però
2: bueno, noi. Sóc el més gran d'aquí, eh?
4: De la majoria de convidats que tenim.
1: Tornem, Tanet, a la Forja.
0: Sí.
1: La Forja, et podries guanyar la vida actualment fent només Forja?
3: No. No. Perquè, aviam, lo que és, no la Forja, tot. Tots els oficis han canviat molt. Vull dir, clar, amb la Forja ha arribat un moment que ja no és Forja el que es fa. Agafen, hi ha unes empreses que es diu Fet Forja, que nosaltres hi comprem ja. Perquè, clar, tu, Joaneda, les teves branes de casa teva estan fetes amb uns dibuixos de Fet Forja.
2: Sí, jo me'n recordo. Sí.
3: Són fets, i són fetes perquè ja sortien més barates. Vol dir que això nosaltres ja ho compràvem. Nosaltres ja, abans ja ho compràvem això. Per això ha quedat tan a tot arreu igual que, clar, un forjador abans anava a prendre mides d'una finestra, preníem les mides, la dibuixàvem sobre una fusta i allà dibuixàvem els cargols i allà els fèiem a mà. Però, clar, aquests cargols, que són les reses, aquelles, tot això, ara, si us fixeu, us mireu, aquí que tenim unes branes, que encara sí, les vaig fer jo, encara hi ha unes reses que comencen amb un nus. Aquell nus no hi ha cap màquina que ho faci. Si no ho fa un forjador, no ho fa una màquina.
2: Ja.
3: Però el que són els cargols de les esses, totes les que es veu per aquí, totes són bueno, les comprem a piles.
1: Són iguales, són sí, ben iguales.
3: Hi ha un taller per aquí baix, Ripollet, per aquí baix, que té una pila d'homes que van posant ferros al foc perquè tenen un foc molt gran, escalfen molts ferros, i allà hi ha màquines i premses que ja surt el cargol fet. L'únic que passa és que aquests cargols no són picats ni fan un nus. El que fan nus, llavors ja és forjat, perquè encara no hi ha cap màquina que faci aquest nus. Saps què vull dir?
1: Ja
3: he intentat de fer-li, però li han soldat i es veu. Vol dir que, clar, això, un nus només el fa forjador, però l'altre ja ho fa tothom.
2: Hauríem de demanar els xinus ho fan tot.
3: Ah, això, sí. Bueno, és que hi ha molts ferros, venen de per allà, també.
2: Imagina't.
3: Venen molts barcos plens de ferros. I llavors, clar, veus totes les branes iguals tot arreu.
4: Clar,
3: el forjador s'ha acabat. Ara, també hi ha un avantatge, és molt maca, vull dir, la Caixa Fòrum ens van tenir a venir a buscar nosaltres per restaurar-ho.
1: Oh. Ah, ja, esclar.
3: Jo, com que ja tenia 65 anys i m'empaitaven tots per fotre'm una munta, no hi podia anar, però anava a veure com el meu fill treballava. I estàvem treballant, vam estar treballant amb el meu fill a la Caixa Forum, al nostre taller.
0: Restaurant.
3: Vol dir, ens van presentar quatre tallers. Quatre tallers. I els vam fer una mostra i vam guanyar. Vol dir, per què? Perquè encara eren forjadors. I aquests tallers ja no eren forjadors.
5: Ja.
1: Clar, els altres van...
3: Ja, aquella S i aquelles coses ja no van fer. Ara, aquest puesto que els comprem, els ferros, que estem dient...
1: A metro.
3: Aquests venen i tenen clients que volen una S, per exemple, d'unes branes que de molts anys enrere i s'han podrit i en volen de noves. Doncs llavors, saps què fan? Venen al nostre taller. Què em faràs quatre ferros d'aquests que els necessitem? Vol dir nosaltres, que encara som forjadors, els fem aquests ferros per aquests que en venen tants. Perquè no poden dir que no en aquell client tan bo que tenen.
5: Ah.
3: I els hi donen un ferro de mostra i els diem, porta-lo de mostra i te'l farem igual. Ens porta la mostra i els hi fem igual. Quants en vols? Ara, valen 10 vegades més clar. Que el que fa ell.
1: Clar, clar.
5: Normal.
3: Clar, això és el forjador. El forjador s'ha acabat. Aviam, llavors hi ha el forjador, els ferrers, que els ferrers sí. També s'han acabat, perquè a les ferradures jo feia ferradures. Era molt maco una ferradura. No. Ara hi ha una premsa, fa puf, puf, i salta la meva ferradura.
1: Quant valdria una ferradura ara? Fer una ferradura a mà?
3: O fer a mà. O de fer una ferradura a mà, doncs jo hi estic fer-la un quart. I un quart, doncs...
1: Però a mà, amb la forja.
3: A mà, a mà. Fer una ferradura a mà, jo agafar un tros de ferro, fer una ferradura...
1: Fer-li el gesto, els forats i tot el...
3: Els forats, bueno, els forats...
1: Bueno, els forats els faries
3: amb el... Perquè els forats abans els fèiem amb un punxó.
1: Amb un contrapunxó, sí. Ara, perquè l'enclosa ja té un forat
3: ara,
1: perquè...
3: Bueno, perquè doncs el fèiem amb un punxó, però ara no. El forat el tenim la màquina i ja està. Però fer la ferradura, en un quart d'hora la feia la ferradura. Però clar, un quart d'hora, quan has fet els forats, val molts cèntims.
1: Clar.
3: Un quart d'hora val molts cèntims. Vull dir,
1: no, ara...
3: Si factura les hores... 30, 35 o 40 euros fortura ara el meu fill, doncs ja m'explicaràs com val. I en canvi hi ha una màquina, va, puf, pop, i van saltant les ferradures al temps de dir dos. Cop de peu, ferradura. I fan diverses mides i llavors el ferrer que no sap fer ferradures, el tanto, el ferrer, que és l'únic ferrer que hi ha, que van a ferrar un ferrer... Està ferrant a tots els puestos que tenen cavalls de tot Catalunya. Un o dos n'hi ha. I no saben fer ferradures, perquè com que ja les tenen fetes, no. Són gent jove, doncs ja només agafen, l'escalfen, l'emmollen al peu del cavall i li claven, i ja està.
2: Sí que la forja
3: això són els ferrers.
2: La forja
3: però els ferrers d'abans no, els ferrers d'abans tenien de fer la ferradura.
2: I l'única forja que se m'ocorreix és forja, Barça.
3: Ara, això mateix, força Barça, ja tens raó, ja. Espera que encara no hem guanyat la Lliga.
2: No, encara no.
3: Encara no l'hem guanyada perquè ja ens han matat el bo.
0: Sí. Bueno, llavors jo també he sentit a dir a casa que, esclar, tots aquests que fan la forja així, doncs amb màquina, doncs tenen unes mides estàndards. Llavors, què passa? Que es troben un, que amb una brana vol una cosa... diferent, com que aquells tenen la mida estàndard, llavors és quan també nosaltres també els hi hem de fer.
3: Bueno, és clar, el manyà s'adapta amb el que compra fet.
1: Salvant les distàncies, aquella dona que compra un vestit al gran magatzem i llavors va a la modista que li faci aquells arreglos que li fan fer més.
0: Sempre que és un client ho fem, però si no és un client llavors ja...
1: De totes maneres, ara ja no tant, però hi va haver una època que aquestes coses antigues es van mig posar de moda i es van fer les fires medievals.
3: Mm-hmm. Sí, anava jo.
1: I
3: amb la meva dona hi anàvem tots dos.
1: I allà fèieu el... Això...
3: Sí, allà forjàvem.
1: Forjàveu?
3: Forjàvem, però compte que de tots aquests de les fires medievals els conec a tots. Ara ja no, perquè ara encara som més joves. Encara en saben menys. Però llavors ja no en sabien, eh? Ja, n'hi havia que s'hi dedicaven, s'hi guanyaven la vida, eh? Anaven en fires medievals i ja no feien res més, com que ens pagaven. jo anava amb el fill familiar, però cobrava.
1: Sí, esclar, esclar.
3: I bé, però... si cas, no hi anava. Vull dir, doncs n'hi havia també molts que només cobrant amb fills medievals, entre... només sabien picar un ferro, no sabien fer res més.
1: Anar picant.
3: Picar un ferro.
1: Sí. Sí,
3: ja i això ara, ara encara més, perquè ara volten per aquí, els vaig veure jo i quedo collonit quan veig aquella persona que no tenen ni idea de picar un ferro. I allà ensenyo tothom la canalla tot topant. Cada vegada va menys, això. Vol dir que ara els mateixos que van a la fira medieval no en saben. No són forjors. No són res. Són uns escalfaferros. Escalfaferro i picar cops de martells mal picats. Perquè un cop de martell es té de saber donar. Yeah. Si no se sap donar, no saps manyar.
1: Perquè
3: no saps
1: si el trem o la forja no ha quedat bé, sempre és culpa del manxaire?
3: Com el trem...
1: Si el ferro no ha quedat ben trempat o la feina no ha quedat bé...
3: Aviam.
1: La culpa sempre era del manxaire?
3: Aviam. La culpa sempre és del manxaire, amb tot. Això, amb tot.
1: Sobretot...
0: Per això n'hi ha, de manxaire.
1: Ara que
3: però estàs parlant de trempant pel ferro,
1: sí.
3: I això ja és un altre ofici, ja és arreglar què és el que feia el ferrer.
1: El jou, no?
3: El ferrer feien...
1: Sí.
3: Arreglaven escarpes, arreglaven pics, arreglaven punxons, arreglaven magalles dels pagesos, perquè Sant Feliu estava ple de pagesos.
1: Dels talers
3: i
1: també hi havia...
3: ple de carros, no ple de cotxes, eh?
1: També hi havia les picades...
3: Ara és una merda,
1: picades...
3: això, perquè està ple de cotxes. Tenim uns carros, tota la carrera plena de carros. Ara miro aquella carrera i dic, qui l'ha vist i qui la veu?
1: Ara poses un carro a la
3: un
1: carretera...
3: Un carro darrere l'altre i el de davant es cagaven el de darrere. Anàvem sí. Trepitjant cagarades.
0: I la carretera és la mateixa, eh?
4: Sí.
3: I la carretera no l'han tocat, no. És la mateixa.
1: No.
3: Hi han passat quatre màquines i res. Però això és el que ha canviat tot tant. Això és el que ha canviat amb els manyans. Si ara són talladors, només tallen ferro i solden. Ja està, i no n'hi ha. I no n'hi ha. Saps d'on venen? De porall. Del Perú. I de per allà. D'allà on t'ha parlat el Joaneda, que ha parlat d'aquella manera que no l'he entès de res. Doncs venen d'allà perquè aquí no volen fer res.
1: Aquella època...
3: L'únic que vol fer és el meu nit, que encara no ho entenc. També ha sortit diferent, ha sortit
0: viscut,
3: com jo aquest.
0: Ho ha viscut, el net ho ha viscut.
3: Podria ha sigut això.
0: Clar, això influeix molt.
1: Aquella època que treballaves amb el Moreno...
0: Mira els corderes, com tots...
1: Quanta canalla et venien a buscar un tros de passamà per fer un ferro de jugar bales?
3: Oh, i tant, molta canalla.
1: És un joc que
3: hi havia
1: que a l'època del... Per exemple, el meu pare no hi havia jugat mai i el meu fill tampoc. Va ser just aquesta nostra generació...
3: Jo s'havia trencat el vidre a Can Molé.
1: Bueno.
3: Sí. I el ferro va passar per les ulleres d'una dona i ja la va anar just. Veies tu. Però això jugant a bales a la plaça.
1: A bales a la plaça.
3: Em
1: però
3: ferros,
1: aquells ferros...
3: Jo havia fet.
1: Aquells ferros...
3: I ara és un ferro d'amagat perquè el Moreno em volia matar.
1: I amb un contrapunxó posar-hi el nom.
3: O això és també...
1: La dita inicial.
3: Això ho havia fet. Sí.
1: Això quedava molt bé.
2: I ara més endavant encara serà pitjor. La intel·ligència artificial traurà ascens de coses, perquè ho fan tot. L'altre dia hi havia una cursa de robots i va guanyar el robot.
3: Això ja la vaig veure per la tele.
2: És increïble, eh? Vull dir que no hi ha...
3: Per això que ha canviat tot tant.
2: Massa.
3: Ja et dic ara manyans, si hi ha per fer de manyans, van al col·legi i el meu net hi va aquí a Barcelona. I tots els que, aviam, tots els que de la seva edat, que ara van fer festa... A les empreses han demanat que no en volien no, en volien quatre. No n'hi ha.
2: Yeah.
3: Tots els nanos i noies, que em sembla que hi havia una noia, tots, encara no plegaven del col·legi, ja els demanaven, ja tenen feina, ja els tornen a voler aquest any, que encara no han acabat. Vol dir, imagina't,
2: no
3: imagina't
2: si en
3: falta de gent.
2: No tenen en compte...
3: Aviam, que siguin manyans d'ara, perquè és molt diferent un manyans d'ara amb llavors... Totalment diferent. Ara són talla ferros soldadors. Tallar i soldar ja està. I passar-ne via. Perquè, clar, abans les hores no volien res. No. Però ara el que val són les hores. Vol dir que això ens hem tingut d'emmullar aquí, eh? Amb el meu fill, el nostre taller, ens hem tingut d'emmullar aquí, eh? No. O això a plegar. Comprar les màquines millors que podem tenir per passar-ne més via.
1: Però tu has...
3: Vol dir que això la vida ja t'ho ha portat.
1: Tu has fet màquines molt estranyes.
2: Ah, sí?
1: Has fet màquines molt estranyes, així és de franc, només per fer soroll.
3: Màquines fes collots. Oh, és inventada,
1: sí?
3: Meva. Era molt, molt maca. I a canvi jo, com que jo no tenia taller, clar, jo treballava a la Fedora i era molt animal el de canvi, jo ja tenia taller. I deia, vine aquí a fer animalades. I la vam fer un carretó per Sant Antoni que el fèiem allà a Can Balló. Jo, per anar a venir per Sant Antoni. I em deien, Tanet, no passarà. Jo els deia, cony, que sí que passarà. I el dia Sant Antoni, quan vam sortir, no va passar. Yeah. Vaig tenir que agafar el disco trial i allà fora tornar a soldar. Vol dir, això m'hi he trobat. Que per Sant Antoni, aviam el que va portar els coloms a la plaça, que jo no estic molt content. N'hi ha que estan molt enfadats, però jo no estic contentíssim, vaig ser jo. Vam anar a buscar amb els de Can Balló a Barcelona, perquè vam anar a buscar els de l'Antoni de Can Fuster de Solanes, i ja els vam portar a la plaça, ja, i a la qual els vam deixar anar, ja vam marxar tots cap a Can Fuster de Solanes. Jo dic, l'any que ve no marxaran, no, perquè era amic del senyor Rossini, que per cert va ser el meu pare, un pare molt ric, que vaig tenir, sí, sort n'he,
0: sí,
3: tingut,
0: sí, sí,
3: ja
0: sí,
3: ho sap la meva dona.
0: Sí, sí.
3: Doncs aquest va ser el meu pare, aquest manava a Barcelona llavors aquest temps. I li vaig dir, escolti, en tindria de portar coloms de Barcelona perquè els d'aquí han marxat cap a Can Fuster. I va dir, no pateixis. I el pròxim any, per Sant Antoni, vaig muntar un altre carretó a Can Balló que passés per la porta, que hi va passar, i vam posar 200 coloms de Barcelona. Mare. Aquests, doncs, encara viuen a Sant Feliu. N'hi ha que estan enfadats, ho sento molt. Si se'ls hi caguen a la roba, perquè les tenen? Si les tinguessin a fora, ja tindria un altre problema. Jo ho tinc molt... Ara, jo quan veig els coloms em fan una il·lusió. Ara que m'he fet gran i estic perdent el cap que l'he perdut sempre, qualsevol dia aniré a la plaça a donar-los a menjar, a veure si l'arcalde li agrada.
0: Gràcies, t'empaitaran. Sí.
3: A lo millor l'arcalde li agrada.
1: A més de la màquina aquesta de fer soroll, també havies fet artefactes per baixar la baixada de llits.
0: La baixada de llits.
3: I tant, i tant. És que la baixada de llits, aviam...
1: Jo no havia vist mai tanta gent de Sant Feliu com veure la baixada de llits.
3: Vaig ser jo el que vaig organitzar la baixada de llits.
2: Era molt divertit.
3: Jo ho vaig dir al Joan Fernández, que era l'alcalde, i li vaig dir, escolta, tenim de muntar una baixada de llits. I em va dir, Tanet, tu no estàs bé. Això m'ho van dir les reunions, perquè clar, jo era de la colla de l'alcalde, de Joan Fernández, i em va dir que no estava bé.
1: El revol aquell de Can Baster era molt perillós.
3: Allà aquell revol, el misto, va ser l'únic que va quedar al llit. Tots van a marxar, el misto, saps qui és el misto?
1: El gos, aquell gos.
3: Que es va morir aquell pur.
0: El gos de casa del Marcelino. Sí,
3: sí, aquell va... Va ser l'únic que va quedar dalt del llit.
1: I a més que ho semblava un cavall, allò.
3: I jo, per cert, he tingut una operació.
1: Sí, vas tenir un accident, sí.
3: I va ser per la baixada de llits, eh? Em vaig trencar el genoll per la baixada de llits. Porto un tros de ferro que encara aquest dia em vaig fotre de cap, se'm va moure, i encara em fa mal el fons seré, diu, Tanet, aquest ferro ha anat just, eh? Encara hi porto el ferro de la baixada de llits. Però
1: sí, sí.
3: La baixada de llits... Quan vaig i muntarem una baixada de llits, em van dir que no estava bo.
4: Per què s'ha deixat de fer?
3: Em van dir que no em trobava bé.
4: Per què s'ha deixat de fer la baixada de llits? Bueno, era divertit.
1: Sí, no ho sé.
3: Perquè, ja t'ho explicaré, perquè n'hi havia molts a manar,
4: pocs a treballar.
3: A portar-ho tot, però ningú feia cap llit.
4: Vale.
3: Per això s'acaba tot. A Sant Feliu tot s'acaba igual. La festa medieval la vaig muntar jo a Sant Feliu. En 4 dies me la van desmuntar, no va costar gaire desmuntar-la.
4: No, desmuntar no costa.
1: Bueno, les coses...
3: A la festa medieval, aviam, els bolets, els boletaires de Sant Feliu, allà al bar del Pere, vaig muntar jo, amb 4 o 5 ximples com jo, vaig anar a buscar els bolets i fer una parada aquí.
1: Uh-huh.
3: Vaig muntar jo. La baixada allà la vaig muntar jo.
1: Bueno, i
3: n'he muntat moltes coses a Sant Feliu.
1: I la fira?
3: El tanto. I la fira de la carbassa, què? La vaig muntar jo.
1: Bueno, la fira de la carbassa...
3: La vaig anar a veure jo a dalt d'Esponellà i va ser el Joan Pells que em va dir, Tanet, tu que muntes coses a Sant Feliu, no és pas capaç de muntar la fira de la carbassa. Dic, què dius? Diu, la fira de la carbassa. Dic, però què cony dius? I em va ensenyar retratos. Diu, mira, dic, que és maco això. Diu, això només ho fan esponellar. Dic, ah, sí, diu, sí. Diu, vols anar-ho a veure l'any que ve? Dic, ah, dic, ja m'agradaria. Vaig anar a esponellar. Per anar-hi, vaig demanar en els que llavors treballaven al costat meu, en el taller, el Xavi, que va ser president de la
1: fira.
3: De la fira. Doncs li vaig dir, escolta, vull anar a veure una fira de les carabasses, que m'han dit que era molt maga, i m'han dit que no era capaç de muntar la Sant Feliu. Ja que m'han dit això, l'hi muntaré. I aquell, com que era ben boig, més que jo, em va dir, doncs, jo ja venim. I va venir ell amb el Ferran, tres, vam anar a veure. I quan vam ser allà, allà vam quedar parats. Vam veure aquella fira tan maca, preciós. El primer que vaig fer, vaig dir, comprem llavors, comprem carabasses. Vam comprar carabasses i vam agafar i vam plantar carabasses en l'hort de sud del taller. I allà ja va sortir una carabassa de 80 quilos. Ja tothom va quedar parat. I llavors vam dir, què farem amb tantes carabasses? Tenim de muntar aquesta fira. I ja vam, i al cap, aquell any que la vam veure, el pròxim any ja la vam muntar a Sant Feliu. I també la feina que vam tenir. Perquè no ens donaven cèntims, no. Ara munto una fira, pagar l'Ajuntament, llavors no ens en daven ni cinc, eh? Tenim de pagar dels cèntims que fèiem de la fira dels bolets, eh? És molt maco muntar una fira quan et dono una pila de cèntim. Home, cago un cony. Això va així aquí, ara. Sí, bueno, no costa res muntar
4: aquí,
3: coses.
4: Aquí hi ha tot arreu, va així.
3: Per nosaltres l'Ajuntament no ens dava res, eh? Aquell alcalde que tenia ni cinc, eh?
2: És molt trist, però s'ha perdut moltes coses. Tenim
3: de fer amb els cèntims de les carbasses que vam fer nosaltres a la fira. Els cèntims sí, que vam fer, que vam pagar els gastos. Però ni cinc no ens en daven. I guai tot la fira de Sant Feliu. Doncs ho vaig muntar jo.
4: Sí, sí, ja
3: i jo ho dic perquè és veritat. Sí, sí. I que vingui algú que em digui que no. I va anar així. Bueno, doncs tot igual. Els llits igual i tot. Acabo, perquè... Em sembla que us trencaré la ràdio.
5: No. Ara, per informar-nos una mica més de la importància que ha tingut la Forja a Catalunya, que Catalunya va ser un dels llocs més importants d'Europa amb aquest art. Ara la Maria i la Rosita ens llegiran un article sobre... La Forja Catalana.
0: Avui, al nostre espai cultural, parlarem d'una tècnica tradicional molt important a casa nostra, la Forja Catalana.
4: Exacte, senyora Rosita. No es tracta només d'una manera de treballar el ferro, sinó d'un sistema tecnològic i econòmic molt avançat per a la seva època, especialment entre els segles XIII i XIV.
0: Per entendre-ho bé, la Forja Catalana utilitzava una mena de forn anomenat farga per obtenir ferro a partir del mineral. Però, a diferència dels alts forns moderns, no arribava a fondre completament el metall.
4: El procés era força interessant. S'escalfava el mineral de ferros amb carbó vegetal, s'hi afegia aire forçat amb manxes o sistema d'aigua i obtenies una massa sòlida de ferro anomenada llúpia.
0: I després venia la feina dura, martellejar aquesta massa per eliminar les impureses i donar-li forma.
4: Un element clau en tot aquest sistema era l'aigua. Les fargues sovint estaven al costat de rius per aprofitar l'energia hidràulica.
3: Això ho feien a Bilbao. Sí. Aquest ferro ho feien tot a Bilbao.
5: Però allò ja eren els alts forns.
3: Sí. El primer lloc sortia d'allà ja.
2: Sí. Podeu continuar.
0: Aquesta energia servia per moure grans martells, anomenats malls, i també per accionar sistemes d'aire, com la trompa d'aigua, que era un invent molt enginyós.
4: Per això les fargues es trobaven sobretot en zones de muntanya com el Pirineu Català, el Ripollès, el Berguedà o la Vall d'Aran, on hi havia mineral de ferro, boscos per fer carbó vegetal i rius.
0: Durant els segles, la Forja Catalana va ser una de les maneres més eficients d'obtenir ferro a Europa i el material que s'hi produïa era de gran qualitat.
4: Aquest ferro s'utilitzava per fer eines agrícoles, armes, ferradures i fins i tot estructures.
0: Però, com moltes altres tècniques tradicionals, va acabar desapareixent pel segle XIX.
4: Sí, senyora, principalment per l'arribada dels forns molt més productius i pel canvi cap al carbó mineral. La industrialització ho va transformar tot.
0: Tot i així, la farga catalana es considera un procediment important de la siderúrgia moderna i el seu model es va exportar a altres zones d'Europa.
4: I no hem d'oblidar la figura del forjador, que treballava el ferro quan era calent i maleable, donant-li forma amb cops de martell.
0: Podia estirar, xafar, corbar, tallar i fins i tot soldar peces escalfant-les i colpejant-les fins que quedaven unides.
4: A més, aplicava tractament com el trem per endurir el metall, el revingut per reduir-ne la fragilitat o el recuit per fer-lo més tou i treballable.
0: Gràcies a aquestes tècniques es podien fabricar eines i elements de construcció, armes, objectes quotidians i fins i tot peces decoratives com reixes o balcons.
4: En definitiva, la forja catalana no només fabricava objectes, sinó que també millorava el material mentre es treballava.
0: Un exemple clar de com la tradició i la tècnica anaven de la mà.
4: I una part important del nostre patrimoni que val la pena és recordar-ho.
5: Quants martells teníeu allà amb el Moreno?
3: Amb el Moreno...
5: Quants martells té un...
3: No en teníem gaires, el Moreno. No,
5: per, començant pel mall...
3: Jo quan vaig anar a Caldes, perquè del Moreno vaig anar a Caldes, a treballar, l'empresa Segalés, vaig quedar parat de la pila de martells que hi havia al costat de Can Moreno, perquè a Can Moreno n'hi havia quatre i encara se'n perdia algun i tenia de buscar tothom, vol dir... És diferent, això. El nostre tenent ha estat ple de martells. Gent que els faci en cor, ens falten. Bé, s'ha canviat, això, el martell.
5: Bé, aviam, pararem un moment de parlar de la forja i parlarem d'aquell diumenge que ve la Societat Coral La Poncella.
0: Sí, fa un concert.
5: Fa un concert.
0: Sí.
5: I jo havia convidat a la Victòria Molet. Mm-hmm. Victòria Molet era una col·laboradora...
2: Sí. De cuina.
5: De cuina. El que passa que el divendres assegen la Poncella i m'ha dit que ella no podia venir, però que m'enviava un àudio on ens presentarà el programa del diumenge. I ara li donem pas a l'àudio aquest que ens
0: explicarà què fan diumenge. Sí.
6: Hola, bona tarda. Soc la Victòria de la Coral La Poncella i volia dir-vos, explicar-vos una mica que aquest diumenge farem el concert de primavera, que aquest any no hem fet caramelles perquè hem guardat per fer ara la primavera, que tindrem més temps per assajar. I que, bueno, que amb el nostre mestre, el Bernat Ferreres Cabero, que és molt jove i té moltes ganes de treballar, de fer-nos a treballar, vaja. I nosaltres pues, també anem fent el que podem. I bueno, la coral pues, cantarem, pues, com sempre, amb les més aviat típiques coses clàssiques, com el que és l'essència de la coral, però també s'incorpora la juvenil, que ells encanten de diferents, encanten de més joves, són més joves i encanten de... més modernes, poder, i ara també estem contents perquè s'ha incorporat alguns membres nous a la coral, que això ja ens convé, ja interessa, perquè s'ha d'anar renovant i s'ha d'anar conservant l'essència dels cors de claver, que és, i per tant, doncs, ja estem contents, i tothom hi està convidat, que qui vulgui venir a cantar allà, està a les portes obertes de tothom, i tothom hi cap, perquè com que tots fem el que podem, doncs jo crec que que tothom li ha d'agradar. Per tant, us esperem el diumenge a 6:45 al Centre Cívic, però al dematí ens farem el concert, bueno, anirem a cantar a la residència Agustí Santa Cruz d'aquí, de les monges. Bueno, de les monges era abans, però sí. Vale? Vinga, esperem que us agradi i llavors també fem, bueno, durant l'any fem diferents coses perquè no és només ara el concert de primavera, també per Nadal, llavors fem la trobada de corals, llavors actuem en les mans unides. A missa. A missa, si no passa res, si vol, també tenim d'anar a la missa de TV3, de TV2, pel novembre, penso que és del novembre, hem d'anar a la missa de TV2, i que també molta gent la veu, i també ens agrada, i també agrada a tothom. Per tant, ja anem fent moltes coses, també fem una excursió, ara podria ser que anéssim a veure alguna obra de teatre, alguna cosa a Barcelona com a excursió. Bé, anem fent petites cosetes, però que ens omplen a tots. D'acord? Bé, els esperem a tots el diumenge al Centre Cívic. Bona tarda.
5: Molt bé, la Victòria s'ha explicat.
0: Sí, que era 6:45.
5: A 6:45
0: Val.
5: Faran el concert de la Poncella.
0: De primavera.
5: Sí.
0: Si anava a haver cremelles, ha dit, oi?
5: No, no, perquè devien... Bueno, no ho sé, és difícil. Aquests dies, tant Nadal com Pasqua, hi ha molta gent que marxa i llavors costa de replegar tota la gent de la coral. Sobretot el director, potser ha vingut a dir que el director tenia altra feina.
4: També se'n vol anar, potser el director, de vacances.
0: Sí. No me'n recordo, les caramelles, anàvem, jo amb el cotxe els havia portat membres dels que cantaven, i el meu home també, a les torres que anaven a cantar les caramelles.
5: Sí, bueno, jo havia cantat amb els hidrocorderes i havia cantat moltes vegades. Sí.
0: Doncs nosaltres fèiem de transportistes i els anàvem a portar de torre en torre a cantar les caramelles el dia de Pasqua.
5: Sí, sí, sí.
0: L'altra cosa de les que hem fet.
7: Era el seu temps.
5: Però...
7: El temps dels caramells.
5: Però
0: tu
5: encara...
0: que deies de les màquines que havia inventat el Tanet, va inventar una de fer olives rellenes.
5: Bueno, era per treure el pinyol.
0: Sí.
5: O sigui, és al revés. És al revés. Una oliva que estava rellena d'una fusteta, li treia la fusteta.
0: Treia la fusteta, però llavors la rellenava, llavors hi posava l'anxova.
5: Però no hi havia cap màquina que ho fes.
0: No.
5: Havies de posar amb el dit.
7: No, però la màquina
0: per treure el pinyol.
7: Aviam com trauràs tu
0: el pinyol
7: d'una oliva,
0: oliva
7: que quedi sencera.
0: Sí, no, fem...
7: Doncs vaig tenir que fer una màquina i posar l'oliva i aquella màquina, pup, era com un punxó, pup, i sortia de l'oliva. Marxava el pinyol i l'oliva quedava sencera.
5: Bueno,
7: l'agafava un trosset d'anxova, li posava dintre i cap al pot.
5: Jo havia vist que a sobre hi posaven el tap.
7: No, jo li posava el tap,
5: el
7: llavors.
5: Tap, perquè el tap quedava, el trosset d'oliva quedava...
7: Li tornava a posar el tap, però vaig fer la màquina... Però la màquina de treure el pinyol, oh, cony, al tant, vaig tenir rumia molt, eh? Perquè per fer una màquina per treure el pinyol sense que l'olivi quedi el tap, oh.
5: Tu tenet...
7: Era molt maca aquella màquina. La papeta de Can Potret va quedar parada, es va posar les mans al cap, va dir, oh, que bé!
5: Tu, Tanet, no tan sols t'has cuidat de lo teu, sinó que... També has col·laborat amb el poble presentant-te a les eleccions. Et vas presentar a les eleccions municipals.
7: Municipals, a totes. Però sempre els deia del número 8 enrere. I encara una vegada que es ben toca i els deia tu, ja pot passar el 9. Hi havia el teu home, també. Sí. L'Aranda. Estàvem junts, que havíem rigut molt, havíem disfrutat molt. Amb la colla que érem. Que ja no me'n recordo de quina guerra érem. Perquè ja no m'ho puc ni recordar. Però diversos anys vaig estar a les llistes, però molts, amb Convergència i Unió. Jo tinc el carnet firmat del Jordi Pujol a mà. Jordi Pujol, Trias Fargas i Verdaldea. Aquests tres van ser els primers.
5: Ah, sí, sí.
7: I el que em va enredar va ser el Joan de l'Hostal del Sol, que era el primer que va ser de Convergència i Unió. Quan tothom tenia por, perquè es havia acabat la guerra d'aquell mort que es va morir.
5: No, es va morir el Franco.
7: Bueno,
5: la guerra era com una guerra. Ja, però tu...
7: Ja et dic, aquest mort que es va morir,
5: sí. Es
7: va acabar la guerra d'aquest i ningú volia sortir, eh? La feina va ser presentant-se. La meva dona, que també doncs, anava acompanyant, cap allà a l'Hostal del Sol a fer els primers papers del Verde de Trias Fargas. Quan tothom callava... Llavors, quan tothom ho ha vist, tothom s'hi vol apuntar. Però ningú s'hi vol apuntar en aquell temps, eh?
0: Ens queden 3 minuts, eh, Àngel? Vull dir, el que queda en el tintero serà per un altre dia.
7: El Pau diu que només queden 3 minuts. Ja me'n vaig.
5: Ens haurem, ara que he vist que voltava la Gemma, perquè haurem de demanar més temps,
0: sí.
5: Perquè això no pot
0: sí,
5: ser. Portem aquí convidats interessants i no,
0: i llavors
5: no els hi podem...
0: No hi som
7: avui
0: a temps,
7: us ho he espatllat tot.
0: No hi som a temps.
2: No. Sou fantàstic. Molts records i moltes coses, molta enyorança de moltes coses maques que s'han perdut.
7: Oi, tant.
2: I és una llàstima.
7: I a mi n'hi ha que et sap greu que s'hagin perdut, eh?
2: I a mi em sap greu, perquè jo em divertia molt les baixades aquelles dels trastos.
7: Les baixades de llits eren molt bones.
2: Divertit,
7: el primer any, em vam... jo encara ric, perquè anàvem vinguent allà dalt al taller, que era un domen-domen. Clar, de franc no costa gaire anar soldant llits, una darrere l'altra, jo. I em vam baixar 45, sembla que n'eren 42 o 43. I em vam acabar, em sembla, 8 o 10.
5: Sí, perquè n'hi havia que no tenien frenos.
7: Tots els llits anaves baixant, nosaltres que baixàvem darrere, dèiem, oi tu un altre. Tots en...
2: Jo me'n recordo de, la cursa de burros a la plaça.
5: Sí? Per Sant Antoni.
2: Per Sant Antoni. Aquella cursa de burros, la gent s'ho passava a pipa, també.
7: Sí. També, sí.
5: Que els hi donaven un sac de garrofes, oi?
7: Sí, sí. Sí. Oh, sí. Però això, ja fa molts anys, això... Sí.
0: Tot això n'haurem de parlar un altre dia.
2: Ara, en la plaça Nova, els burros no correrien bé. Perquè,
7: no, si ara no. Facin. Els burros faríem mal i tot. Faran... I amb una cagarada d'aquelles deixo anar. Els burros.
0: Bueno, per avui em sembla que Déu-n'hi-do, no?
5: Sí. Avui hem tingut vivències de les bones.
0: Sí. Per tots quatre cantons. Bueno, esperem que s'hagin passat una mica divertit, la gent, no?
5: Sí, i el convidat, pel que sembla, també s'ho ha passat bé.
0: També s'ho ha passat bé, sí.
7: Sí, veus? Jo m'ho passo bé sempre.
0: Bé,
5: doncs...
0: fins la pròxima.
5: Sí, fins la pròxima. I recordeu que el diumenge que ve, a les 10, tenim programa de música.
0: Ah, també.
5: Sí. Les vivències musicals.
2: Tenim un parell d'hores, perquè si volem fer una òpera amb el rato que hi ha, no la podem fer mai. Molt bé. Bona nit.
0: Bona nit.
5: Bona nit i bona hora.
2: Passeu bé com nosaltres ho hem passat. Tenim un convidat avui que ens ha fet riure molt.
5: I ens ha informat molt.
0: Sí.
4: Bona tarda.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estimat, què em passa aquesta nit?

Aquest és el programa número 201, 17è d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és 16 de novembre de 2025 i ara a les 8 del vespre fem el 5è programa d'aquesta 12a temporada. Avui tornem al guió habitual del programa tenint en compte que la setmana passada vam fer en directe el programa número 200 on vam poder comptar des del casal de la gent gran amb 6 codinencs relacionats amb la música: en Jaume Arboledes, en Juan Magaleas, na Núria d'Ardinyà, en Joan Toneu, na Marina Palau i en Elias Dolcet. Amb tots ells vam poder xerrar.

0: en pa i sal o en fires populars de l'oli nou que celebren l'arribada del producte fresc de la temporada. Com cada dimarts ens trobem aquí, però en aquest cas no tenim a la Marina els pius, sinó que tenim el Robert. Robert, moltes gràcies per fer-nos que avui els nostres oients puguin rebre el programa a casa seva. Tenim aquí l'Anna també. Què tal, Anna?
1: Hola, bona nit. Bueno, t'has quedat en el diumenge, eh? Perquè avui no és dia 16.
0: Avui no, és dia 17, molt bé.
1: També, tu també vas bé,
0: 18,
1: és 18.
0: Avui és 18, he quedat aquí 16 de novembre i m'he quedat que el diumenge va ser una fita important.
1: Sí, sí, sí, no, t'has quedat en el diumenge ja.
0: Sí, sí,
1: bé, anem molt bé, estem molt bé.
0: Vam debutar al teatre, sí. Vull dir que
1: molt bé.
0: Va quedar bé jo, a més a més. I el Pau i la Gemma, que ens transmetrà la seva secció mitjançant una gravació, perquè avui no han pogut estar aquí amb nosaltres. Tots junts construirem el programa i farem arribar a tots vosaltres. Esperem que sigui interessant i el gaudiu. Sense més preàmbuls, Robert, comencem. Què va passar un dia com avui?
2: Bona nit a tothom. A la secció d'avui farem un petit canvi. En comptes de parlar dels esdeveniments que han passat avui, el 18 de novembre, parlaré de tres esdeveniments que celebrem demà, que demà fa anys, que van succeir. Per tant, un 19 de novembre de 1819 s'inaugurava un dels museus més importants d'Espanya, que és el Museu del Prado, inaugurat pel Ferran VII d'Espanya, un dels reis menys estimats pels historiadors espanyols. És poc estimat perquè ja en el seu inici del regnat és enganyat per Napoleó i aquest l'empresona a França. Quan torna a Espanya, aboleix la primera Constitució realitzada a Espanya, que era molt avançada per l'època, i imposa un model absolutista, on ell té tot el poder i decideix tot. Aquest era un model polític que Europa ja estava començant a quedar enrere. I també en el seu regnat va perdre pràcticament totes les colònies d'Espanya, va generar constants conflictes interns i es va endeudar fins a extrems insostenibles. Per tant, veiem que Ferran VII té una fama complicada. Això sí, un dels aspectes positius del seu regnat és un 19 de novembre, el del 1819, quan inaugurava el Reial Museu de Pintura i Escultura, l'embrió del que avui és un dels millors museus del món. Curiosament, aquest projecte no havia estat ideat per ell. Inicialment havia de ser un museu de ciències naturals, primer impulsat per Carles III i després reconvertit per Carles IV. Per tant, veiem que la idea ja l'havien introduït dos reis anteriors a Ferran. Però Ferran i la seva esposa, Maria Isabel de Bragança, van decidir transformar-lo en un espai on exposar les col·leccions reials de pintura, fins llavors reservades només a la cort. A la seva obertura, el museu mostrava 311 obres mestres, sobretot de pintura espanyola. Ningú no podia imaginar que aquell embrió acabaria convertint-se en un gegant amb més de 8.000 peces, amb noms tan imponents com Goya, com Velázquez, El Bosco, un Tizià, Rubens, etc. També un 19 de novembre de 1936, en els primers mesos de la Guerra Civil, el líder anarquista Buenaventura Durruti és ferit de gravetat a Madrid per una bala que li atravessa el pit. Morirà l'endemà, i és un dels fets més importants de la Guerra Civil, però per entendre la importància hem de conèixer qui va ser Durruti. Durruti, nascut a Lleó el 1896, era molt més que un milícia. Era el símbol de l'anarquisme combatiu. L'home que havia participat en vagues, insurreccions i exiliat i que havia plantat cara tant a dictadures com a governs injustos. Quan va esclatar la Guerra Civil, la seva figura va esclatar amb ell. Va organitzar la columna Durruti, una de les unitats més famoses del front, integrada sobretot per obrers i milicians anarquistes. I van ser molt protagonistes a l'Aragó i més tard van ser un reforç clau a la defensa de Madrid davant l'ofensiva franquista. És a Madrid on el 19 de novembre de 1936 és ferit per una bala a primera línia del front I, de fet, encara avui no se sap amb certesa d'on va sortir la

0: que el va matar. Alguns testimonis diuen que va ser foc enemic, altres que podria haver estat un accident amb una arma pròpia i fins i tot hi ha teories que parlen d'un atemptat intern entre els anarquistes. El que sí és cert és l'impacte que va tenir. Quan el cos de Durruti va arribar a Barcelona el 23 de novembre de 1936, la ciutat va quedar col·lapsada. Més de meitat de milió de persones van sortir al carrer en un dels funerals civils més multitudinaris de la història de Catalunya. Això en plena guerra i durant molts anys ha estat el funeral més multitudinari d'Espanya. Va ser portat a Barcelona perquè era la capital del moviment anarquista espanyol. A Barcelona encara no havia arribat la guerra i també perquè havia viscut molts anys a la ciutat on va desenvolupar la seva vida política. I ja per acabar, també un 19 de novembre del 2002, a Galícia es despertaven amb la notícia que el vaixell El Prestige s'havia enfonsat i la seva càrrega de 777.000 tones de fuel, un dels combustibles més contaminants, s'estava escampant al mar. Tot comença el 13 de novembre, pràcticament una setmana abans de l'enfonsament. El vaixell va començar a tenir problemes davant la costa gallega, enmig d'un fort temporal. Una forta via d'aigua va començar a inundar la sala de màquines i el vaixell va començar a escurar. El capità va demanar auxili imminent, conscient que el vaixell no aguantaria gaire. I aquí comença una de les decisions més polèmiques de la història marítima d'Espanya. En lloc de portar el patruller a port segur per intentar estabilitzar-lo i contenir el vessament, les autoritats van ordenar allunyar-lo de la costa, primer cap al nord, després cap al sud i després mar endins, com si fos una patata calenta que ningú volia tocar. El resultat, doncs, va ser que el Prestige va acabar trencant-se per la meitat i enfonsant-se a uns 250 quilòmetres de la costa gallega, vomitant al mar una quantitat immensa de fuel que sortiria a la superfície durant moltes setmanes. Les conseqüències van ser immediates i devastadores. Una marea negra, literalment una llengua de petroli sòlid, va començar a tenyir de negre les platges de Galícia. Els mariscadors veien com els seus estuaris quedaven convertits en asfalt, les aus marines quedaven atrapades en el greix espès i la pesca es va prohibir en zones immenses, condemnant milers de famílies al col·lapse econòmic. En aquest moment hi ha dos gestos paral·lels. Ciutadans, estudiants, científics, artistes i sobretot gent de la mar van sortir als carrers exigint responsabilitats. Va ser una mobilització massiva. I també, paral·lelament, es va produir un dels gestos de solidaritat, igual que com vam veure amb la Dana. Milers de voluntaris de tota Espanya i d'Europa van viatjar a Galícia per netejar platges i roques, sovint amb les mans, amb pales o amb cubells. El Prestige no només és el desastre ecològic més important d'Espanya, sinó que també va ser una crisi política, social i emocional. Va posar sobre la taula la precarietat dels protocols marítims, la manca de la transparència del govern de Galícia i la necessitat de revisar tota la seguretat dels vaixells que transporten substàncies perilloses. 20 anys després, encara hi ha persones que asseguren que el mar de Galícia no s'ha recuperat del tot.
1: Bé, Pau, moltes gràcies per la teva secció, va ser un dia després. Però per donar fi a aquesta secció, com sempre, escoltarem un tema musical i en aquest cas serà de Lady Gaga. El 18 de novembre de 2011 es va publicar el disc Born This Way i reproduïm el tema més escoltat en quasi 100 milions de reproduccions, que és Judas.

0: Tonight, we celebrate our love after all this time.
1: Quin dia es celebra avui? Avui es celebren diversos dies i aquesta setmana també té diverses commemoracions. El Dia Internacional de l'Art Islàmic, el Dia Mundial de Prevenir l'Explotació, els Abusos i la Violència Sexual contra els Infants i Promoure la Sanació, el Dia Mundial del Pacient Anticoagulant, el Dia Europeu per la Protecció dels Infants de l'Explotació Sexual, el Dia Europeu de l'Ús Prudent d'Antibiòtics, la Setmana Mundial de Conscienciació sobre la Resistència als Antimicrobians, la Setmana Europea per a la Reducció de Residus, la Setmana de Conscienciació sobre el Sucre i la Setmana Mundial de l'Emprenedoria. És a dir, sembla que ja no en quedaven més per celebrar aquesta setmana i avui. Ens fixarem, per això, en aquest Dia Europeu per la Protecció dels Infants de l'Explotació Sexual. El 18 de novembre de 2015 va ser el primer Dia Europeu per a la Protecció dels Nens a l'Explotació Sexual. Aquest va ser una iniciativa del Consell d'Europa, aprofitant la campanya Un de cada cinc i la signatura del conveni de Lanzarote. El lema per l'edició del 2024 va ser Tecnologies emergents, amenaces i oportunitats per a la protecció dels infants contra l'exploració i l'abús sexual.
2: I el que és més important, a la pàgina web del Consell d'Europa han disposat per al públic una sèrie de vídeos i material educatiu dirigit tant als nens com a persones que tracten amb nens a nivell personal o professional. L'objectiu d'aquest material és sensibilitzar sobre la violència sexual i facilitar els debats sobre la protecció dels nens contra aquest delicte. T'animem que el vegis i el facis servir a favor de la infància. Aquesta efemèride busca exposar públicament els diferents tipus de violència i abusos en què es veuen sotmesos molts nens a Europa, ja sigui a l'escola, la casa, dins el seu cercle de confiança o per un complet estrany. La idea és despertar les alarmes a la població més adulta perquè en detectar algun signe estrany abordin el problema, el previnguin o prenguin cartes legals en l'assumpte, si és el cas. Els principals objectius d'aquest dia contra l'explotació sexual dels nens són augmentar la consciència pública. Cal que aquest tipus de temes deixin de ser tabú a la societat, perquè només parlant-ne i entenent-los es poden prendre les mesures adequades per frenar aquest tipus d'abusos contra la població infantil.
1: Debats oberts. Molts nens no parlen del problema perquè consideren que són els únics que el pateixen i fins i tot tendeixen a pensar que la culpa dels que es passa és d'ells mateixos. Però si el tema es parla obertament, ells deixen d'estar estigmatitzats i exposen l'autor dels abusos. Implementació del conveni de Lanzarote, un document legal, únic en el seu estil, que busca que tots els països que l'han signat es comprometin fidelment no només a combatre l'abús sexual de qualsevol mena als nens, sinó també prendre mesures per prevenir-lo i castigar-lo durament. Qui va néixer un dia com avui? Doncs aquesta secció, com sempre, la començarem escoltant un tema musical.

0: Amadeu Vives va néixer a Collbató, al peu de Montserrat. Des de jove va mostrar un gran talent per la música i estudiar al Conservatori del Liceu. El 1891, amb Lluís Millet, fundà l'Orfeó Català, que es convertiria en una de les institucions corals més importants de Catalunya i un símbol del renaixement cultural català. Es traslladà més tard a Madrid, on trobà gran èxit amb les sarsueles, un gènere molt popular a l'època. Va saber combinar la sensibilitat catalana amb el lirisme castellà i la seva música destacà per l'elegància melòdica i el sentit poètic. Les obres principals són Doña Francisquita, del 1923, que és la seva obra mestra, basada en La discreta enamorada de Lope de Vega. Inclou el famós tema Por el humo se sabe dónde está el fuego, que hem escoltat interpretat per Alfredo Kraus. Bohemios, el 1904, obra inspirada en la Bohème de Murger, amb l'àrea destacada Jo no sé si és amor, i Euda Duriac i Maruixa, del 1914, que són altres exemples de la seva capacitat per unir lirisme i teatralitat. Escoltem un altre tema amb Verdaguer, que Vives va posar música a L'emigrant, amb lletra de Jacint Verdaguer. L'escoltarem després, més tard, amb la veu de Ramon Calduc.
1: Vives era un home molt sentimental i patia períodes de depressió. Sovint deia que la música neix del dolor i la bellesa. Malgrat l'èxit a Madrid, sempre mantingué un profund amor per Catalunya i per al català, tot i que la majoria de les seves obres escèniques són en castellà. Va morir pràcticament sec i afectat per greus problemes de salut, però fins al final composava amb ajuda dels seus alumnes. Les que anomenem a continuació són peces compostes o harmonitzades per acord, moltes d'elles en català, i pensades per a l'Orfeó Català. A L'emigrant, la lletra de Jacint Verdaguer, la seva peça catalana més famosa, una cançó patriòtica i melancòlica sobre la nostàlgia del català que marxa del país. És gairebé un himne sentimental de la catalanitat i sovint es canta en actes populars i commemoratius. Escoltem-la en la veu de Ramon Calduc.

Gran cançó. A la Verge del Remei, peça religiosa en català amb l'harmonització coral delicada, molt interpretada en contextos litúrgics. Bon cop de fals, adaptació coral dels Segadors. Vives va fer una versió harmònica per a cor mixt, molt popular a principis del segle XX. La balada de la cançó Trista, una altra mostra del seu lirisme i sensibilitat poètica, amb text de caràcter melangiós. Cançó d'amor i Rosa de foc, que són obres breus per a veu i piano o cor, temes d'inspiració romàntica i simbolista. Amadeu Vives, amb l'Orfeó Català, també va fer nombroses harmonitzacions de cançons tradicionals com el Rossinyol, la filla del marxant, el Testament d'Amèlia o la cançó del lladre. Aquestes versions destinades a cor mix van ser essencials per a la difusió del cançoner català culturitzat del combat del tombant del segle XX. Escoltarem, per acabar amb Amadeu Vives, el Rossinyol en la veu del Cor de Noies de l'Orfeó Català, dirigit per Josep Surinyach.

0: Doncs ara canviem de registre i parlarem d'un escriptor espanyol. José Manuel García Gómez fou un poeta i educador gadità, nascut a Cádiz el 18 de novembre de 1930 i mor el 16 de febrer de 1994. Des de jove va mostrar una gran vocació poètica, col·laborant en revistes locals i fundant el 1953 la revista literària Caleta, clau per a la poesia andalusa de la postguerra.
1: Va publicar diversos poemaris, entre ells En medio de las olas, de 1969, un homenatge a Cádiz i al mar. Quatre canciones para Manuel de Falla, del 77, dedicat al músic gadità. A més del poeta, va ser fundador i director del Colegio Argentonio i defensor del patrimoni de Cádiz com l'Arco de la Rosa. Va conèixer el famós artista Joan Cocteau en una ballada a Cádiz. Dirigia un programa de ràdio, Versos a medianoche, per difondre poesia. La ciutat li dedica una plazuela al costat del seu col·legi. Escoltarem ara un poema destacat, un fragment de En medio de las olas. Y así naciste, oh Cádiz, blanca Afrodita en medio de las olas. Vuelvo a cantarte, oh Cádiz, dulce y firme. Oh ciudad que yo amo sobre todas las cosas. Viejo mar gaditano, colmado cumpleaños, que el tiempo no marchita. La seva poesia reflecteix amor per la ciutat, el mar i la memòria, amb un llenguatge ple de ritme i bellesa. És dels poetes gaditans més rellevants de la seva generació i un referent de la poesia andalusa de postguerra.
0: I acabarem aquesta secció amb una altra persona relacionada amb la música. Escoltem-ne un tema.

0: Compay II, Máximo Francisco Repilado Muñoz, va néixer a Siboney, Santiago de Cuba, el tal dia com avui del 1907, i morí a l'Havana, un 13 de juliol del 2003. Cantant, guitarrista i compositor cubà, símbol del son cubano. Des de petit va aprendre a tocar la guitarra i el clarinet. El sobrenom Compay II li venia del fet que, en un duet, ell feia de segona veu, que seria el Compañero Segundo. Durant dècades va tocar en grups populars com Los Compadres, però no va assolir fama internacional fins a la seva participació al projecte Buena Vista Social Club del 1997, que el va convertir en una llegenda global a més de 90 anys.
1: Va inventar un instrument propi, l'harmònico, una barreja entre guitarra i tres cubano, amb 7 cordes. Fins als 95 anys continuava fent concerts i viatges internacionals. Deia sovint, el que té amor i rumba mai envellirà. Era un gran fumador de cigars i defensor de la música com a remei per a l'ànima. Les cançons i temes principals són Chan Chan, la seva composició més famosa, que esdevingué un himne del son cubano, que hem escoltat a l'inici al parlar d'aquest músic. Macusa, una altra era Sarandonga. Les Flores de la Vida, que són altres peces emblemàtiques del seu estil càlid i narratiu. Escoltarem per tancar el coneixement d'aquest músic aquesta Sarandonga.

d'aquesta cançó estem acostumats a escoltar la versió de la Rosario Flores, però realment l'original jo crec que és molt millor que la còpia. I com que avui anem bé de temps, si aquesta música és xula i relaxant, aprofitarem per sentir una altra cançó d'aquest company segundo, que és Guajira Guantanamera.

0: Autors, gèneres, llibres.
1: Hola, bona nit, amics i amigues de Cau d'Orella. Espero que estigueu bé després d'aquests dies. Avui, com segueixo aquesta mateixa línia que estàvem fent aquesta temporada, us vinc a parlar també d'una altra dona, una altra dona invisibilitzada, de la que pràcticament no es troben llibres dedicats a ella, ni pel·lícules, ni res per l'estil. I per això crec que és important que les tinguem, que les posem allà on els hi correspon. Aquesta dona es diu Nettie Stevens. I bé, va ser una dona nord-americana, va néixer a Cavendish, a Vermont, en l'any 1861. Aquesta dona va ser la primera investigadora que va descriure les bases cromosòmiques que determinen el sexe. Va ampliar exitosament els camps de l'embriologia i la citogènica. Mare meva, com seria això? Doncs mireu, ella... ella va ser la tercera de quatre germans. Dos nois van morir siguent petits i una noia que es deia Emma. La Nettie va estudiar, es va graduar, però, per desgràcia, pues, només es va poder dedicar a ser mestra d'escola, com ja venia a ser a l'època. Què va passar després? Que va estar estalviant molts diners per poder continuar estudiant i ingressar a la universitat. Això va passar al 1896, quan tenia 35 anys. Es va matricular a la Universitat de Stanford i allà va completar la seva llicenciatura al 1899. A l'any 1900 va completar els estudis de maestria i va redactar la seva tesi doctoral, que va ser la seva primera feina publicada. I va aparèixer en els Proceedings of the California Academy of Science. El 1903 es va doctorar en el Bryn Mawr College a Filadèlfia, Pensilvània, a la mateixa facultat en la que es trobaven els dos grans biòlegs de l'època, Wilson i Morgan. La influència que tots dos van tenir sobre ella va ser decisiva en la carrera de Nettie Stevens. Morgan la va incorporar al seu equip d'investigació i va dirigir personalment el seu treball. Els seus excel·lents resultats van propiciar que la científica obtingués una beca per estudiar a l'estranger. Va viatjar a Europa entre 1901 i 1902 per ampliar la seva experiència investigadora i va treballar a l'estació de zoologia de Nàpols i, a més, va passar un temps a l'Institut de Zoologia de la Universitat de Würzburgo, al laboratori de Theodor Boveri. Bé, va treballar moltíssim en el camp de la genètica i de la biologia durant el seu viatge. Segons la historiadora Jane Mayenshain, perdoneu-me que no ho sé pronunciar bé, Mayenshain. A principis del segle XIX, els biòlegs evolucionistes i els filòsofs havien proposat centenars de teories parlant sobre el tema de la determinació del sexe, que era el que determinava el sexe biològic de les persones. A l'època de les investigacions de la Nettie Stevens hi havia tres teories, que depenia de factors externs durant el desenvolupament, que es determinava internament a través de l'òvul, o bé que eren per factors hereditaris que s'influïa en la seva determinació. Factors hereditaris, llavors, no sé, perquè l'herència venia d'home i dona, llavors una mica complicat, però bueno. A finals del segle XIX i començaments del XX, aquests investigadors estaven explorant la relació existent entre els cromosomes i l'herència. Tot i que el comportament dels cromosomes ja s'havia descrit i explicat, les especulacions sobre el seu vincle amb l'herència mendeliana encara romanien sense confirmació experimental. N'hi havia sospites de que l'herència del sexe podria estar relacionada amb cromosomes morfològicament diferents i això insinuava la possibilitat de connectar un tret particular amb un cromosoma específic. Bé, això és una mica complicat per mi, però bueno, més o menys ja s'entén. L'interès de Stevens per aquest problema la va portar a estudiar genètica i a fer moltes proves citològiques i de genètica basant-se en la genètica mendeliana. De fet, la beca que li van donar per investigar va ser per estudiar els problemes relacionats justament amb la determinació del sexe. El 1905 va publicar el seu transcendental treball Està en anglès. Studies in spermatogenesi with a special reference to the accessory chromosome. Resultat d'una investigació sobre... la seva investigació va estar basada en un escarabat que es deia Tenebrio Molitor. A partir d'aquí ella va fer tots els seus estudis. Bueno, Mendel ho va fer amb pèsols, vull dir, com a mínim l'escarabat estava viu. Les seves pesquises la van dur a estudiar la diferenciació celular en embrions i després els anàlisis dels cromosomes. Val? I aleshores va continuar en aquest camp, va estudiar les cèl·lules somàtiques de la femella i les, en diferència de les del mascle, i va veure que n'hi havia els cromosomes X i els cromosomes Y, els famosíssims cromosomes X i Y, els va descobrir ella amb mitjançant els seus estudis. Aleshores va descobrir que el sexe està determinat per una única diferència entre dues classes d'espermatozoides, els que tenen el cromosoma X i els que tenen el cromosoma Y. En els seus articles, dos monografies de 75 pàgines, Stevens concluïa correctament que l'òvul fecundat per un espermatozoide portador de X produïa una femella i, per al contrari, amb el de Y era un mascle. Què va passar? Que, com us he dit, treballava amb Morgan i amb Wilson. Aquests científics varen també parlar d'aquest tema, varen publicar estudis i aleshores se'ls va atribuir amb ells tot el mèrit, i a la pobra Nettie pues, no... es van oblidar d'ella. Van dir que era un ajudant i que en realitat ella pues, no havia sigut la que havia fet aquest descobriment. Però aquests científics, Wilson i Morgan, sí que van escriure dient que en realitat el mèrit havia sigut de la Stevens, que havia sigut ella la que havia fet aquests descobriments, i la van posar en valor. Això va ser molt important i li va valdre molt reconeixement, perquè inclús va tenir alguns premis de biologia i de genètica durant la seva carrera. Després de la seva monografia

iCat Party. A iCat ja estem de festa.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li, ja, però si ara hi vaig, i ella no vol, després què?